0: amb Marina Fernández.
1: És dijous 15 d'octubre, últimes hores, perquè els partits que volen presentar-se en coalició ho comuniquin de manera oficial, és a dir, sprint final per saber si hi ha marge d'entesa entre el tàndem Rufián-Montero i Ada Colau i companyia. Ella, l'exalcaldessa, ha fet un últim moviment, dient que, si cal, si el problema és ella, pot renunciar a ser candidata, inclús que poden inventar un altre nom que no sigui el de Frente Amplio. En això de les aliances és important també quin relat en queda després per si pacten, cosa extremadament difícil, com per si no. Tenim un patracot d'enquestes noves, el CIS, el CEO, el primer que fa el govern de l'Estat, el CIS, va contracorrent, apunta una victòria de Pedro Sánchez, el segon, el que prepara la Generalitat, dibuixa que Esquerra passiga un gruix important de votants dels comuns, això és significatiu de cara a les generals. Però és que si hi hagués eleccions al Parlament, cosa que en principi no ha de passar fins aquí un parell d'anys, Catalunya seria ingovernable, la suma de les esquerres només donaria l'escenari més optimista si el PSC, Esquerra i els comuns es posen d'acord amb la CUP. L'independentisme tindria majoria, però hauria de ser amb aliança catalana, i el mateix passaria amb una aliança de dretes que s'hauria de barrejar l'oli i l'aigua, Vox amb Junts, aliança amb el PP. Per tant, l'altre escenari que es dibuixa és una gran coalició entre els partits que alguna vegada han governat Catalunya, PSC, Junts i Esquerra. I aquí és interessant fixar-se també en qui pesca vots d'aquí. Salvador Illa perd adeptes perquè li marxen a Esquerra, però una part important també se'n van a Sílvia Orriols, que arramba, sobretot, votants de Puigdemont, però encara més del PP i de Vox. Escenaris futuribles de la política mentre el present és que tot és més car. El Banc Central Europeu diu que per tenir les coses controlades la inflació hauria d'estar al 2%. Doncs bé, nosaltres la tenim al 4,5% i això no passava des del febrer del 2023. I en esports, el Madrid s'ho ha suat, però ha pogut remuntar el seu partit de Champions contra la Roma, escalfant motors pel clàssic de la setmana que ve.
0: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Dos minutets passen de les 7. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ja dèiem que se'ns fa estranya aquesta calor per l'època, tenint en compte aquest tardor, però és que, a més, des d'avui hi ha els llums de Nadal, Carbó, penjats a Passeig de Gràcia, ja. Ostres, i jo amb mànigues de camisa.
2: Va, doncs ho arreglem, i el cap de setmana, sí, en cap de setmana, la pluja i el fred, no la fresca, sinó el fred, guanyarà protagonisme. Ara ho detallarem. De moment, avui i demà, petites novetats. En línies generals, temperatures encara molt per sobre del que seria habitual per les dates, però la calor que va fer ahir, màximes de 25 a 30 graus a la major part de Catalunya, no es repetirà. De fet, el matí comença amb ambient una mica fresc, 20 graus a Tarragona, 18 a Barcelona, 15 a Lleida, 13 a Girona. Ara mateix tenim boira a la Catalunya central, també a l'interior de Tarragona, alguns núvols baixos a prop de la costa, i serà aquests llocs on en diferents moments del dia hi haurà núvols alternant amb estones de sol. Núvols que quan siguin més compactes com a molt deixaran alguna roïna, que són aquelles gotes menudes. I les temperatures màximes notaran la presència de més humitat i aquests núvols, de manera que seran més baixes que ahir, però tot i així ens aproparem als 25 graus a la major part de Catalunya, ambient força suau, passarem dels 25 al Pla de Lleida. Demà situació molt semblant, i el cap de setmana cada cop més núvols. Dissabte a última hora començaria a ploure, i és probable que diumenge la pluja afecti a tot Catalunya amb intensitat i persistència. En principi no hauria de ser problemàtica, ja veurem, i amb un descens de temperatura que farà que la cota de neu als Pirineus diumenge baixi als 1.500 metres.
1: Carbó, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: 7 i 4.
3: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta.
1: És el Jordi Turull, el secretari general de Junts, després de saber que s'ha aixecat el càstig que pesava sobre els càrrecs dels governs que hi va haver durant el procés, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, fins a 35 antics dirigents també als càrrecs, queden lliures de càrrega, la càrrega que suposava el cost de l'organització de l'1 d'octubre i de l'acció exterior de la Generalitat per promocionar la independència. Sergi López, què tal? Bon dia.
4: Què tal, Marina? Bon dia.
1: El Tribunal de Comptes els ha eximit de tota responsabilitat i deixa d'estar sota la lupa, per tant, de la justícia el que va passar entre el 2011 i el 2017.
4: Amb aquesta decisió del Tribunal de Comptes es deixen sense efecte totes les mesures cautelars que havien obligat els encausats a dipositar avals milionaris. Al marge de Puigdemont, Junqueras i Mas, estaven afectats els exconsellers d'aquesta etapa, com ara Jordi Turull, Dolors Bassa, Toni Comín o Francesc Homs, i també tots els exdelegats de la Generalitat a l'exterior.
1: Ens amplia la informació el Martí Oliver.
5: La plana major del procés estava acusada d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per poder pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i també la promoció exterior durant els anys del procés. És una decisió que es produeix després que el juliol la justícia europea constatés que no es van fer servir fons europeus, com li havia preguntat el tribunal, i que era el principal impediment per aplicar l'amnistia. A més, l'òrgan també ha aixecat les mesures cautelars, com ara les fiances, que tenien garantia en una resolució que es pot recórrer en apel·lació i que arriba pocs dies abans de l'amnistia del Suprem, si no hi ha un gir de guió, als líders del procés.
1: I encara sobre l'amnistia, paraules importants del president del Tribunal Constitucional, de Cándido Conde Pumpido, que diu que la llei del perdó es podria derogar en el futur, però que no tindria efectes retroactius aquesta derogació, és a dir, que podrien seguir amnistiats els líders del procés.
4: Efectivament, en declaracions a La Vanguardia, Conde Pumpido ha instat el Tribunal Suprem a tancar, d'altra banda, la carpeta d'aquesta causa judicial contra els dirigents independentistes de manera definitiva. Diu el president del Constitucional que la llei ha servit per pacificar el conflicte a Catalunya.
1: I això ho diu pensant, dibuixant un futur on hi pugui haver un govern del PP-Vox, que ja sabem que són contraris a aquesta amnistia. Doncs bé, no canviaria les coses. Les decisions, aquestes decisions judicials arriben en plena precampanya electoral i les formacions d'esquerres continuen negociant contra el rellotge perquè tenen menys de 48 hores per poder tancar un acord que els permeti presentar-se en una única coalició. I aquí l'últim moviment que tenim és el de Colau, de l'exalcaldessa de Barcelona, que s'ofereix a renunciar, a fer un pas al costat, a deixar de ser la candidata, canviar el nom també del Front Ampli per pactar amb Esquerra i amb Podemos, Laura Pons.
6: A Catalunya hi haurà doble papereta, una d'Esquerra, encapçalada per Rufián, i una altra del Front Ampli, que lideraria Ada Colau, i ho dic en condicional, lideraria perquè l'exalcaldessa assegura que està disposada a cedir el lideratge.
7: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
6: Són declaracions a RAC1. L'exalcaldessa també va estar a Televisió Espanyola, on va demanar als republicans que deixin anar la corda, que no tinguin por.
8: Cuando Esquerra Republicana ayer vi que respondían, ¿no?, que no querían diluirse, que no querían perder las siglas, yo creo que eso no tiene por qué ser un problema.
6: Els republicans, però, de cap manera estan disposats a anar sota el mateix paraigües. Fonts properes a Junqueras mantenen que ells ja tenen un acord amb Podem, que és l'únic pacte que faran a Catalunya.
1: I mica en mica anem coneixent més noms de les llistes. Per exemple, qui acompanyarà Gabriel Rufián a la llista d'Esquerra?
4: Tots són propers a l'òrbita del president del partit, Oriol Junqueras. La número 2, per exemple, és Mireia Ingla, exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès.
1: I ja sabem qui farà tàndem amb Pedro Sánchez.
4: Serà la ministra de Defensa, Margarita Robles. Malgrat les desavinences que havia mostrat la ministra durant la gestió de la crisi a Ceuta, Sánchez l'ha situat amb ell per fer tàndem electoral.
1: I tenim un palet d'enquestes sobre la taula del Centre d'Estudis d'Opinió aquí a Catalunya, del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CISA, en l'àmbit estatal.
4: I segons el CEO, el PSC seria la primera força a Catalunya a les eleccions generals del 29 de novembre i Esquerra quedaria segona, menjant-li bona part del terreny als comuns, que caurien fins a l'última posició. Aquest baròmetre es va fer durant el mes de setembre i fins l'anunci de les eleccions.
1: Doncs comencem per aquí, per les generals. Xavi Avelló.
9: Segons aquest sondeig, Esquerra desfaria l'empat amb els comuns que hi va haver les últimes generals de fa 3 anys i pujaria de 7 a 10 o 11 diputats, en detriment de la formació d'Ada Colau, que baixaria fins a 2 o 3 escons. Aquesta diferència també es fa palesa en la valoració dels líders. Rufián és el que major aprovació té a Catalunya, un 70% dels catalans l'avalen. Les esquerres serien majoritàries a Catalunya, però les dretes pujarien, especialment Vox, que podria arribar a triplicar el resultat de fa 3 anys, passant de 2 a 5 o 6 diputats. Aliança, recordem, no es presenten aquests comicis. Junts, igualment, cauria una mica situant-se per darrere del PP i de Vox.
1: I aquí el que crida l'atenció del CIS és que mostra un resultat radicalment diferent al que indiquen la resta d'enquestes, totes les que s'han conegut en els últims mesos.
4: Sí, perquè atorguen un avantatge al PSOE de ni més ni menys que 12 punts sobre el PP. Els socialistes anirien a l'alça, els populars a la baixa, a detriment de Vox. Segons aquest sondeig, tant Esquerra com Junts milloren resultats respecte de l'anterior baròmetre.
1: I pel que fa al panorama a Catalunya, on no tenim eleccions a la vista, tot s'ha de dir, en principi han de ser d'aquí 2 anys, el pronòstic del CEO diu que el PSC tornaria a guanyar, sí, però que no hi hauria manera de construir majories, Xavi.
9: Els socialistes caurien de 42 a 34 diputats, la xifra més baixa des que va començar a governar. Tot i així, encara mantindrien un bon avantatge respecte a Esquerra, que serien segons amb uns 25 diputats, i d'Aliança, que tindria al voltant de 24. L'extrema dreta independentista segueix superant amb claredat a Junts, tot i que els de Puigdemont començarien a frenar la fuga de vot i es recuperarien lleugerament respecte a sondejos anteriors. El PP i Vox empatarien amb 12 a 13 diputats i Comuns i CUP es mantindrien similar a ara, amb entre 4 i 6 diputats.
1: I en les últimes hores li ha arribat una empanteta a Vox de part de la líder d'extrema dreta francesa, de Marine Le Pen.
4: Diu Le Pen en un missatge a les xarxes socials que els seus aliats de Vox han sabut conquerir el cor dels espanyols, això diu ella, i demà podrien participar en el govern. Afegeix la candidata a la presidència de França que Espanya ocupa un lloc essencial a Europa i que la seva veu compta per defensar la sobirania de les nacions i la llibertat dels seus pobles.
1: Opinió que arriba des de França, on, com us estem explicant, els últims dies hi ha protestes caldejadíssimes dels estudiants que reclamen millores a l'educació pública. Ara també hi ha, sobre això, sobre els estudiants, mobilitzacions a Madrid.
10: Patio de Ayuso es particular. Si no tienes dinero, no puedes entrar.
4: Avui, segon dia de vaga indefinida dels docents i estudiants després d'una jornada marcada per les càrregues a la Complutense. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern, van acudir a la manifestació que va omplir els carrers de Madrid a última hora d'ahir. Els sindicats apunten a un seguiment del 70%, tot i que el govern d'Ayuso el rebaixa al 45%. Sis manifestants van resultar ferits, segons els convocants, i segons la policia hi ha 5 detinguts que ja estan en llibertat i 2 policies van resultar ferits.
1: Un govern madrileny que sobre això opina al més pur estil Ayuso.
11: És evident.

0: armes a Israel.
1: Connectem amb el corresponsal de la Sera Washington, amb el Pablo Morán. Bon dia.
2: Buenos días. De momento es una propuesta, no una sanción en firme, pero el gobierno ya está analizando las conclusiones y las consecuencias de este informe publicado este miércoles por la Comisión Marítima Federal Norteamericana. Este organismo plantea esta sanción después de encontrar pruebas concluyentes de que las autoridades españolas negaran el acceso a puerto de buques con bandera de Estados Unidos, como el Mars Denver, un carguero al que se negó la entrada a Algeciras en noviembre de 2024, cuando cubría la ruta entre Nueva York e Israel. Fuentes gubernamentales advierten de que defenderán los intereses de España y de sus empresarios en esta cuestión y que lo harán en coordinación con Bruselas, al entender que el procedimiento afecta a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto. De hecho, ahora se abre un periodo de consulta pública en el que las partes, incluida España, puede presentar alegaciones antes de que esta comisión norteamericana tome una decisión en firme.
1: Y después tenim Zelensky, el president ucraïnès que busca més suports a Europa.
3: Zelensky, que ha viatjat a Londres, avui ho farà a Brussel·les, buscant el cop de mà que últimament li ha retirat als Estats Units en les últimes hores. Elon Musk s'ha unit a Trump en el seu posicionament contrari al president d'Ucraïna. El multimilionari ha demanat que Zelensky plegui, tot després que els ucraïnesos estiguin denunciant que Starlink, el sistema per connectar-se a internet creat precisament per Elon Musk, hagi limitat la seva velocitat. Aquest sistema és fonamental, per exemple, per detectar els drons russos.
1: I sobre la salut del papa, sabeu que li van extirpar un tumor cancerigen aquesta setmana del pulmó? Doncs bé, el Vaticà asseguren que està bé.
3: En les primeres hores posteriors a l'operació, el papa s'ha sotmès a proves clíniques i ha practicat fisioteràpia respiratòria. Expliquen des del Vaticà que es va aixecar, que va caminar i que va celebrar missa. El director de l'Oficina Vaticana diu que el papa està de bon humor i que manté la intenció, com estava prevista en un principi, de viatjar a Sud-amèrica el mes vinent. A priori, Lleó XIV estarà una setmana a l'hospital.
1: Moment de rascar-nos la butxaca. La pujada dels carburants per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà fa mesos que fa pujar la inflació. L'IPC de Catalunya, al mes de setembre, ha pujat 5 dècimes. Això ho hem conegut en les últimes hores. Ara els preus són, de mitjana, un 4,5% més cars en relació a fa un any. És la pujada més alta des de febrer de 2023. Pol Valero, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: El que més ha fet pujar els preus són els combustibles.
4: Sí, concretament el gasoil és un 34% més car que fa un any, 34%, i la benzina un 27,5% per la falta d'oferta provocada pel conflicte a l'Iran. Aquest encariment disparat ha fet que el govern espanyol mantingui pel mes vinent el descompte de 20 cèntims per litre per ajudar els ciutadans a omplir el dipòsit. S'ha activat automàticament. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10% perquè es posava en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. No ha estat així. La llum ha pujat un 11,4%.
1: I això dels carburants funciona com les fitxes de dominó. Són un producte delicat perquè tenen impacte directe a tota l'economia.
4: Bàsicament perquè estan presents a tota la cadena de producció i distribució. Si pugen, encareixen els costos de les empreses, que llavors han de decidir si redueixen els marges, si fan algun tipus de reajustament per ser més eficients, aquí entraríem al capítol de si pot haver acomiadaments, tot i que encara és bastant aviat, o si bé ho repercuteixen al preu final i ho acaba pagant el consumidor. Per això és important mirar també la inflació subjacent, que és aquella que no té en compte ni els aliments frescos ni els carburants, que són molt volàtils i que, per tant, podríem dir que captura amb més fiabilitat l'estat real de l'economia. A Catalunya s'ha situat al 3%, són dues dècimes per sobre la del mes d'agost, i això vol dir que encara està a força distància de l'índex general, recordem que era del 4,5%, i que no hi ha hagut un contagi generalitzat de la pujada de preus.
1: Clar, i l'exemple de com es nota la pujada del preu dels carburants el tenim en els pagesos. Un dels arguments que els han dut al carrer és justament això, que el preu del gasoil els està fent cada vegada més insostenible els seus negocis. Després de les protestes que hi va haver a Barcelona, el govern diu que està disposat a prendre mesures estructurals.
3: Des de Brussel·les, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, deia que és moment d'escoltar, dialogar i prendre decisions.
5: Concretar mesures per veure, aviam, mesures urgents i mesures estructurals per tal de tenir un sector competitiu. I algunes mesures estructurals de canviar també alguns paradigmes de fins ara, doncs potser no han funcionat prou bé.
3: Recordem que 90 tractors van col·lapsar a Barcelona, arribats des d'arreu del país per protestar contra les crisis encadenades, en les seves pròpies paraules, que està vivint el sector agrari.
1: De la crònica de successos... La congregació del Pare Manyanet ha demandat als

0: pares de dos alumnes del centre que es van suïcidar. Són la Kira i l'Òscar.
1: Els seus pares s'han encarregat a les seves xarxes en entrevistes o documentals contra els abusos que s'han comès a l'escola a la que anaven els seus fills, el pare Manyanet, que ara els ha acusat de vulnerar l'honor del centre.
0: Ah, clar. Tota aquesta informació ens l'amplia ara l'Andrea Villòria.
2: Sí, la congregació demana 70.000 euros d'indemnització als pares d'aquests dos exalumnes que es van suïcidar, segons ha avançat Catalunya Ràdio i confirmat la cadena SER. El pare de la Kira, el José Manuel, assegura a SER Catalunya que tot plegat és una estratègia per a callar-los.
3: No podem fer ús de la llibertat d'expressió perquè l'escola et posa una demanda i has de callar. Jo no callaré mai, perquè jo l'he perdut tot i no tinc filla, no tinc res.
2: I és que fa dos anys l'escola ja va denunciar-lo per injúries i calúmnies. Li demanava aleshores presó i gairebé 300.000 euros de multa en una causa que es va acabar arxivant.
0: Heu escoltat el pare de la Kira. Nosaltres conversarem amb el pare de l'Òscar d'aquí una estona, que és un nano que es va suïcidar, que presumptament va patir abusos sexuals. Els Mossos, en paral·lel, investiguen l'apunyalament d'un home a Torelló que ha hagut de ser operat d'urgència. És un metge que passejava amb la seva parella pel poble quan una persona els va atracar i els va clavar aquesta ganivetada.
1: El govern ha sortit a donar-li suport i condemnar l'agressió amb l'objectiu d'evitar que la dreta ho instrumentalitzi.
0: Precisament la consellera de l'Interior, la Núria Parlon, va ser aquí a l'Aquí Catalunya ahir. Es mostrava partidària d'endurir les penes per possessió d'armes. Això ja ho havia anunciat el president Salvador Illa. Diu, és que encara que hi hagi període electoral, ens hi haurem de posar les piles amb això.
4: Home, jo crec que la proposta d'enduriment d'armes té un consens molt ampli. Aquest ha estat un tema que tots els grups han fet referència a aquesta problemàtica i que, per tant, necessitem assimilar les penes a les que té la resta de l'entorn europeu. Jo espero que nosaltres governem per poder-ho dur a terme, faltaria més. Però si no fos així, o en el cas que així no sigui, aquesta és una proposta que ha de regir.
0: I de la cultura... Sabeu que la setmana passada la vam acabar inaugurant el Festival de Sitges amb un programa especial? Doncs bé, quan encara queden 3 dies allà, els organitzadors celebren que han superat el 1 milió d'euros en recaptació. Han venut un 6% més d'entrades que l'any passat. El festival rep avui la visita d'un dels grans reclams d'aquesta edició, que és Danny DeVito.
1: Que presentarà a Sitges la darrera pel·lícula que ha produït amb els seus fills, la comèdia negra Drac, i que participarà en una trobada amb els fans per parlar de la seva trajectòria. Els organitzadors del festival celebren les bones xifres d'aquest any i ja pensen en l'edició de 2027, en què incorporaran una nova sala de projeccions per intentar donar resposta a les demandes del públic.
5: L'any que ve tindrem una altra sala i això significarà més opcions. O sigui, els problemes, el 99% et podria dir, venien d'insatisfacció de no poder aconseguir les entrades, i perquè tothom vol veure les mateixes pel·lícules de mateixes sessions. Hi ha un moment de saturació absoluta.
1: És Mònica García, directora del festival.
0: I aquesta nit hem de saber el nom del guanyador i del finalista. Ja sabeu que sempre van en tàndem. Del Premi Planeta 2026.
1: Un guardó que continua sent el més ben dotat de l'Estat, amb 1 milió d'euros per al guanyador, i que enguany celebra la seva edició número 75. Enguany s'han presentat més de 1.400 obres al concurs.
0: Tu hi has jugat, no? No has escrit res, eh?
1: No.
0: Que van amb pseudònims.
1: Jo escric els guions de l'Aquí Catalunya, no sé si val això.
0: Podríem presentar-los als Premis Planeta. Temps pels esports.
6: Mundo Palo en el remate, gol, gol, gol.
0: Montserrat.
7: Bon dia, Marina.
0: El Madrid completa una remuntada d'aquelles que només s'expliquen amb el Madrid a la Champions. 3-4 a la Roma.
7: Perdia per 3-1 al minut 82 després de completar un partit molt fluix, però tot va canviar, sobretot amb l'entrada de jugadors com Guler. Espí, al 83, va fer el 3-2. Hendrik, al 85, al 3-3, i al minut 90 rodonia la remuntada Rüdiger, perquè els de Mourinho sumin 6 punts de 6 en aquesta fase Lliga. Ara mateix tanquen el top 8 de la fase Lliga.
0: I res, poc abans de començar el partit es va saber què passava amb Vinícius, la sanció a Vinícius, 4 partits per l'estirada de cabells de l'últim partit, que farà que es perdi el clàssic.
7: Sí, se li va contra el Villarreal dissabte. En va parlar el mateix Vinícius, que deia que no s'havia sancionat mai amb 4 partits aquesta acció.
8: No me acuerdo un jugador que ha tenido 4 partits partido de sanción, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y...
0: No és el Bermúdez, eh?
7: No, no és Bermúdez, és el Vinícius Real. També va parlar Mourinho abans i després del partit. Es queixa el portuguès de que la sanció es conegués un parell d'hores abans de l'inici del partit, just quan estaven a l'autobús arribant a l'estadi, i a la roda de premsa ho va fer de forma metafòrica.
9: En portugués hay una expresión que gato escondido con la cola asomada. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. ¿Quieres matar un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido.
7: Va de gats, la cosa. Li encanta anar a morir els gats perquè ja va fer una comparació amb Benzema fa molts anys. El Madrid rep diumenge a les 9 de la nit al Sevilla i dimecres al Leipzig abans del clàssic del 25 d'octubre.
0: On no hi haurà, com dèiem, Vinícius. Gran victòria del Betis, que és el proper rival del Barça a la Lliga.
7: 3-2 contra el Porto en una segona part boja on van arribar tots els gols. Compta amb la dada perquè el Betis no perd en Lliga a casa des del desembre de l'any passat. Va ser precisament contra el Barça 3-5. Els verdiblancs han guanyat els seus dos compromisos de Champions.
0: I altres resultats de la Champions d'ahir?
7: Paris Saint-Germain, pròxim rival del Barça a la Champions, es va imposar 2-4 al Manchester City, el Liverpool va guanyar 3-6 al LASK, l'Aston Villa 6-0 al Fenerbahçe o el Feyenoord 3-2 al Como.
0: Avui Europa League.
7: A 7:15, Sant Gilois, Real Societat i a les 9 Celta Juventus, també hi ha Conference, Craiova, Getafe 7:15 i a la mateixa hora, atenció, perquè debuta l'Interclub d'Escaldes, és el primer equip andorrà en disputar la fase de grups de la competició, europea contra el Mijalbi suec.
0: Ara que parlaves d'Andorra, l'Andorra ha perdut contra la Penya en bàsquet.
7: 96-75 en el partit ajornat pel temporal a Catalunya de principis d'octubre, corresponent a la jornada 2 de la Lliga Endesa. Primera victòria a la Lliga pels verdinegres.
0: Comencen els quarts de final de Shanghai.
7: A 9:15 del matí, Arthur Gea contra l'espanyol Davidovich. Rafa Jòdar juga demà.
0: Pendents de l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà per les competicions de motor.
7: Sí, perquè ahir van bombardejar la seu de la petrolera Aramco, que és patrocinador principal d'Aston Martin a la Fórmula 1. L'equip de Fernando Alonso s'ha de disputar en el tram final d'aquesta temporada el Gran Premi de Qatar i Abu Dhabi de Fórmula 1, també de MotoGP a Los Ailes i el Dakar al gener a l'Aràbia.
0: I avui capbussadet al waterpolo perquè el barceloneta fa història.
7: Ahir va guanyar la Supercopa d'Espanya contra el Sabadell 16-9 i ho ha guanyat tot, tots els títols possibles del 2026. Copa, Lliga, Champions, Copa Catalunya, Supercopa d'Europa i Supercopa d'Espanya. Així que, enhorabona.
0: 7:25, gairebé, arriba la reina del mando. Avui al 2CAT hi haurà Basté amb Puigdemont i la Cristina García ens explica de què ha d'anar la cosa. Bon dia.
10: Bon dia, noi. Sí, aquesta nit, cap a les 10:30, torna el pla seqüència del Jordi Basté amb l'esperada entrevista a Carles Puigdemont. Sabem que serà una entrevista molt més personal que política, on parlarà d'aquests 9 anys fora de Catalunya. Per cert, que la 2CAT ja ha presentat totes les seves novetats i en té, sobretot, el prime time. El dimarts s'estrenava Catalunya Fantàstica amb Albert Pla.
11: Estem a Osona, a Viladrau, que a més de ser una de les portes d'entrada a les Guilleries, ostenta un rècord escabrós. I no és el número de pixapins que hi aparquen al cotxe per pujar al Matagalls.
10: És una de les grans apostes documentals de la cadena. Seran 13 episodis on Pla recorrerà el país a la recerca de mites, de criatures fantàstiques i els misteris que formen part de l'imaginari popular català. I ahir, també al prime time, arribava Toni Clapés amb cervells mínims.
12: El que fem és un servei mínim a la població que esperem que serveixi.
13: Ens trobem gent desequilibrada, venim a compartir les nostres vivències, experiències.
14: Perquè opinar, per sort, encara és gratis, encara es pot.
10: Dit pel Toni Clapés, és una oda al cunyadisme, al comentari i al primer que et ve al cap.
15: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya.
0: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia, Marina.
0: Avui volem fer una guia ràpida de la vaga general. Els sindicats l'han convocat per l'11 de novembre, ja ho sabem, d'aquí a 4 setmanes. I hi ha moltes preguntes que ens podem fer perquè gairebé no recordem l'última vegada que hi va haver una vaga general. Va ser el 2011, si no m'equivoco. Així que, primer de tot, qui està convocat en aquesta vaga?
16: Doncs la vaga general es diu així, general, perquè és perquè afecta totes les empreses i sectors, amb alguns matisos que ara veurem. Però, com et dic, en general afecta a tots els treballadors que vulguin fer vaga. L'han convocat els sindicats majoritaris, no tots els sindicats, n'hi ha alguns que s'han despenjat, com CESIF, per exemple, i el motiu que l'ha provocat és la crisi de l'habitatge, tot i que els sindicats la convoquen per denunciar els sous. Diuen que els salaris que es paguen no permeten fer front al cost d'un pis o d'una casa i aquest és el motiu de la vaga.
0: Serà una vaga de 24 hores.
16: Sí, vaga de 24 hores l'11 de novembre, és a dir, que afecta a tots els torns d'aquell dia. En empreses o fàbriques on hi hagi torns que comencin abans de les 12, se sol avançar unes hores i es fa, per exemple, de 10 de la nit d'un dia a 10 de la nit del dia següent, però això va més en funció dels torns que tingui cada companyia. En general són 24 hores.
0: Dèiem que l'última, em fa uns quants anyets ja, he dit 2011, era el 2012?
16: Sí, t'has equivocat d'uns mesos. De fet, el 2012 n'hi va haver dues de vagues generals. Una al març contra la reforma laboral que estava preparant el Partit Popular per fer més barat els acomiadaments, que a més treia marge per negociar els convenis als sindicats i que incluïa la possibilitat d'acomiadaments a les administracions públiques. Aquesta va ser el març d'aquell any. I una altra al novembre, també del 2012, organitzada a nivell europeu en general contra l'austeritat amb menys seguiment que la primera.
0: I va servir d'alguna cosa?
16: No va aconseguir frenar aquesta reforma laboral, encara que sí que es van introduir alguns canvis menors durant la tramitació al Congrés. Això s'ha de tenir en compte que moltes vegades és el que passa, que les vagues no frenen reformes, però també hi ha casos en què sí que s'ha demostrat que les protestes han aconseguit fer enrere alguns dels canvis que s'estaven preparant.
0: Comentàvem abans això dels serveis mínims. Els serveis mínims afecten totes les empreses per igual?
16: No afecten a totes. Només hi ha serveis mínims a les empreses i als serveis essencials. Estem parlant de sanitat, de transport, de seguretat, de telecomunicacions, alguns àmbits d'educació, també a l'administració pública, però fora d'aquests sectors, a la resta d'empreses, tothom pot fer vaga i no hi ha serveis mínims.
0: I hi ha un percentatge de la plantilla estipulat per als serveis mínims sempre, això sí.
16: Aquest percentatge està determinat a cada vaga, és a dir, cada autoritat competent, normalment govern o comunitat autònoma, fixa en cada vaga el percentatge de serveis mínims a cada sector i després cada empresa, els responsables de cada empresa, són els encarregats de designar els treballadors que han de complir-los.
0: I això com es tria? Tu et pots negar si et diuen no, t'hem triat com a serveis mínims?
16: No, en principi no et pots negar. Si trien, et toca. Cal recordar que estem parlant de serveis essencials i no és negociable com a tal. Clar. Que aquest servei es doni. Pots protestar, pots treballar amb algun avís dient que dona suport a la vaga, però si et toca servei mínim, et toca.
0: I et poden preguntar això de si faràs vaga?
16: A veure, el dret de vaga és innegociable, llevat dels serveis mínims, eh? De manera que cap superior ens pot coaccionar perquè no la fem. Dit això, l'empresa és veritat que també té dret a organitzar-se i no està prohibit com a tal que et facin la pregunta de si faràs vaga o no. Però és veritat que en cap cas estem ni obligats a contestar i sempre podem canviar d'opinió. I en cap cas aquesta pregunta pot ser una coacció perquè fem vaga.
0: Jordi Fàbrega, gràcies, que vagi bé.
16: Bon dia.
0: Adéu.
17: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
0: Són 7:45. Seguirà fent la mateixa calor més o menys que ahir, potser una miqueta menys, però de cara al cap de setmana això canvia. Jordi Carbó, què tal?
18: Bon dia. Durant dues jornades més tindrem temps semblant als darrers dies, avui amb més núvols i a la tarda temperatures més baixes, però vaja, igualment per sobre del que seria habitual per les dates. Ara es fa una mica de fresca, 20 graus a Tarragona, 18 a Barcelona, 15 a Lleida, 13 a Girona. Alguns núvols, boira fins i tot al matí a la Catalunya central, després a la costa i prelitoral, però igualment amb estones de sol. I les temperatures màximes, com dèiem, més baixes que ahir, però a prop dels 25 graus a la major part de Catalunya, superant-los amb facilitat al Pla de Lleida. Demà temps semblant, al cap de setmana, molts núvols, estones de pluja i ambient força fresc.
0: I les carreteres com les tenim? Ferran Aràndiga, què tal?
19: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant un accident d'aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac, on a hores d'ara ja queda poc menys d'un quilòmetre de lentitud en direcció Mollet del Vallès. Tot i així, a hores d'ara tenim un segon accident de fa tot just uns minuts, que deixa un carril de circulació tallat a la C-25 a Sant Sadurní d'Usormort en direcció Lleida, amb un quilòmetre i mig de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs a hores d'ara el que tenim són moltes retencions en tots els punts habituals. Tenim cues al vessant Llobregat, també al vessant Besòs, que tot plegat dificultar la circulació de les dues rondes de Barcelona. Tot plegat també arriba retencions des del Vallès pels túnels de Vallvidrera, amb retencions a Sant Cugat o també, doncs, concretament, com dèiem, els túnels de Vallvidrera amb 3 quilòmetres de lentitud. També tenim retencions a la AP7 en sentit sud, al tram entre la Roca i Montmeló i també entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. També en sentit nord, retencions al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Aitana Romà, què tal?
20: Bon dia.
0: De què es parlarà avui?
20: Es parlarà d'educació, perquè avui el grup impulsat per mestres d'escola Bressol portarà al Parlament les més de 75.000 signatures per demanar que aprovi una llei específica sobre l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Però també es parlarà del vistiplau del Tribunal de Comptes a aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern que estaven acusats d'haver finançat el procés amb diners públics.
0: Tot això a banda del clima preelectoral. I avui fa 86 anys de l'afusellament de Lluís Companys.
20: A partir de 8:45 del matí s'iniciaran els actes d'homenatge a l'expresident al fossat de Santa Eulàlia, on institucions, partits i entitats faran una ofrena davant el monument de Lluís Companys al Castell de Montjuïc, on va ser afusellat fa 86 anys.
0: I a partir de les 9 ja anirem en directe per escoltar el president i companyia. Però el 15 d'octubre també és el Dia Internacional del Dol Perinatal.
20: Avui se celebra el Dia Internacional del Dol Perinatal per visibilitzar el dol que segueix a la mort d'un nadó durant l'embaràs, el part o els primers dies de vida. De fet, per ajudar a les famílies a passar aquesta experiència, l'Hospital Germans Trias de Badalona ha incorporat un bressol tèrmic que ofereix més temps d'intimitat per acomiadar-se del seu fill.
0: Si aneu amb metro, sapigueu que a Barcelona augmenta la freqüència de pas.
20: A partir d'avui, la línia 5 del metro, la Blava, incorpora un tren més durant l'hora punta de la tarda els dies feiners. I els caps de setmana també reforça la freqüència de pas en aquesta mateixa línia i en la L1, la vermella.
0: A Brussel·les comença la cimera de líders de la Unió Europea i serem en directe d'aquí una estona.
20: Marcada per l'energia i l'escalada dels atacs russos a Ucraïna, els líders de la UE celebren aquest dijous la primera jornada d'un cimo en tractaran això, però també la del suport a Ucraïna davant l'escalada, les tensions comercials amb la Xina i la instrumentalització de les crisis migratòries. També el pressupost comunitari, entre altres temes.
0: I aquesta nit hem de conèixer qui serà el guanyador de la 75a edició dels Premis Planeta. Què han trobat a Turquia?
20: Han trobat les restes del naufragi més antic del món.
0: Mira.
20: Han descobert el que consideren que són peces que datarien de fa 4.400 i 4.700 anys, el mateix període en què, per exemple, es construïa la piràmide de Giza a Egipte. No s'ha pogut localitzar part de l'embarcació, però sí àmfores de ceràmica que se suposa que transportava la nau.
0: Cristina Pedroche, de presentadora a Punxadiscs.
20: La presentadora ha debutat com Punxadiscs davant del públic a l'acte de clausura del restaurant del seu marit a Eivissa. La Pedroche no ha tardat a rebre crítiques a les xarxes que l'acusen d'intrusisme laboral.
0: Això
20: però
0: sempre.
20: Ella ha respost dient que ha estat aconsellada per grans punxadiscs.
0: I si estem pensant en quin nom posar-li a la vostra filla, tornen a estar de moda els noms de besàvies.
20: Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en l'última dècada han començat a repuntar de manera important noms com Victòria, Amèlia, Aurora o Emília. En canvi, noms com Júlia han experimentat un descens des del 2010.
0: I avui a qui felicitem?
20: A la Celine Dion, perquè la casa de joguines Mattel ha llançat una Barbie inspirada en ella. Concretament, en la presentació de My Hair Will Go On durant la cerimònia dels Premis Oscars del 98. La peça inclou un vestit dissenyat per Michael Kors i un collaret inspirat en el diamant fictici de la pel·lícula. La nina té un preu de $60.
0: Mira, la banda sonora d'avui?
20: La Dilla Russa. Perquè el grup de Montcada i Reixac participarà en el Benidorm Fest de 2027, que ja ha revelat el cartell oficial dels 18 artistes.
0: 2 minuts i agafem els diaris.
21: Ser Catalunya, Barcelona.
22: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
23: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
24: En Clínica Dentium somos expertos en hacer dientes en una visita. Con tecnología TAC 3D y el equipo de la doctora Sabariego, directora de máster de cirugía e implantología. Dentium, 691-019-351. Tu sonrisa en un día.
1: La Barcelona New Economy Week, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha celebrat els premis BNU 2026. 8 startups han estat reconegudes com les millors d'enguany per la seva capacitat per aportar solucions innovadores als principals reptes econòmics, tecnològics i socials. Els guanyadors han estat els següents:
2: BNU Gaming,
3: Alongside,
2: BNU Energy,
3: Torch,
2: BNU Science,
3: Nocturna Therapeutics,
2: BNU Health,
3: Altum Sequencing,
2: BNU AI,
3: Timbal AI,
2: BNU Agrofood,
3: POTS,
2: BNU Talent,
3: UBNE,
2: BNU Aviation,
3: Actos Drone Energy.
1: Les 8 startups van ser escollides entre més de 100 empreses emergents que van presentar la seva candidatura a través del BNU Startup Innovation Hub, punt de trobada per compartir els darrers avenços tecnològics en la nova economia i connectar empreses amb socis potencials i inversors. Més informació a bnubarcelona.com.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: Hoy, amor, como siempre.
4: Aquí, Catalunya.
5: El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti.
4: Amb Marina Fernández.
5: Ni de mi.
0: 8 minutets passen de 2 quarts. Joan Tejedor, com estàs?
25: Hola, Marina Fernández, bon dia.
0: De què parlen avui els diaris?
25: Doncs avui és un bon pica-pica. Els diaris editats a Catalunya, la imatge és per la protesta dels pagesos. Foto principal al periòdico i a La Vanguardia. El malestar del camp arriba a Barcelona, titula el periòdico, amb els tractors baixant per Via Laietana, i al punt de fuga, al mig de les dues columnes, un manifestant fent un petó a un nadó que porta els braços i que du un tractor de joguina a les mans. El camp surt al carrer, a La Vanguardia, foto semblant, però el punt de fuga és una pancarta que diu els diners els fa una màquina, els aliments nosaltres. I a l'Ara, també els tractors baixant per Via Laietana, i el punt de fuga al mig és un despistat amb el bicing entre les dues columnes de tractors.
0: I relacionat amb la indignació dels pagesos, la inflació.
25: De nou amb màxims des del 2023. Destaca l'Ara, la inflació del 4,9% fa tema la pujada dels preus. El cistell de la compra, diu ara La Vanguardia, la subvenció a benzina i dièsel que el govern pensava rebaixar el novembre es mantindrà a 20 cèntims per litre. El periòdic en pàgines interiors diu que l'estalvi per les famílies serà de 3.675 milions d'euros per aquestes rebaixes fiscals a l'energia, que són entre 105 i 264 d'euros per família.
0: I els diaris que s'imprimeixen aquí també hi trobem l'amnistia econòmica de l'1 d'octubre.
25: Conde Pompido, president del Constitucional a La Vanguardia, només queda que el Suprem tanqui la causa del procés. Una eventual derogació de la llei d'amnistia no tindria efecte sobre l'aplicació. S'aixeca el càstig econòmic als càrrecs del govern durant el procés. El diari Ara i també el periòdico El Tribunal de Comptes també amnistia la responsabilitat comptable de l'1 d'octubre.
0: Que són importants aquestes paraules del president del Tribunal Constitucional en relació a l'amnistia, no del Tribunal de Comptes, sinó a l'amnistia total als líders del procés, perquè ve a dir que si venen PP i Vox i volen carregar-se la llei d'amnistia, això no tindria efectes sobre si ja s'ha pogut netejar la causa a Puigdemont i companyia. I els diaris estatals, cadascú amb el seu viatge electoral.
25: El País aposta per les pensions, un dels punts dèbils del Partit Popular a la campanya del 23. El PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. El president busca una gran pujada abans del 29N. La Razón, Sánchez incorpora Margarita Robles de número 2 perquè no filtri més sobre Ceuta. També el País i La Vanguardia destaquen aquest moviment, però s'estalvien interpretar-lo. El Mundo juga amb les llistes, en aquest cas la del PP. Busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i Albiol a Catalunya, però el titular principal és que l'home del PSOE, Atraxa, aquesta empresa pública, va col·locar més gent a fi després de la nòvia d'Avalos.
0: Que la premsa posa en remull també l'enquesta del CIS.
25: Després de llegir l'Ara el titular, l'enquesta del CIS catapulta el PSOE 12 punts per sobre del PP. Obrint el País trobem per què tants sociòlegs no es creuen aquesta enquesta. Els experts senyalen que la mostra està esbiaixada a l'esquerra perquè els votants de dretes hi participen menys. Belén Barreiro, que va ser presidenta del CIS, diu que hi ha més persones d'esquerres disposades a respondre, però, segons l'enquestadora pública, ha crescut la receptivitat a les seves enquestes.
0: I us ho hem estat explicant i ho recull el periòdico en portada. El jutge del cas Andic crida Miquel Roca a declarar.
25: A petició de la defensa de Jonathan Andic, del fill d'Isaac Andic, que pretén demostrar que els plans que tenia el seu pare no el deixaven sense herència i, per tant, no hi havia mòbil econòmic per un presumpte crim.
0: Pujant els motoristes morts a Barcelona els últims 15 anys.
25: Són el 56% de les víctimes mortals a la ciutat, mentre realitzen només el 6% dels desplaçaments. La mitjana d'edat dels morts en accident de moto a la capital catalana és de 32 anys. El total de les carreteres catalanes, la mortalitat dels motoristes, és el 40%.
0: I fixeu-vos en això, ecologistes i pediatres urgeixen a que retiri el terra de cautxú dels parcs parcs infantils.
25: Alerten que la majoria contenen pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics, com fungicides, metalls, antioxidants, plom, arsènic, cadmi, antimoni, cobalt, i que no són més segurs. Les lesions al cap i les dents trencades o perdudes són fins i tot més freqüents que abans de que poséssim aquests terres.
0: Recordo que al pati de la meva escola teníem rodes de camió, directament jugàvem amb rodes de camió.
25: Nosaltres també, amb rodes reciclades. El que passa és que sense aquest cautxú les mares i els pares ens havien de posar més pedaços als genolls dels pantalons.
0: El 31% d'estudiants diuen que no encaixen a la seva universitat.
25: Gairebé doble la mitjana europea, que és del 18%. La facultat s'ha convertit en un lloc de pas, un aeroport, un lloc on aconseguir el títol, denuncia un catedràtic al periòdico, que apunta que les causes són la pressió acadèmica, les dificultats per compaginar feina i estudis i la falta d'espais verds i recreatius, segons els estudiants, el que fa que vagin a la universitat només el temps imprescindible.
0: Obrim ara una finestra al món. Amb Donald Trump han entredit a les portes de les eleccions de mig mandat que seran a primers de novembre.
25: El tema del dia al periòdico és que el cost de la vida passa factura a Trump entre els seus votants i que els electors llatins donen l'esquena al president i redueixen les seves opcions. Emprèn una fugida endavant desenfrenada per salvar les eleccions. La seva popularitat porta més d'un any en negatiu i la inflació del setembre, el 3,7%, és un nou cop. Destaca El País, que també es fa ressò de la desastrosa estrena de la portaveu de la Casa Blanca, currículum sospitós i apostes en plataformes sobre quant durarà. La Vanguardia es fa eco de que Rússia ignora la treva de trama a Ucraïna, per tant el pes que té a nivell internacional, i que el pacte de Diesel amb Putin, en què el president dels Estats Units ha acabat claudicant, ha dividit el Capitoli.
0: És ben bé que es fan apostes per tot, eh? La incertesa per la salut del papa trastoca el Vaticà.
25: Pensàvem que teníem papa per 20 anys, titular El País, entre cometes, citant un prelat que reconeix que ara ja no està tan clar i això ho canvia tot a la cúria, totes les dinàmiques. Ja està tothom en mode provisional i tot comença a moure's. Tot i això, La Vanguardia, amb una infografia, explica que el càncer del papa sembla que té bon pronòstic. A l'espera de saber si els ganglis estan afectats, les perspectives de curació total són elevades.
0: Ja que parlem de salut, l'Organització Mundial l'OMS recomana el cribratge de càncer de pulmó en fumadors.
25: Ho recull La Vanguardia, recomana als que hagin consumit com a mínim un paquet al dia durant 20 anys, perquè està demostrat que un TAC de baixa dosi a l'any redueix els diagnòstics tardans i també la mortalitat.
0: I si remenem en les opinions i els anàlisis, què?
25: Em quedo amb la de Manuel Viejo al País, perquè ara parlàveu de les crítiques que ha rebut Cristina Pedroche per fer de punxadiscos. Doncs Amaia Montero, la ira i les pintes una altra vegada. Insultar les dones a internet continua sent gratis, especialment el cos de les dones, siguin famoses o no. Arrel de la gordofòbia i d'altres formes d'odi, crítiques, burles i insults que han derivat de l'actuació de la cantant amb l'oreja de Van Gogh a Saragossa després de 18 anys sense trepitjar aquell pavelló. Un vídeo d'una usuària, que només té 3.000 seguidors, ha tingut 2.500.000 de reproduccions. Comentaris com porta les calces a conjunt amb les botes, que eren grogues, contrastant amb el vestit negre. 3.000 likes. Qui és aquesta senyora que s'ha menjat a Maya Montero? Està mudant en la de Mocedades, però canta com Canyita Brava. Haurien de fer un trio amb Letícia Sabater i la Lachús, a veure qui trenca abans la roba. Insultar és gratis, aquest estudi també, escriu Manuel Viejo. L'estudi diu una de cada 10 dones que reben comentaris negatius desenvolupa un trastorn alimentari i dismòrfia corporal, un 10% de les dones. Dels homes, només un 2%. Presenten nivells més alts de depressió, ansietat i estrès, especialment les menors de 35.
0: Doncs ja que estem amb dones cantants de finals dels 90 i principis dels 2000... Al Mundo, la Cristina Llanos, que és la veu principal de Dover, parla a cor obert dels dimonis que l'han acompanyat al llarg de la seva vida.
25: Uns dimonis dels que la música, diu, li van permetre evadir-se.
6: Dover es lo que ha merecido la pena de mi vida. O sea, yo me sentí salvada por Dover. Literalmente pensé, me han salvado en el último momento.
25: Però uns dimonis que eren allà esperant-la quan es va acabar la música. Per exemple, els maltractaments que va rebre per part del seu pare. O l'agressió sexual que va patir de molt jove i la va marcar de per vida.
6: Te marca, te estropicia. Tú no eres la persona que se supone que ibas a seguir siendo. No, ya no. Eres otro sí o sí. Y sí, claro que crea desconfianza y miedo.
25: Parla de la vergonya de quan passa, de la vergonya de després, de la culpa de pensar que és per alguna cosa que has fet que t'ha passat un fet com aquest, i també del tabú, que ella mateixa intenta trencar parlant-ne obertament. També parla de vergonya quan diu que li fa vergonya reconèixer que sovint ha pensat en treure's la vida a causa de la depressió que ha travessat.
6: Da una cierta vergüenza siempre decir que uno piensa a menudo en el suicidio. Lo siento como un cobijo, la idea del suicidio por ese pensamiento de decir, si no puedo más, aquí están las pastillas, me las tomo y hasta luego.
25: També parla de la relació tan especial amb la seva germana, de quan va morir el seu germà o d'aquelles idees que ens posa la societat al cap, com per exemple que les dones en aquella època quan ella es va criar necessitaven un home per estar completes i per viure, cosa que ara li ha canviat la perspectiva.

0: Ara s'entén millor que mai, això de Devil Came to Me. Mm. Els esports. Els diaris esportius, la remuntada del Madrid a Roma.
1: Del 3-1 al 3-4, en menys de 10 minuts, immortal, alas. Nadie se hace el muerto como el Real Madrid. Reacció heroica. El Madrid caminava cap a un eurodesastre. El Marca no és un miracle, és orgull. Güler ressuscita el Madrid. Vinícius desespera Mourinho i l'equip millora sense ell.
0: I els diaris que s'ha dit a Barcelona?
1: Veure per creure. A Mundo Deportivo, amb focus a l'ascensió de Vinícius, la jugada perfecta per un trilero com Mourinho, que podrà seguir opacant el problema de joc. Els oblidats rescaten a Mourinho, això a l'esport. El Madrid té a Europa l'únic lloc on el que de tant en tant encara es veu capaç de signar teories impossibles que van més enllà de qui les dirigeix. El caos autogestionario el defineixen.
0: Un nom que no és un nom propi.
1: No, és el regate del 304. És curiós perquè tant a La Vanguardia com a l'AS fan un anàlisi del regat de Lamine contra el Galatasaray i els dos li posen la mateixa nomenclatura. Regate 304. Són les sigles finals del codi postal de Rocafonda.
0: La pregunta.
1: Com es pot fer el Dakar a l'Aràbia Saudita si hi cauen bombes? Se la fa el pilot català Josep Padró en una entrevista a l'Ara, pilot del Dakar. Bombardeig ahir a la seu d'Aramco, que és patrocinador principal d'Aston Martin de Fórmula 1.
0: El titular per Marca.
1: Durant la jornada de Champions d'ahir, el Paris Saint-Germain es va imposar 2-4 al Manchester City en el primer partit que els de ex de Guardiola disputaven a casa, un Guardiola que estava allà a l'Etihad, disputaven a casa després de ser declarats culpables de tots els càrrecs d'irregularitats financeres per part del comitè de la Premier. A l'esport titulen Luis Enrique si s'atreve a condenar el City.
0: Quina carta el director ha triat avui?
2: La de la Glòria Delgado, El País, la il·lusió de saber-ho tot. Mai havíem tingut tantes respostes a mà. El problema és que les confonem amb coneixement. En tenim prou amb quatre titulars per poder discutir la ciència o uns minuts amb la intel·ligència artificial per creure que podem prescindir de qui porta anys en un ofici. Confonem el dret a opinar amb tenir raó, la desconfiança amb el pensament crític i obtenir un resultat amb saber fer coses. Que més persones es puguin fer sentir és una conquesta, però no significa que qualsevol afirmació mereixi la mateixa credibilitat.
0: Sobre això del dret a opinar, podeu recuperar la conversa que vam tenir ahir al Racó de Pensar amb el Miqui Puig, amb la Sílvia Abril, amb la Lorena Vázquez, amb la Rosa Badia i amb la Núria Casas.

0: qui li llegim avui l'horòscop?
1: Avui ha caigut a la pressió de la redacció i hem fet Vinícius, que es perdrà el clàssic.
0: Val.
1: És cranc, és del 12 de juliol. Uh-huh. És cranc, potser per això va una mica enrere últimament. Li diuen, mantindrà relacions properes molt positives i tindrà un bon moment per estudis o projectes personals i professionals.
0: Home, clar, si no juga...
1: Quatre caps de setmana lliure donen per molt. Donen per molt. Pot venir-te de gust renovar algun detall del teu aspecte.
0: Físic. S'entén.
1: Aquest estiu s'ha tocat la mandíbula. Ah. No sé si alguna cosa més.
0: Què vol dir que s'ha tocat la mandíbula?
1: Sí, no t'hi has fixat, la té més arrodonida.
0: Ah?
1: Estèticament s'ha tocat la mandíbula.
0: Ah, sí, aquesta no la coneixia.
1: Ja ho hem descobert tots dos. Tria allò que et faci sentir còmode i reflecteixi el teu gust. Aquest gest et pot animar a recuperar alguna activitat social del passat. Compte no vegis Vinícius a una penya blaugrana. Pel que ens va dir André Curí, aquí el que t'hi jugues.
2: Vinícius és culer. Culer, culer, culer, de llorar. Lloró en 6-1 con París, lloró.
3: ¿Cómo? Lloró con la remontada del Barça, sí, al PSG. Sí, sí.
4: Vinícius lloró con el 6-1 del Barça al PSG.
2: Sí, sí. Lloró porque era culé, culé, culé.
0: ¿Qué dius?
1: Per tant, amb quatre caps de setmana lliure, compte no vegis Vinícius a la penya blaugrana del teu barri.
0: Ai, ai, ai. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
5: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Moment de posar el retrovisor. Avui, 18 anys enrere, Sergi, ens portes al 2008.
6: Sí, i comencem amb una cançó que és una mica com la Catalunya. Tenim tantes coses per oferir.

0: No li dedicarem a ningú, que cadascú que vulgui es doni per al·ludit o no?
1: No, no, no fem una cosa tan lletja com dir-li tonto a aquesta hora del matí a ningú. Nena, de conte, havia estat dues setmanes al més alt de la llista dels 40, 3 El canto del loco, però la cançó més exitosa de l'any va ser a càrrec de Kate Ryan.

0: Ella va ser l'èxit d'aquesta cantant belga que es va passar 4 setmanes liderant la llista. És d'aquestes cantants que després la veritat és que jo no he tornat a saber res.
1: Que surts al carrer, poses aquesta cançó i preguntes de qui és i 99,9% segurament no l'encertarien.
0: D'aquests cantants que tenen un gran èxit i després desapareixen del mapa. I unes setmanes després li va arribar el seu moment daurat a Katy Perry, aquesta sí que s'ha mantingut en el temps, ja en la recta final de l'any.

0: doncs t'he de dir que em penso que no l'havia escoltat en la vida, aquesta cançó.
1: No? No? Doncs a mi la veritat és que em fa una mica de ràbia, aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí, em comença a sonar a la música que molt sovint sents ara, no? De... És com una mena de reggaeton raro, no? Bé, doncs Love és la cançó que escoltàvem. No va arribar al número 1 dels 40. Sí que ho va aconseguir La oreja de Van Gogh.

0: Aquesta cançó sona força bé, oi?
1: Sí.
0: La cantava Leire Martínez com a vocalista i Amaya Montero triomfava en aquell moment en solitari després de la seva sortida, precisament, de La Oreja de Van Gogh.

0: ja veus el que és la vida, no? La Maya Montero ara és la vocalista de La Oreja de Van Gogh i l'Ere Martínez, no?
1: I Gabriel Rufián pacta amb Podemos.
0: Efectivament, si
1: com
0: és que,
1: la vida?
0: Si és que les coses van canviant, efectivament. Doncs encara tenim temps per escoltar una cançó més del 2008, que és d'Amaral.

0: sí que et sonava, no? Perquè t'he vist que la ballaves una mica.
1: Sí, aquesta sí. És que va ser una època de karaokes. Hi havia un joc de la PlayStation, em sembla que es deia Sing Star, que hi havia totes aquestes cançons.
0: Doncs jo això em va agafar una mica gran ja.
1: Kamikaze, eh? Kamikaze es deia aquesta de l'Amaral.
0: Kamikaze.
1: Res a veure amb la política.
0: No, no sé si serviria de títol d'algun polític
1: Quines
0: actualment.
1: Quines notícies destaquem de 2008?
0: Doncs mira, la notícia en majúscula, segur que la recordeu, va ser el 15 de setembre.
2: This is absolutely stunning. Wall Street has seen very, very few days like this.
0: És la fallida de Lehman Brothers. A partir d'aquest anunci van viure la crisi econòmica contemporània més forta, la que va causar la pèrdua de milions de llocs de treball a tot el món i, en el cas espanyol, acompanyada de l'esclat de la bombolla immobiliària, que encara la va fer pitjor. I també destaquem que hi va haver eleccions generals.
3: Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
0: Això és el que vol dir Pedro Sánchez d'aquí a un mes i mig. No sabem si ho dirà o no ho dirà. En aquest cas era la segona victòria consecutiva de Zapatero en una legislatura que va estar molt marcada per aquesta crisi que us comentàvem. I victòria als Estats Units, també hi va haver eleccions, de Barack Obama.
4: They said this day would never come.
0: Que va proclamar que s'havia dit que aquell dia no arribaria mai, però sí que va arribar. I encara una notícia més.
5: And Fernando Torres scores for Spain. And what was Jens Lehmann doing?
0: Fernando Torres, que marcava el gol que permetia a la selecció espanyola guanyar l'Eurocopa. Era ni més ni menys que 44 anys després de l'anterior èxit que havia tingut la selecció.
1: Zapatero, Barack Obama i Fernando Torres, en fi. I les pel·lis que es feien aquell any?
0: Un cop més Harrison Ford i Indiana Jones.
6: Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder.
7: Usted nos ayudará a encontrar.
0: Indiana Jones i el regne de la calavera de vidre va recaptar 31 milions de dòlars. Després tenim la mòmia.
8: Después de 2.000 años, un misterio perdido en el tiempo está a punto de ser desenterrado.
9: Es la tumba del emperador dragón y su ejército.
0: La momia, la tomba de l'emperador drac. Es veu que a la gent ara fa 18 anys li agradaven molt les pel·lícules de misteri.
1: Com vols que arribem a les 8?
0: Doncs mira, amb la cançó segur més recordada de l'any, a càrrec de Coldplay.
1: Va, doncs anem remenant a ritme de Coldplay l'any on viatjarem dijous que ve, 2002.
0: 2002.
1: Ens n'anirem.
0: Doncs no canviem gaire d'etapa, 2008 a 2002.
1: Quedem a la mateixa dècada. Vinga, arribem a les 8 amb Coldplay. Sergi López, gràcies i una abraçada a Pep Guardiola.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i la teta no dona, i quan no dona, la gent es torna antisistema, i avui els antisistema pendulen a l'extrema dreta.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: La teta no dona ni per sumar majories ni per arribar a final de mes. Si hi haguessin eleccions avui a Catalunya, quedaria un país ingovernable. La suma de les esquerres només donaria en l'escenari més optimista si el PSC, Esquerra i Comuns es posessin d'acord amb la CUP. L'independentisme podria arribar a aquesta majoria, però hauria de ser amb Aliança Catalana. I el mateix passaria amb una aliança de dretes, que s'hauria de barrejar l'aigua i l'oli. Vox amb Junts, aliança amb el PP. Per tant, l'altre escenari que es dibuixaria és una possible gran coalició entre els partits que alguna vegada han governat a Catalunya. Això són el PSC, Junts i Esquerra. I aquí és interessant també fixar-se en aquesta enquesta en qui pesca vots d'aquí. Salvador Illa per adeptes perquè li marxen a Esquerra, però una part important també se'n va cap a Sílvia Orriols, que arramba sobretot votants de Puigdemont, sí, però encara més de Vox i del PP. Escenaris futuribles de la política mentre el present és que tot és més car. El Banc Central Europeu diu que per tenir les coses controlades la inflació hauria d'estar al 2%. Doncs bé, nosaltres la tenim al 4,5%. I això no passava des de febrer de 2023. Paguem més cares, sobretot, els ous, les hortalisses i els llegums, i tirant de metàfora fàcil, o els partits comencen a parlar més de programes i de solucions que no pas de personalismes, o amb les paperetes passarà com amb les lentejas, que si no les quieres, les dejas. Ara passen 8:02 i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Hola, Guillem Favo, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal, Marina? Bon dia.
0: Avui la plana major de la política catalana se cita a Montjuïc. Aquest matí ho frenes a la tomba de Lluís Companys.
1: Per recordar el seu afusellament el dia com avui de l'any 40, és l'endemà de la publicació de les enquestes del CEO i també del CIS. Segons el CEO, el PSC guanyaria les eleccions al Parlament, amb Esquerra i Aliança disputant-se la segona posició, i les esquerres difícilment podrien sumar majoria.
0: I serem en directe a partir de les 9, a veure què diuen. Això mentre el temps colla el front ampli.
1: Dos dies tenen per buscar la unitat amb Podemos i Esquerra. Segons el CEO, hi ha una fuga de vots dels comuns al partit de Junqueras, i quan es va fer el baròmetre encara no s'havia anunciat l'aliança entre Morats i Republicans. Colau ofereix renunciar a ser candidata, a ser la número 1, si això ajuda a pactar amb ells.
0: Els preus desbocats.
1: El preu del diesel ha augmentat un 34% i el de la gasolina un 27,5% al setembre, i es prorroga el descompte de 20 cèntims al novembre. La pujada dels carburants empeny l'IPC al 4,5% a Catalunya i el 4,9% al conjunt de l'Estat.
0: Avui arrenca la cimera de líders europeus.
1: On Sánchez reivindicarà la seva gestió amb Ceuta i el diàleg amb la Xina. També s'espera que els aliats tanquin files amb Zelensky davant la connivència de Trump amb Moscou. La cita té lloc avui i demà a Brussel·les.
0: Demanda per vulneració de l'honor.
2: No podem fer ús de la llibertat d'expressió perquè l'escola et posa una demanda i has de callar. Jo no callaré mai perquè jo l'ho pregunto i no tinc filla, no tinc res, no? I tinc un buit al meu cor que no l'he desitjo a ningú.
1: L'escola Pare Manyanet demanda a les famílies de dos exalumnes que es van suïcidar, la Kira i l'Òscar. Els demanen 70.000 euros. Segons el pare de la Kira, els volen intimidar abans de la vista del gener per una demanda contra el centre per la seva gestió al presumpte assetjament escolar que va poder rebre la menor a l'escola.
0: Nosaltres d'aquí una estona parlarem amb el pare de l'altre exalumne que es va suïcidar, amb els pares de l'Òscar. Una setmana sencera de retards a l'AVE Barcelona-Madrid.
1: Fins a principis de la setmana vinent no es podrà retirar la locomotora incendiada a Saragossa. Fins aleshores se circularà en via única en aquest tram, cosa que allarga els viatges uns 15 minuts.
0: Vinícius, castigat sense clàssic.
1: Li han caigut 4 partits de sanció, 2 per estirar els cabells a un rival i 2 per les protestes posteriors. El clàssic de diumenge 25 és el segon maig que es perdrà. Mourinho, ahir a la nit, després de guanyar la Roma, va acusar el comitè de desestabilitzar-los.
0: I ja tenim els llums de Nadal penjant en alguns punts de la ciutat de Barcelona, per exemple aquí a Passeig de Gràcia, però de moment aprofiteu la calor, les estones de sol d'aquests dies abans del canvi de temps del cap de setmana. Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Durant dues jornades més, el temps serà sobretot assolellat i en temperatures altes. Cap de setmana, canvi significatiu de temps, pluja sobretot a última hora de dissabte i temperatures clarament més baixes. Noument, ara una mica de fresca. 20 graus a Tarragona, 18 a Barcelona, 14 a Lleida, 13 a Girona. Les màximes, més baixes que ahir, a prop dels 25 graus igualment a la major part de Catalunya, superant-los amb facilitat al Pla de Lleida. Pujaran menys perquè hi haurà més núvols, en el conjunt de Catalunya farà sol la major part d'hores, però en el matí núvols baixos, fins i tot boira a la Catalunya central, la resta de la jornada estones de núvols abundants a la costa i al prelitoral.
0: Amb el Pol Llergo a la tècnica, la Cristina García i l'Amparo Pérez a la producció i el Cristian Rodríguez a les xarxes. És dijous. I a partir de les 10, a l'Aquí Catalunya. Sol. Y aquí en el bosque soy feliz. L'Ada Parellada defensarà l'hegemonia dels rovellons. És el millor bolet, ara que arriba la temporada. La confrontarà amb la cuinera Raisa Esteve del Cuines. Això abans de l'al·legat de la Imma Sust i el Santi Jiménez, que venen al racó de pensar. I tindrem la biòloga Evelyn Segura parlant de gats, del descobriment d'una nova espècie de felí salvatge. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins les 12, o en recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, acercatalunya.cat.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 6 minuts de les 8 del matí. Avui hi ha 3 fotografies en forma de dades. El CEO, el CIS i també l'IPC. Comencem per aquí, per la inflació. No és una estimació a futur, és la foto fixa de l'encariment del preu de la vida.
1: Per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, fa mesos que la inflació puja com l'escuma, arrossegada sobretot pels carburants. L'IPC a Catalunya, el mes de setembre ha pujat 5 dècimes i els preus són, de mitjana, un 4,5% més cars que fa un any.
0: Un 4,5% més car tot del que ho pagàvem ara fa un any a Catalunya i 4,9% més car al conjunt de l'Estat. Pol Valero, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Aquesta és la pujada més alta des de febrer de 2023.
5: Sí, concretament el gasoil és un 34% més car que fa un any, 34%, i la benzina un 27,5% per la falta d'oferta provocada pel conflicte a l'Iran. Aquest encariment disparat ha fet que el govern espanyol mantingui pel mes vinent el descompte de 20 cèntims per litre per ajudar els ciutadans a omplir el dipòsit. S'ha activat automàticament. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10% perquè es posava en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. No ha estat així. La llum ha pujat un 11,4%.
0: Per posar-hi perspectiva, el Banc Central Europeu el que diu és que aquesta inflació, que l'IPC s'hauria de mantenir al voltant del 2%. Per tant, massa bé no estem.
5: Sí, amb l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà hem tornat a nivells d'inflació per sobre del que recomanava. És evident que això es nota a les butxaques dels ciutadans, però també, si mirem l'evolució general, és cert que no estem a xifres de l'estiu del 22, quan vam superar el 10%, una inflació altíssima en plenes conseqüències de la guerra a Ucraïna, però ara sí, és cert, un altre cop la geopolítica està condicionant els preus amb la guerra a l'Iran per una crisi d'oferta de carburants, i ara ja són 5 mesos seguits de pujades de l'IPC.
0: I a l'hora d'anar al súper, què és el que més ha pujat i què més baixa, si és que baixa alguna cosa?
5: Destaca sobretot l'encariment dels llegums i les hortalisses fresques, gairebé un 13%, també els ous, més d'un 9%, fa mesos que pugen, i també ha augmentat el preu de la fruita fresca i la carn de vedella. En canvi, han baixat en comparació a fa un any, molt lleugerament, això sí, els cereals, el sucre i la xocolata i el cafè, que també s'havien disparat fa mesos.
0: Pol, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest encariment del gasoil, que és d'on plora la criatura, també ha agreujat, òbviament, el malestar dels pagesos.
6: S'ha de sortir sí o sí. Creiem que està la cosa molt malament.
7: No n'hi ha prou amb dir que necessitem pagesos quan tot crema, quan hi ha foc, i que ens aplaudeixin quan llaurem. Foc s'apaguen a l'hivern.
0: Fins al punt, clar, que aquest encariment del gasoil ha condicionat la protesta d'aquestes tractorades a Barcelona.
1: Uns 200 tractors es van plantar ahir al centre de la ciutat, menys que altres cops perquè amb el preu dels carburants pels núvols, un miler d'agricultors més van optar per baixar la capital catalana en autocar o en cotxe privat.
0: Clar, els pagesos reclamen canvis estructurals perquè Catalunya pugui estar a prop del que es coneix com a sobirania alimentària, és a dir, que ens puguem sostenir a nosaltres mateixos, que ens puguem autoalimentar. Oriol Soler, què tal? Bon dia.
8: Hola, Marina. Hola a tots. Bon
0: clar,
8: dia.
0: Aquí el que passa és que passaria amb gana, si hagués de ser així. Catalunya pugui ser autosuficient amb el seu menjar, aquest és doncs l'optimisme, el que es busca, el que es voldria, però ara mateix estem molt lluny d'aquesta meta.
8: No, la veritat és que ara mateix estem molt lluny d'aquest escenari. Amb el que es cultiva a les nostres terres i també als animals que hi ha a les nostres granges, només es podria donar de menjar a la meitat de la població, és a dir, la meitat dels catalans es moriria de gana si només tinguéssim els aliments que fem aquí. A més, aquest 50% dels catalans en aquest escenari s'haurien d'alimentar bàsicament de carn de porc, de fruita, d'arròs i de vi, que són els aliments que més conreem, que més cultivem. En canvi, pràcticament no podríem menjar, per exemple, llegums. A més, la carn en greix que hi ha a Catalunya és possible sobretot gràcies a la importació de pinso d'altres països, ja que gran part del cultiu de secà que tenim aquí, sobretot el blat, va destinat a alimentar aquests animals de granja.
0: I després està passant una altra cosa, que és que els camps cada vegada s'estan concentrant en menys mans. Com tenim repartides les terres?
8: Doncs mira, en els últims 40 anys a Catalunya s'han multiplicat per 4 les finques agràries de gran extensió i, en canvi, la quantitat de propietaris s'ha reduït a la meitat, i tot això sense que la superfície total conreada hagi canviat massa. És l'evidència que el sòl agrícola cada cop es concentra en menys mans i que la tendència és que cada cop hi hagi menys pagesos amb petits terrenys familiars i més grans corporacions que acumulen hectàrees. Per posar un exemple, l'any 1982 a Catalunya hi havia només 526 finques de més de 100 hectàrees. L'any 2020, l'últim, amb dades disponibles, n'hi havia gairebé 2.000. 1.900. I, en canvi, si mirem les finques d'una hectàrea o menys, el procés és inversament proporcional. Fa 40 anys n'hi havia més de 8.400 i ara només són 2.400. Resumint, què vol dir això? Hi ha més o menys la mateixa terra conreada, menys de la meitat de propietaris, 4 vegades més finques extenses i 4 vegades menys petites propietats.
0: Aquesta és la realitat al camp, tornant a les demandes dels pagesos. Volen ajudes, volen que se simplifiqui la burocràcia. També hem escoltat el president de la Generalitat demanant a la Unió Europea que mobilitzi ajudes extraordinàries pels agricultors i ramaders. Ara mateix, en quines condicions estan? Què reben de les diferents institucions?
8: Doncs la renda agrària catalana va ser de 2.800 milions d'euros l'any passat, i de mitjana, si se suma la subvenció de la política agrària comuna de la Unió Europea i les ajudes de la Generalitat, els pagesos han rebut uns 400 milions d'euros anuals en ajudes públiques. Això és un 15% de la renda del sector. Des de la pagesia denuncien que gran part d'aquests fons acaben a grans empreses en lloc d'anar a mans d'agricultors professionals. I a tot això cal sumar-hi també un altre

0: Anna, que pesca vots també del PSC, no només, òbviament, molts de Junts, moltíssims de Vox, una miqueta bastant del Partit Popular, però també del Partit Socialista i d'Esquerra Republicana. Xavier Balló.
1: Els socialistes caurien de 42 a 34 diputats, la xifra més baixa des que va començar a governar. Tot i així, encara mantindrien un bon avantatge respecte a Esquerra, que serien segons amb uns 25 diputats, i d'Aliança, que tindria al voltant de 24. L'extrema dreta independentista segueix superant amb claredat a Junts, tot i que els de Puigdemont començarien a frenar la fuga de vot i es recuperarien lleugerament respecte a sondejos anteriors. El PP i Vox empatarien amb 12 a 13 diputats i Comuns i CUP es mantindrien similar a ara, amb entre 4 i 6 diputats.
0: I això dibuixa, òbviament, un Parlament ingovernable. Per començar, l'actual majoria d'esquerres no seria suficient.
1: Ni en l'escenari més optimista per PSC, Esquerra i Comuns, aquests partits assolirien els 68 diputats necessaris i per això necessitarien sempre de la complicitat de la CUP, un partit que ha accedit a fer acords puntuals amb els socialistes aquesta legislatura, però que seria molt difícil que acceptessin un acord d'estabilitat amb Salvador Illa. I ni tan sols amb els anticapitalistes estaria garantida la majoria d'esquerres si es complissin els pitjors pronòstics. Els partits independentistes, en canvi, sí que serien majoria, però tampoc seria una suma operativa per la incompatibilitat d'Aliança Catalana amb altres partits, sobretot com Esquerra o la CUP. L'escenari obligaria una mena de gran coalició amb el PSC, Esquerra i Junts, que sí que tindria força suficient, però que també és molt complexa perquè obligaria els tres partits que poden ser alternativa de govern a aliar-se i deixar tota la força de l'oposició a Aliança.
0: Aquí, de moment, no hi ha eleccions, no n'hi ha d'haver fins d'aquí un parell d'anys. El CEO sí que ha preguntat també per les generals que seran aquest 29 de novembre.
2: El PSC seria la primera força a Catalunya i Esquerra quedaria segona amb menjant-li bona part del terreny als Comuns, que caurien fins la última posició.
0: Clar, la fuga de vots als Comuns per part d'Esquerra podria anar més, i és que el baròmetre és d'abans de comunicar-se aquesta aliança entre Esquerra i Podemos.
2: Segons aquest sondeig, l'Esquerra de Gabriel Rufián desfaria l'empat amb els Comuns, que hi va haver en les últimes generals de fa 3 anys, i pujaria de 7 a 10 o 11 escons en detriment de la formació d'Ada Colau, que baixaria fins a 2 o 3 escons.
0: I aquí sabeu que la peça que balla és això, els Comuns. Si els Comuns es poden entendre amb Esquerra i Podemos o no, queden només 2 dies, és demà que s'ha de comunicar definitivament als partits que vulguin anar en coalició, que s'avinguin a concórrer junts o no. L'últim és que Colau s'ofereix a renunciar, a fer un pas al costat, a no ser la candidata i fins i tot a canviar el nom de Front Ampli si això serveix per pactar amb Esquerra i amb Podemos. Laura Pons.
3: A Catalunya hi haurà doble papereta, una d'Esquerra, encapçalada per Rufián, i una altra del Front Ampli, que lideraria Ada Colau, i ho dic en condicional, lideraria, perquè l'exalcaldessa assegura que està disposada a cedir el lideratge.
4: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
3: Són declaracions a RAC1. L'exalcaldessa també va estar a Televisió Espanyola, on va demanar als republicans que deixin anar la corda, que no tinguin por.
5: Cuando Esquerra Republicana ayer vi que respondían, ¿no?, que no querían diluirse, que no querían perder las siglas, yo creo que eso no tiene por qué ser un problema.
3: Els republicans, però, de cap manera estan disposats a anar sota el mateix paraigües. Fonts properes a Junqueras mantenen que ells ja tenen un acord amb Podem, que és l'únic pacte que faran a Catalunya.
0: Avui tenim la fotografia del CEO, però també del sempre controvertit i desviat CIS de Tezanos.
2: En el CIS, el PSOE sí que guanyaria les eleccions. L'enquesta es va fer després del desnonament de la Mari Carmen i els socialistes augmenten el seu avantatge respecte al PP fins als 11,8 punts.
0: Els politòlegs, en general, tampoc no s'acaben de creure el resultat d'aquest CIS. Pablo Simón, a la Ventana del Francino, apuntava que la mostra pot estar esbiaixada i deia el per què.
6: Sospechamos que puede haber una correlación muy fuerte entre la gente que no responde a la encuesta y la gente de derechas. Ah. Es decir, imagínate, yo ahora descuelgo el teléfono y te digo, hola, buenas tardes, soy del CIS. Es muy probable que, dada la mala prensa que tiene ahora el CIS, un votante de derechas o de extrema derecha te diga, no te contesto a la encuesta.
0: I ja sabem qui acompanyarà Pedro Sánchez com a número 2 a les llistes del PSOE, serà la ministra Margarita Robles.
2: Sánchez repeteix la fórmula que ja va fer servir el 2016. Robles anirà de segona a les llistes després del seu xoc públic a Marlaska, per si el CNI va avisar o no de l'entrada massiva a Ceuta. Ho farà per la llista de Madrid en una picada d'ullet al votant moderat.
0: I a l'altra banda, el PP continua enredant-se amb les pensions i Pedro Sánchez, que se n'aprofita.
7: Ayer está por aquí el señor Feijóo y dice ni media broma con las pensiones. El mismo día que su portavoz dice el sistema está colapsado y hay que reformarlo. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad.
2: Esther Muñoz, la portaveu parlamentària del Partit Popular, intentava ahir justificar que en un podcast digués que calien mesures valentes amb les pensions.
8: Cuando el Partit Popular dice, o cuando yo he dicho que el sistema puede petar, lo he dicho en el marco de un podcast de gente joven, pero yo lo puedo decir en otros términos.

0: Los últimos informes de la AIREF de 2025 y 2026, que no es el PP, es la AIREF, hablan de que hay dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. No lo dice el PP, lo dice la AIREF.
1: Poca estona després, Feijóo el que va fer és esmenar-la i dir que revaloritzaria les pensions de l'IPC.
2: I al PP tenen un altre incendi, en aquest cas per l'educació. Ens hem de situar a Madrid. Contra el govern d'Isabel Díaz Ayuso hi ha hagut càrregues contra els professors que estan en vaga indefinida.
1: Els sindicats apunten a un seguiment del 70%, tot i que el govern d'Ayuso el rebaixa al 45%. Des del govern madrileny, la consellera d'Educació criticava la protesta.
3: És evident que no hi ha ninguna vocació de negociar ni de millorar l'educació, sinó que l'únic objectiu és quemar les calles.
1: Hi ha 5 detinguts que ja estan en llibertat i 2 policies ferits.
2: Que les protestes per l'educació traspassen fronteres. Us hem estat parlant del que està passant a França amb carrers incendiats, però també està passant a Albània. Les protestes han portat ja 40 detinguts, desenes de ferits. Això també està passant en altres països, no només aquí. Que ara parlàvem de França, doncs des d'allà Marine Le Pen ha tirat un cable a Vox.
1: Diu Le Pen en un missatge a les xarxes que els seus aliats han sabut conquerir el cor dels espanyols i que demà podrien participar en el govern. Afegeix la candidata a la presidència de França que Espanya ocupa un lloc essencial a Europa i que la seva veu compta per defensar la sobirania de les nacions i la llibertat dels seus pobles.
2: I fixeu-vos en això, l'exèrcit de terra investiga els legionaris que van vitorejar Vito Quiles quan l'agitador va cridar a por los rojos.
4: Vito! Vito! Vito!
1: Va passar el 12 d'octubre i hi ha un vídeo del moment. El codi disciplinari de les Forces Armades preveu per les faltes greus sancions econòmiques de 8 a 15 dies, arrest de 15 a 30 o pèrdua de destí.
2: Que el calendari electoral avança en paral·lel al de l'amnistia. L'últim sobre això és que el Tribunal de Comptes ha aplicat definitivament aquesta amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern que estaven acusats d'haver finançat el procés i l'1 d'octubre amb diners públics. Se'ls reclamaven més de 5 milions d'euros de les seves butxaques. Martí Oliver.
5: El secretari general de Junts, Jordi Turull, celebra que, d'entre d'altres, el patrimoni dels encausats deixi d'estar en joc.
6: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Comptes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense sol tenir volta.
5: Turull ha reclamat que l'amnistia sigui integral, com també ho han fet Esquerra i la CUP a través de comunicats. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que l'amnistia demostra que Catalunya està camí, diu, de la normalització.
7: Aquest procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització.
5: Declaracions que el president ha fet des de Brussel·les.
2: I després tenim l'aplicació de l'amnistia definitiva, les càrregues penals que pesen encara sobre els líders del procés. I avui, qui parla a La Vanguardia és el president del Tribunal Constitucional, que una de les coses que diu és rellevant perquè té a veure amb què passaria si el PP i Vox arribessin a la Moncloa i volguessin derogar aquesta llei d'amnistia. Diu: tranquils, perquè això no seria retroactiu. No passaria res si ja hem amnistiat a Puigdemont i companyia. Això seguiria vigent i no es podria revocar.
1: Sí, exacte. Diu que una derogació eventual no tindria efecte sobre la seva aplicació. Des de les pàgines de La Vanguardia assenyala, indica el canvi de l'amnistia al Suprem, assegura que aquest tribunal ha de tancar la causa del procés. El president del TC assegura que la llei ha servit per la pacificació del conflicte a Catalunya.
2: Moment d'obrir una finestra al món. Avui i demà hi ha cimera dels líders europeus a Brussel·les. Sergi.
8: Hi ha soroll de sabres pel pròxim pressupost comunitari del 2028 i les converses tenen lloc amb l'escalada de preus desbocada. També marcarà la trobada l'amenaça de Ceuta, el pols comercial amb la Xina i la debilitat ucraïna.
2: Un munt de temes al damunt la taula. Saludem a aquesta hora el nostre eurocorresponsal, l'Enrique García Pozo. Què tal? Bon dia.
9: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
2: Estem davant d'una altra cimera d'alta tensió i on les mirades també estaran posades al frec a frec que puguin tenir Pedro Sánchez amb Giorgia Meloni per Ceuta.
9: Uh-huh. Sí, por Ceuta y por el modelo migratorio, porque en el menú de esta cumbre tenemos varios temas. En cualquier caso, recordar que esta será la primera de las 4 cumbres a la que Sánchez va a acudir hasta finales de año. Eso significa que vendrá a 3 de ellas antes de la cita con las urnas, uh-huh, y una ya con el gobierno en funciones, porque el calendario electoral coincide, Marina, con un agitado calendario de negociaciones aquí en Bruselas. Desde Moncloa explican que esto en ningún caso afectará a la fortaleza que tendrá España en las negociaciones, y una de las principales será la batalla batalla de los presupuestos para los próximos 7 años. Aquí España está con Italia o con Polonia, exigiendo que no haya recortes frente a la austeridad que, como viene siendo ya un clásico, reclaman los países frugales. Así que el menú será precisamente eso, la batalla de los presupuestos, la ayuda a Ucrania ante los bandazos de Trump, la relación comercial con China y algo que deja prácticamente solo a Sánchez, la política migratoria. Ceuta, lo decía, estará en las conversaciones y también en las conclusiones que aprobarán los líderes a final de esta cumbre, con 3 ideas sobre el papel: solidaridad con España, reconocimiento de su situación especial en tanto única frontera terrestre junto a Melilla, con África, y la necesidad de un apoyo operativo y económico de la Unión. Fuentes de Moncloa aseguran estar satisfechos con estos términos, pero una cosa es la política sobre el papel y otra la política de las declaraciones. Y a las puertas de un ciclo electoral intensísimo, se espera que líderes como precisamente la italiana Giorgia Meloni o el propio Sánchez vengan especialmente combativos a la hora de defender sus modelos, como el migratorio, con previsibles choques con líderes como la italiana o la primera ministra danesa. Así que se espera una cumbre tensa, compleja y muy larga. La hora de cierre prevista nos lleva a mañana viernes, en algún momento de la tarde, eso sí, siendo muy optimistas.
2: Madre mía, ¿y ha comenzado eso, Enrique? ¿Ya han arribado los líderes europeos?
9: A partir de las 8:30 empiezan a hablar, a eso de las 9 empiezan a hacer declaraciones, y el presidente Sánchez, en el caso de que atienda la prensa antes de entrar a esa cumbre, que no siempre lo hace, nos llevaría a en torno a las 9:45 de la mañana, porque aterriza en Bruselas a las 9:25.
2: Doncs fem una cosa, si passa, ens demanes pas i ens expliques què hagi dit Pedro Sánchez. A més, és que estem en un moment on estem veient diversos líders europeus prenent posicions també en relació a les eleccions espanyoles. Hem vist Le Pen donant suport a Vox, no eren tan amics fa un temps, ara sí que són de la mateixa família europea de l'extrema dreta, perquè n'hi ha 3 de grups d'extrema dreta dins del Parlament Europeu.
9: Eso es. De hecho, Le Pen, que ayer estuvo en Bruselas para prácticamente decir que si llega a ser la presidenta de Francia quiere recortar muchísimo los presupuestos, pues se reunió antes con Abascal, y tenemos la foto de ellos juntos reunidos aquí en Bruselas.
2: Enrique, ànims.
9: Gràcies.
2: Fins ara. Això a Brussel·les. Als Estats Units es plantegen imposar una taxa de $200,000 per viatge a tots els bucs amb bandera espanyola que aterrin al seu país, que atraquin al seu país, vaja.
10: Un plantejament que pretén respondre al veto que va imposar a Espanya als vaixells dels Estats Units que sospitava que portaven armes a Israel.
2: Corresponsal de la SER a Washington, Pablo Morán, bon dia.
11: Buenos días. De momento es una propuesta, no una sanción en firme, pero el gobierno ya está analizando las conclusiones y las consecuencias de este informe publicado este miércoles por la Comisión Marítima Federal Norteamericana. Este organismo plantea esta sanción después de encontrar pruebas concluyentes de que las autoridades españolas negaran el acceso a puerto de buques con bandera de Estados Unidos, como el Mars Denver, un carguero al que se negó la entrada Algeciras en noviembre de 2024, cuando cubría la ruta entre Nueva York e Israel. Fuentes gubernamentales advierten de que defenderán los intereses de España y de sus empresarios en esta cuestión, y que lo harán en coordinación con Bruselas, al entender que el procedimiento afecta a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto. De hecho, ahora se abre un periodo de consulta pública en el que las partes, incluida España, puede presentar alegaciones antes de que esta comisión norteamericana tome una decisión en firme.
2: I el Papa Lleó XIV evoluciona bé, això és el que diu el Vaticà després de l'operació per extirpar-li un tumor cancerigen del pulmó.
10: Fonts vaticanes expliquen que el Papa s'ha sotmès a proves clíniques i ha practicat fisioteràpia respiratòria. Diuen que es va aixecar, que va caminar i que va celebrar missa. A priori, Lleó XIV estarà una setmana a l'hospital. El director de l'Oficina Vaticana assegura que el Papa està de bon humor i que manté la intenció, com estava previst abans de detectar-se aquest tumor, de viatjar a Sud-amèrica el mes vinent.
2: I el president d'Ucraïna, Zelensky, busca Europa el suport que ja no li donen als Estats Units.
10: Zelensky va estar ahir a Londres, avui visita Brussel·les buscant el cop de mà que últimament li ha retirat als Estats Units en les últimes hores. Elon Musk s'ha unit a Trump en el seu posicionament contrari al president d'Ucraïna. El multimilionari ha demanat que Zelensky plegui, tot després que els ucraïnesos estiguin denunciant que Starlink, que el sistema per connectar-se a internet, creat precisament per Elon Musk, hagi limitat la seva velocitat. Aquest sistema és fonamental per exemple, de detectar drons russos.
2: I fixeu-vos en aquesta troballa, han localitzat el naufragi més antic del món i això ha passat a la costa de Turquia.
10: Es tracta d'una nau de mercaderies que portaria sota el mar uns 4.500 anys, per tant, pertany a l'edat de bronze. L'estudi de la troballa va anar a càrrec d'una universitat turca que aporta evidències inèdites sobre les primeres rutes marítimes i el trànsit de mercaderies a la costa oriental del Mediterrani. En 5 mil·lennis, l'estructura del vaixell havia quedat consumida i el que han analitzat els arqueòlegs és la silueta i la decoració de més d'una trentena d'àmfores i recipients d'emmagatzematge recuperats del fons del mar. El disseny coincideix amb productes similars trobats a jaciments egipcis i també a l'antiga Troia. Això el que fa pensar és que hi havia una àmplia xarxa comercial.
2: 2:02. D'aquí a una estona, nosaltres conversarem amb un dels dos pares a qui la congregació del pare Manyanet ha denunciat per, presumptament, haver vulnerat l'honor de la institució.
10: La congregació del pare Manyanet ha demanat als pares de dos alumnes que es van suïcidar, la Kira i l'Òscar. Nosaltres parlarem en una estona, precisament, amb el pare de l'Òscar.
2: I la congregació el que reclama són 70.000 euros pels missatges, entrevistes i documentals en els quals han assenyalat la negligència del centre també davant de presumptes abusos sexuals. Andrea Villoria.
12: Sí, la congregació demana 70.000 euros d'indemnització als pares d'aquests dos exalumnes que es van suïcidar, segons ha avançat Catalunya Ràdio i confirmat la cadena SER. El pare de la Kira, el José Manuel, assegura a SER Catalunya que tot plegat és una estratègia per acallar-los.
13: No podem fer ús de la llibertat d'expressió perquè l'escola et posa una demanda i has de callar. Jo no callaré mai, perquè jo l'ho pregunto i no tinc filla, no tinc res.
12: I és que fa dos anys l'escola ja va denunciar-lo per injúries i calúmnies. Li demanava aleshores presó i gairebé 300.000 euros de multa en una causa que es va acabar arxivant.
2: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un home a Torelló que ha hagut de ser operat d'urgència.
10: La víctima és un metge que passejava amb la seva parella pel poble quan una persona els va atracar i li va clavar una ganivetada. El govern ha sortit a donar-li suport i condemnar l'agressió amb l'objectiu d'evitar que la dreta ho instrumentalitzi.
2: És a dir, per evitar que passi el mateix que fa unes setmanes va passar amb el crim de Manresa, Andrea.
12: La víctima és un home de mitjana edat que treballa des de fa poc com a metge al CAP de Torelló. Dimarts a la nit, quan passejava per la plaça Sant Fortià del municipi, un home el va apunyalar a la panxa enmig d'un robatori violent. Ell mateix va poder trucar al 112, que el va traslladar a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant ja fora de perill. La consellera de Salut el va visitar ahir i ha desvinculat l'agressió de la professió mèdica, com deia a 3cat Info.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió.
12: També la titular d'Interior va voler condemnar els fets.
15: Condemna rotunda aquestes actituds intolerables a la nostra societat. Li caurà tot el pes de la llei.
12: Amb la preocupació de fons que el cas acabi assimilant-se al que va passar fa més d'un mes a Manresa.
2: Precisament, la consellera d'Interior va ser ahir en aquest programa i confirmava que volen presentar al Congrés aquesta proposta per endurir la tinença d'armes, fins i tot si acaba governant el Partit Popular.
16: Home, jo crec que la proposta d'enduriment d'armes té un consens molt ampli. Aquest ha estat un tema que tots els grups han fet referència a aquesta problemàtica i que, per tant, necessitem assimilar les penes a les que té la resta de l'entorn europeu. Jo espero que nosaltres governem per poder-ho dur a terme, faltaria més. Però si no fos així, o en el cas que així no sigui, aquesta és una proposta que ha de regir.
2: I no ho passa en la investigació del cas Andic, la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango ha citat a declarar ara ja sí com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
10: Roca ha estat citat a petició de la defensa per explicar els plans que tenia Isaac Andic de crear una fundació filantròpica que finalment no es va arribar a materialitzar. Un dels arguments que situa el fill d'Andic com a sospitós d'homicidi és precisament els desacords en matèria econòmica que tenia amb el pare, entre d'altres, per la creació d'aquesta fundació.
2: I han trobat un cadàver que surava a la costa de Castelldefels. Ara s'està investigant qui podria ser.
10: La policia catalana treballa per identificar aquesta víctima en un estat avançat de descomposició i les circumstàncies de la mort. La policia catalana haurà d'estudiar, entre d'altres, si pot estar vinculat a algun dels desapareguts per la pluja dels últims dies.
2: Ara passa 1:02. Fins a principis de la setmana que ve no s'haurà restablert la normalitat de la circulació de l'AVE Barcelona-Madrid.
17: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
10: El vagó incendiat continua a la via a l'altura de Saragossa. La locomotora només podrà remolcar-se en horari nocturn. Els operadors Renfe, Ouigo i Irio han hagut d'adaptar els horaris i els trens d'alta velocitat poden patir retards per culpa de les limitacions de velocitat al tram afectat.
2: I canvi important, les trucades comercials tindran assignat el prefix 400 des d'aquest dissabte.
10: Una mesura que ha de permetre que els consumidors detectem que la trucada és comercial i puguem decidir si responem o no.
2: I avui se celebra el Dia Internacional del Dol Perinatal, el dol que segueix la mort d'un nadó durant l'embaràs o el part o els primers dies de vida. Per ajudar les famílies a passar aquesta experiència, l'Hospital Trias de Barcelona ha incorporat un bressol tèrmic que ofereix més temps i intimitat per poder-se acomiadar de la criatura. Ens ho explica com funciona la Susana Ruiz.
18: La durada del contacte amb el nadó està condicionada per les limitacions de conservació del cos. En aquest sentit, el nou bressol tèrmic permet allargar el temps perquè les famílies puguin viure el comiat de la seva criatura amb més calma i sense presses. Laura Terrats és llevadora i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia dels germans Trias.
19: Poder disposar de tot el temps que ells necessitin i no el temps que nosaltres els puguem donar marca una diferència, que siguin les famílies qui puguin decidir el temps que volen dedicar a acomiadar-se del nadó. Aquest és el valor que afegeix a aquest llitet.
18: A Catalunya, el 2024, es van registrar 172 morts fatals tardanes.
2: I de la cultura. Rècord del Festival de Sitges, una recaptació històrica quan encara queden 3 dies de cinema allà.
20: Els organitzadors del festival celebren que ja han superat el milió d'euros en recaptació i han venut un 6% més d'entrades que l'any passat. El festival rep avui la visita d'un dels grans reclams d'aquesta edició, l'actor i productor Dani De Vito, que presentarà Sitges, la darrera pel·lícula que ha produït amb els seus fills. I des de l'organització ja pensen en l'edició del 2027. La directora de la Fundació explica que incorporaran una nova sala de projeccions per intentar donar resposta a les demandes del públic.
2: I sapigueu que a Barcelona, si sou de Barcelona, hi haurà d'aquí molt poquet nous bonus cultura.
20: Es tracta del programa de bonificacions, que és un pacte entre el govern municipal i Esquerra en l'acord de pressupostos i, segons ha explicat Nació Digital, està previst que s'iniciï el 2 de novembre. Però com funcionarà? Us fem 5 cèntims. Funcionarà a través d'un moneder digital. La primera fase rebreu 20 euros i més endavant es podrà recarregar dos cops més fins a sumar un total de 60 euros de descompte. Els diners es podran gastar en entrades de teatre, dansa, música i en la compra de llibres, tot i que es donarà prioritat als productes i espectacles en català. A diferència d'altres cupons, no caldrà fer una compra mínima a l'establiment i no estarà restringit als joves. Qualsevol veí o veïna de Barcelona en podrà fer ús.
2: I aquesta nit és quan s'ha d'anunciar el guanyador i finalista del Premi Planeta 2026. És el guardó més ben dotat de l'Estat. Són la 75a edició aquest any.
20: El president del grup Planeta, Jordi Creueras, ha sortit al pas dels que posen en dubte la qualitat literària dels guanyadors dels darrers anys. Diu que les xifres dels lectors els avalen.
21: Puedo decir que nosotros estamos muy orgullosos de tener grandes nombres de la literatura contemporánea entre los ganadores y finalistas del premio. En cualquier caso, nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final...
20: La cerimònia del 75 aniversari assoleix una xifra rècord de 1.424 obres presentades i es lliurarà demà al pavelló 1 de la Fira de Barcelona a Montjuïc.
2: I ja sabem qui participarà al Benidorm Fest de l'any que ve. Noche entera. Hi haurà la Vico, el que no sabem és si participaran o no finalment al Festival d'Eurovisió, perquè ja sabeu que aquí s'està fent campanya per no ser-hi justament per la col·laboració amb Israel.
20: Sí, la publicació de les cançons de cada candidat, entre les que es trobarà Merche, la DJ russa o Isabel Ain, la intèrpret de Potra Salvatge, es publicaran a partir del 17 de desembre i el certamen se celebrarà del 26 al 30 de gener.
2: I Netflix acomiadarà el 6% de la seva plantilla.
20: Segons informen mitjans com The Wall Street Journal o la CNBC, la plataforma prepara l'acomiadament d'un miler de treballadors, el més gran des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia, afers legals i recursos humans. I l'anunci s'ha fet una setmana abans que la multinacional presenti els seus resultats financers de l'últim trimestre.

0: I avui hi ha una entrevista colpidora de la Cristina Llanos, de la veu principal dels Dover, parla a cor obert dels dimonis que l'han acompanyat al llarg de la seva vida.
1: Uns dimonis des que la música, diu, li va permetre evadir-se.
2: Dover es lo que ha merecido la pena de mi vida. O sea, yo me sentí salvada por Dover. Literalmente pensé, me han salvado en el último momento.
1: Però que eren allà esperant-la, per exemple, els maltractaments que va rebre per part del seu pare, l'agressió sexual que va patir quan era molt jove.
2: Te marca, te estropicia. Tú no eres la persona que se supone que ibas a seguir siendo. No, ya no. Eres otro sí o sí. Y sí, claro que crea desconfianza y miedo.
1: Parla de la vergonya i el tabú que ella mateixa intenta trencar parlant-ne obertament. I també de la vergonya que li fa reconèixer que sovint ha pensat en treure's la vida a causa d'una depressió.
2: Da una cierta vergüenza siempre decir que uno piensa a menudo en el suicidio. Lo siento como un cobijo. La idea del suicidio por ese pensamiento de decir, si no puedo más, aquí están las pastillas, me las tomo y hasta luego.
1: A l'entrevista també parla de la relació tan especial amb la seva germana o de quan va morir el seu germà.
0: I la Celine Dion ja té la seva pròpia Barbie.
1: La casa de joguines Mattel ha llançat una Barbie inspirada en ella, concretament en la presentació de My Heart Will Go On, tema de la pel·lícula Titanic, durant la cerimònia dels Premis Oscars del 98.
0: Que el que també Go On és el Madrid a la Champions. Tot i que s'ho han hagut de suar, eh? Remuntada d'aquelles que només s'expliquen amb el Madrid i a la Champions. Arnau, han guanyat 3-4 a la Roma.
3: Perdia per 3-1 al minut 82, després de completar un partit molt fluix, però tot va canviar amb l'entrada de jugadors com Arda Güler. També Carles Espí, al minut 83 va fer el 3-2, Endrick al 85 al 3-3, i al minut 90 rodonia la remuntada Rüdiger.
4: Uno palo en el remate,
3: Així doncs, els de Mourinho sumen 6 punts de 6 en aquesta fase lliga.
0: L'altre focus, la sanció de Vinícius, que es perdrà el clàssic.
5: No me acuerdo un jugador que ha tenido 4 partidos de sanció, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien, la prensa va decir que está bien también.
3: 4 partits per l'estirada de cabell a Salibà dissabte contra el Villarreal. No jugarà el clàssic, també en va parlar Mourinho abans i després del partit. Es queixa el portuguès de que la sanció es conegués un parell d'hores abans de l'inici del partit, just quan estaven a l'autobús arribant a l'estadi. A la roda de premsa ho va fer amb metàfora.
6: En portuguès hi ha una expressió que és gato escondido con la cola asomada. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido.
3: El gato. El Madrid rep diumenge a les 9 de la nit al Sevilla i dimecres al Leipzig abans del clàssic del 25 d'octubre.
0: Què dius? El Barça juga contra el Madrid aquí a molt poquet, però abans se les ha de veure amb el Betis, que continua triomfant.
3: Sí, 3-2 contra el Porto ahir en una segona part boja on va arribar tots els gols. Compte amb la dada, perquè el Barça visitarà la Cartuja. Abans jugava el Benito Villamarín, però vaja, a casa el Betis no perd en Lliga des del desembre de l'any passat, que va ser precisament contra el Barça, 3-5. Els verdiblancs han guanyat els seus 2 compromisos a la Champions, ahir també, per exemple, City 2, Paris Saint-Germain 4.
0: Avui és dia històric pel futbol andorrà.
3: Perquè debuta l'Interclub d'Escaldes a la Conference League, el primer equip andorrà en disputar fase de grups de competició europea contra el Mijalbi Suec a l'Europa League a 6:45, Sant Giluà, Reial Societat i a les 9, Celta Juventus.
0: I l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà condiciona les competicions de motor.
3: Sí, ahir van bombardar ja la seu de la petroliera Aramco, que és patrocinador principal d'Aston Martin a la Fórmula 1. Aston Martin, que és l'equip de Fernando Alonso. S'han de disputar en aquest tram final de temporada el Gran Premi de Qatar i d'Abu Dhabi de Fórmula 1, també a MotoGP a Losail i el Dakar al gener a Aràbia. De fet, aquest cap de setmana a Montmeló corre el WEC, que és el Mundial de Resistència. És un mundial importantíssim en el món del motor. Ho fa perquè es van cancel·lar els grans premis de Qatar i Bahrein i Barcelona i Monza han estat les alternatives.
0: I, clar, hi ha preocupació normal, evident, en els pilots.
3: Com es pot fer el Dakar a l'Aràbia Saudita si hi cauen bombes? És la pregunta que es fa el pilot català Josep Padró en una entrevista a l'Ara, pilot de Dakar. Centrant-nos en el Dakar, va deixar de disputar-se a l'Àfrica principalment per les amenaces terroristes i els problemes de seguretat, clar, que van obligar a cancel·lar l'edició del 2008. Aleshores, d'Àfrica es va moure a Sud-amèrica i va tornar a l'Aràbia el 2020. Veurem si es pot disputar o no aquest gener allà.
0: I ara la notícia, per comentar l'hora del cafè.
7: Cats,
3: Va, que ja que parlàvem de gats i que a Mourinho li encanten els gats, perquè ja va fer una metàfora amb Benzema l'any 2010-2011, per aquells temps.
0: I ara el gato, ja no està escondido.
3: No, no està escondido. Els de Terrassa no ho sé, no estan, si estan escondidos o no, però han prohibit temporalment l'adopció i acollida de gats negres fins l'1 de novembre d'aquest 2026.
0: Això ja va passar l'any passat.
3: Va passar l'any passat. Per què? Doncs vol protegir aquests animals davant el risc que siguin utilitzats en rituals o sacrificis durant la celebració de Halloween. El tinent d'alcalde, Noel Duque, defensa la mesura, malgrat les crítiques i les burles rebudes l'any anterior. No tenen indicis que hi hagi hagut cerimònies o s'hagin sacrificat o maltractat cap gat negre a la ciutat, però diu que en altres ciutats sí, per tant que és una mesura de prevenció. Hi ha preocupació animalista, aquesta decisió respon a les alertes d'entitats i associacions de protecció animal i, per exemple, als Estats Units, que és on se celebra més Halloween, alguns centres també suspenen temporalment les adopcions de gats negres per aquestes dates a causa d'aquestes supersticions i agendes que envolten els gats negres.
0: És bèstia que haguem d'arribar a aquest nivell. Ot Bou, Carla Torró, què tal, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
7: Hola, bon dia.
0: Així som els humans, eh?
4: Mira, jo recordo amb els gats que el Sergi Pàmies una vegada en una entrevista per la ràdio, una secció d'aquelles que feia, va dir, és que jo tinc un problema amb els gats, que és que ells saben que jo sé que ells saben que jo sé que ells saben. I per tant, mai ens entenem. I a mi m'ha passat exactament el mateix. Per
0: sí,
4: tant,
0: no ets gaire amic dels gats. No, és veritat que a mi no em generen confiança. Són monos, però no em generen confiança.
4: No, a mi, jo com més lluny millor. O sigui, em sap molt greu per rituals.
0: Ara no arribaries a maltractar-los per Halloween,
4: no,
0: sisplau.
4: No. És més, no vull tenir-hi res a veure. No vull que mai s'embarregin en el meu dia a dia, ni per Halloween ni per mai.
7: Però el que heu dit és que la gent fa rituals amb els gats. O sigui, que la gent fa coses amb els gats a Halloween.
0: Sí. És que això ja va passar l'any passat. De fet, vam parlar nosaltres amb l'Ajuntament de Terrassa, van dir, no, és que ho tenim prohibit perquè passa que la gent se'n va als centres de protecció animal, els agafen acollida, o és igual, els compra, ara ja no es poden comprar, però vaja, els acull i és justament per fer algun ritual estrany pensat per aquestes dates de Halloween.
7: Sí, al·lucino.
3: El gat negre que està associat a la mala sort, i per tant, doncs, totes aquestes supersticions que s'accentuen a l'època de Halloween.
0: Sí, sí. En fi, va, un parell de minuts i obrim la taula d'anàlisi.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Si tens un ciclomotor de combustió, ara pots rebre un ajut de fins a 600 euros. És una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona per a les persones que adquireixin un ciclomotor elèctric nou i desballestin el seu. La subvenció va per ordre d'entrada fins a esgotar el pressupost. Passa't a una mobilitat més sostenible i redueix emissions. Informa-te'n a barcelona.cat/placlima.
2: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
3: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
4: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
5: O el rellotge que ja no utilitzes.
4: Què fas?
5: Molt fàcil, contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
4: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
5: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
6: Atenció, spoiler! Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
7: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
8: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
9: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals!
8: Quins finals!
6: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: On t'has ficat aquesta nit?
12: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
13: Ah, sí?
14: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
13: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
14: A tu només t'han pogut treure dos òvuls que no serveixen.
15: Hem deixat una pasta.
14: Si el motor és vell...
16: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
6: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
18: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
6: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
19: 13 minuts i seran les 9 del matí. Tenim notícia d'última hora. Us explicàvem, des de primera hora us estem dient que han trobat un cos, un cadàver entre Castelldefels i Sitges a l'altura del Port Ginesta, i el que sabem a aquesta hora, perquè ens ho diuen fonts properes al cas, és que la descripció de qui han trobat surant a l'aigua encaixa amb el Rami, amb el perfil del nen de Granollers que va desaparèixer ara fa 10 dies durant els forts aiguats que hi va haver, que van caure sobre Catalunya, però especialment es van cebar amb la ciutat de Granollers. Encara falta que es facin les proves de l'ADN, però vaja, en principi la descripció encaixa, això és el que ens diuen fonts properes en aquest cas. De seguida que en tinguem la confirmació oficial us ho ampliarem i us ho explicarem.
20: Sí o sí, creiem que està la cosa molt malament.
21: No n'hi ha prou amb dir que necessitem pagesos quan tot creme.
22: Sospechamos que puede haber una correlación muy fuerte entre la gente que no responde a la encuesta y la gente de derecha. Ah. Es decir, imagínate, yo ahora descuelgo el teléfono y te digo, hola, buenas tardes, soy del CIS. Es muy probable que, dada la mala prensa que tiene ahora el CIS, un votante de derechas o de extrema derecha te diga, no te contesto a la encuesta.
0: Aquí Catalunya, l'anàlisi.
19: A amb l'Ot Bou, periodista de VilaWeb, amb la Carla Torró, subdirectora del diari Ara. Vaja, hi ha molta teca, hi ha moltes enquestes avui al damunt de la taula, però primer voldria demanar-vos una reflexió sobre com tenim els preus de desbocats, sobre la confirmació que, del que ja sabíem i estàvem notant a les butxaques cada dia que anàvem a comprar, i és que està tot més car que ara fa uns anys, un 4,5% concretament que ara fa un any. La inflació, aquest 4,5% de la inflació no el veiem des de febrer, des de l'hivern de 2023. És veritat que havíem estat pitjor el 2022, just en el moment de la guerra a Ucraïna, aquesta inflació va arribar al 10%, però vaja, és la constatació que no arribem i que la gent cada vegada li costa més arribar a final de mes.
1: Hi ha una manera de veure-ho, que és que el, això que deies de les enquestes i la quantitat de teca que tenim per analitzar del baròmetre del CEO i del CIS i de totes aquestes enquestes que arran de les eleccions es van publicant, que és que no està tan desvinculat d'això, de la inflació que estem dient ara. Ahir hi ha una de les dades que més ha corregut per xarxes en les últimes hores, que és que els votants de l'extrema dreta són els que més declaren que tindran dificultats serioses o directament que no podran afrontar una despesa imprevista. En el cas de les eleccions d'Alemanya, en què vam veure que guanyava Alternativa per Alemanya en un parell d'eleccions regionals, també passava tres quarts del mateix, que és que quan es feien les enquestes segmentades per les preocupacions dels votants, la qüestió de la inseguretat econòmica i de la inestabilitat econòmica també era determinant a l'hora de decidir el vot, no? De manera que és evident que un dels problemes d'aquest cicle electoral i un dels problemes que tindrà Pedro Sánchez i el govern de coalició, si vol repetir que ho té molt difícil, és convèncer la gent que amb aquest discurs econòmic triomfalista que fan, clar, la gent sap que no es correspon amb el que noten a les seves butxaques, no? I amb l'economia micro de cada dia. Llavors hauran de filar prim i trobar l'equilibri, perquè efectivament la situació va de mal en pitjor i la perspectiva que la gent declara tenir de com evolucionarà la seva economia tampoc és gaire positiva.
19: Clar, és que a més avui ser antisistema és pendular cap a l'extrema dreta, una mica això que deia l'Otara, Carla.
2: Mira, jo pensava que justament jo crec que el signe dels nostres temps és una mica l'antipolítica, no? Tu ara deies antisistema. Sí, és molt difícil, jo crec, que la gent pugui confiar o pugui tenir credibilitat en un sistema que bàsicament no li permet treballar i tenir un habitatge digne i que fa que cada dia sigui més difícil omplir la nevera, no? Mentrestant, nosaltres podem filosofar sobre determinades coses que també estan passant i que tenen a veure amb guerres culturals, etcètera, etcètera, però que al final tu no tindràs confiança en un sistema que no et permet en definitiva tenir un horitzó de viure millor, no? I aquí és evident que hi ha dos coses, és a dir, d'una banda tenim un problema de sistema productiu que fa una mica el que apuntava l'Ot, no? Aquesta idea de que Sánchez pot parlar de les dades macro que fan que Espanya vagi molt bé, però que va molt bé perquè li vas enxufant població i produint més, però això no vol dir necessàriament que quan ens ho repartim, diguéssim, per habitant, visquem millor, no? I de l'altra, en un context geopolític que ens pot semblar que és molt llunyà, però que afecta en el nostre dia a dia, no? Jo fa dos dies parlava amb la corresponsal que tenim a l'ara d'Estats Units, perquè sí, parlàvem de les midterm, de les eleccions allà, i la situació, em deia, és similar salvant totes les distàncies, quan deia no, tot el que està passant amb Trump està marcat per Iran i està marcat per Rússia i etcètera, etcètera, però la gent aquí està molt angoixada pel preu de la benzina, entens? Un al final acaba pensant en com li trasllada. Però necessitem entendre tot aquest context global per entendre que això ens acaba passant factura a la nostra butxaca amb determinades, qüestions, no? I el problema de tot plegat, crec, és que darrere de tot això hi ha qüestions materials que si no es resolen els partits poden fer moltes i moltes coses, però si no anem a lo material, jo crec que és molt difícil que tu resolguis la falta de confiança de la gent en el sistema.
19: És interessant això que dius ara, Carla, i com l'exemple de Donald Trump també hauria o podria servir com a toc d'atenció per possibles temptacions de triar la papereta de partits de populistes o d'extrema dreta que prometen solucionar-te la vida i que tot passi a ser més barat, perquè precisament és la promesa amb la qual va arribar Donald Trump a president, no? Quan es va carregar Joe Biden en aquella campanya, sobretot el que deia és que mireu com teniu la inflació de desbocada, és que no pot ser el preu de la vida. I ara justament el cost de la vida és el que li està passant factura i li pot arribar a passar factura. No sé si arribarà a temps que aquí caigui la vena dels ulls també, no?
2: Jo crec que això és un element interessant a veure precisament allà ara quan hi hagi eleccions i en realitat és un element interessant a veure sempre, és a dir, les promeses que han fet els partits polítics, en aquest cas quan ell diu jo no faré guerres a l'exterior i baixaran els preus i fa guerres a l'exterior i pugen els preus, no? Dius, bueno, i això quines conseqüències té? Aquí hi ha una cosa, i mira, me'n vaig d'una anàlisi polític, però jo vaig llegir un llibre que em va interessar molt sobre comportament psicològic dels votants i explicava un element que em va semblar molt interessant, que és que ens costa molt en els éssers humans de vegades assumir d'alguna manera que ens hem equivocat i el nostre cervell fa coses de vegades perquè justifiquem no, clar, però aquí no, en realitat vull dir que ens costa, no? Dir ostres, no, això va ser un error, però també és veritat que quan la situació està com està i els preus estan desbocats, serà interessant veure les midterm què és el que passa exactament, no? El que passa que jo crec que el problema, hi ha un tema amb el vot també, que és que hi ha molts factors emocionals, és a dir, nosaltres no votem sempre amb una informació detallada de tot el que està passant i amb elements 100% racionals que ens permeten entendre determinades situacions. Votem també des de l'emoció i els prejudicis, yeah. No? Llavors, no sé si... Vull dir que els fets importen fins on importen, però veurem què és el que passa en aquest cas amb Donald Trump ara a les midterm.
1: I de tota manera, amb els votants, potser hi ha votants que han d'escarmentar amb el fet d'haver donat suport a Donald Trump, però més que els votants, qui hauria d'escarmentar són els partits, o qui hauria de prendre-ho com a mirall, són els partits que no són d'extrema dreta i que es pensen que exclusivament blasmant i desautoritzant l'extrema dreta i tindran alguna cosa a pelar, perquè si alguna cosa demostra l'experiència de Donald Trump, ja no la d'ara, sinó la del 2016, quan tothom pensava que era absolutament irracional i fantasiós que Donald Trump arribés a la Casa Blanca, és que l'extrema dreta funciona per un mecanisme també d'impugnació. Hi ha molta gent que per aquesta base material que ara explicava la Carla i per la inseguretat econòmica que descriuen les enquestes, sent que el sistema li ha fallat, sent que el sistema ha deixat de funcionar. I si el sistema al qual tu fas responsable d'haver-te fallat et comença a assenyalar una única opció, que a més no ha governat i que a més no té experiència de govern recent, com a l'enemiga exclusiva i el mal a batre i l'enemic pràcticament únic, doncs això genera una dinàmica de retroalimentació en què hi ha molta gent que està cansada de tot i que no que el moralisme tant se li dona quan va a votar perquè la seva situació econòmica és molt dolenta i que si el sistema que jo vull impugnar em diu aquest és el meu contrari, doncs voto el contrari perquè m'impugni. És a dir, hi ha un fenomen de qüestionament radical de tot el sistema polític. Llavors, quan Pedro Sánchez o Salvador Illa, particularment, que ho fa molt amb Aliança, es basen només el tet-a-tet amb l'extrema dreta des del punt de vista ètic o des del punt de vista de la resistència institucional i dels valors democràtics, aquesta recepta sí que hem vist que no funcionava en moltes altres eleccions en molts altres països, als Estats Units, per començar. I sobre els resultats dels midterms, fixem-nos precisament en quina mena de candidatures sembla, segons les enquestes, que en el camp demòcrata estan funcionant, que són, efectivament, candidatures de senadors, de governadors, de representants, que han tornat a situar la qüestió material, com deia la Carla, al centre de la seva candidatura, i que han perdut la vergonya i la cohibició de recuperar un cert eix de classe que estava molt denostat als Estats Units.
19: Carla, pensava que volies intervenir.
2: Jo sempre puc, o sigui, jo, si vols, sempre puc tirar, el que passa que m'espero perquè la Marina, pobra, potser ens vol fer preguntes més concretes. Tira. No, que em semblava... que em sembla important el que comentava Lot en aquest sentit de les qüestions materials i de l'element important en realitat que recorre la política al món, que és quin és el paper que estan assumint les dretes tradicionals davant de l'onada de l'extrema dreta, no? I que al final, en definitiva, entenen, perquè la política el que vol és la lluita pel poder i els partits el que aspiren és arribar al poder, i per tant aquí hi ha una cosa, un element important, que és què li està passant a l'extrema dreta tradicional del món, que per mantenir-se al poder entén que ha d'anar de bracet de l'extrema dreta. I això, evidentment, doncs és problemàtic perquè tota l'esquerra, diguéssim, se te'n va a postulats més d'extrema dreta. Però també tinc la sensació que una cosa que està passant en aquestes guerres culturals de fons és que aquesta cosa que deia Lot d'estar enfadats, també s'estan denostant. És com que està... El que està bé és els homes enfadats i i fins i tot amb aquesta actitud bully, no? O sigui, d'alguna manera ara hi ha una crítica molt forta cap a tot el que es diu el bonisme i el wokisme. No deixa de ser curiós que el wokisme en definitiva era lluites civils importants com pot ser la defensa de, no sé, dels negres, dels homosexuals, etc, etc. I que estem en un moment en què això es rebat com dient: ostres, mira quins il·lusos, no? Yeah. Aquest albonisme i el wokisme. I jo dic, bueno, en quin moment, si vas al fons d'aquestes idees, aquestes idees tenen a veure amb llibertats i amb drets, etc, etc. El que passa que penso, i acabo, que potser hi ha una esquerra que davant de la incapacitat de combatre les qüestions materials i de plantejar alternatives econòmiques, perquè en el fons ha comprat el marc, no, del diguéssim, el marc del capitalisme, etc, etc, amb les dificultats de plantejar alternatives econòmiques, el que ha fet és voler lluitar determinades lluites o fer molt pes amb les lluites civils, etc, etc, que són importantíssimes, però que jo crec que els ha convertit en un mem, diguéssim, per una dreta que avui se n'enriu de mireu el bonisme i el wokisme. Que això ens parla una mica del moment on som, crec.
19: Que parlaves de persones emprenyades, doncs ho estaran els que hagin de circular per l'AP7, perquè tenim la notícia que hi ha un accident, l'accident d'un camió en aquesta autopista a Tarragona, a l'altura de Subirats, fa que hi hagi ara mateix 10 quilòmetres de retenció en sentit sud, perquè està totalment tallada la P7 en aquest punt, però és que també la tenim tallada més amunt, a l'altura de Girona, a Bàscara, allà també hi ha 5 quilòmetres de retenció ara mateix, és a dir, un nou matí amb l'autopista complicada, aquesta AP7, que, mira, ara me'n vaig a tema, ara tornarem i ara parlem de les enquestes, però ahir conversàvem amb la consellera de l'Interior, que la teníem aquí a l'Aquí Catalunya, i ens deia que la P7, vaja, cada dia, és que ella ho va dir així, cada dia hi fan detencions de pel·lícula.
1: És perquè, o sigui, vinculant-ho amb la qüestió anterior. Sí, però dic, vinculant-ho amb la qüestió anterior, és perquè el sistema està trencat que creix l'extrema dreta, no l'extrema dreta la qui trenca el sistema, que després, evidentment, també trenca aspectes del sistema, però és al revés l'ordre. I amb aquesta mena de qüestions també es veu això. Si l'Estat ha deixat d'invertir en Rodalies, si l'Estat ha deixat d'invertir i la Generalitat, per la seva banda, no ha planificat en tenir una xarxa d'infraestructures de transport, de mobilitat racional, que no fes a la gent dependent del cotxe, que donés alternatives, que tingués un sistema de trens fiables, que la gent fes que, si ha d'anar a treballar a Barcelona, no s'hagi de despertar a les 5 del matí o a les 6 del matí per agafar, quan encara no hi ha busos a la P7, per anar-se'n a dormir els últims 20 minuts o l'última mitja hora al pàrquing, perquè això està passant en aquest país. Llavors, hi ha un problema d'un estat que fa aigües per tot arreu, per manca d'inversió, per manca de planificació, pel problema nacional, pel problema del repartiment de poder, pel problema de la desigualtat, que això, evidentment, té conseqüències en el dia a dia de la gent. I després, sobre la qüestió concreta del narcotràfic, jo fa molt de temps que sento que després costa molt més que arribi en els debats i que arribi a les tertúlies, però jo fa molt temps que sento els Mossos d'Esquadra o els experts en narcotràfic cada vegada que en parlen, que la manera de solucionar-ho no és cap altra que una coordinació de les polítiques antinarcotràfic a escala europea i, de fet, si es pot, a escala internacional, per afablir les estructures que donen fortalesa als clans organitzats, que són les seves estructures econòmiques, perquè el narcotràfic no deixa de ser un mercat.
19: I també igualar les penes, perquè al final aquí surt més barat delinquir que altres països veïns com és Portugal, com és França, com és Itàlia, com és Alemanya. Això també ho expliquen els cossos i forces de seguretat d'aquí, aquesta proposta per endurir les penes per tinences d'arma.
1: Jo sóc una mica recelós d'això, perquè jo tinc els meus dubtes, és a dir, si hi ha un problema que és que les penes aquí per tinença d'armes estan extraordinàriament baixes comparades amb altres llocs i s'ha d'ajustar, jo no ho sé perquè no sóc jurista i no, vull dir, tampoc és el meu cavall de batalla, però el que sí que hem vist moltes vegades és que l'enduriment de les penes per se no soluciona els problemes de socarrel. I que, de fet, l'enduriment de les penes en aspectes com la tinença d'armes, el que fa moltes vegades és atacar o fer mal als peons d'aquestes organitzacions que es dediquen al narcotràfic, que són perfectament substituïbles i reemplaçables perquè no són els qui tenen poder i els qui controlen la cadena i l'estructura econòmica, i, en canvi, es deixa de banda per una solució més fàcil o més llaminera o més valós, més eficaç d'entrada, sí, amb la solució de fons.
19: Carla, ara et dono pas, però abans permeteu-me anar cap a Montjuïc. Guillem Favo, què tal?
3: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
19: Perquè allà hi ha l'homenatge tradicional que es fa cada any per l'afusellament de Lluís Companys, 86 anys avui, i òbviament es van preparant per les ofrenes que ja han sigut i sobretot pels discursos que hi ha tradicionalment aquest dia.
3: Exacte, tot just ara mateix s'ha desfet la foto del govern en ple amb el president Illa al capdavant, retent homenatge a Lluís Companys just davant de la tomba. Seguit, doncs, començaran la resta d'ofrenes florals. Hi ha una nombrosa representació de les institucions catalanes, també dels diversos partits polítics. Això ja està en marxa i, efectivament, d'aquí uns minuts és quan començaran els parlaments. Deixa'm dir, Marina, que hi ha simplement una petita incidència, i és que Oriol Junqueras, a qui esperàvem aquest matí també aquí, doncs no hi serà al final per una indisposició, ho ha comunicat fa uns minuts Esquerra Republicana, i ara el mateix, doncs, que la foto de les persones que hi ha aquí aplegades al fossar de la Pedrera, al cementiri de Montjuïc, veig el secretari general de Junts, Jordi Turull, també la portaveu parlamentària Mònica Sales, també hi ha Jordi Hereu, que ha estat notícia aquests últims dies perquè serà el número 1 del PSC a les generals, hi ha també l'alcalde Collboni, que ara mateix està mirant el seu dispositiu mòbil i el seu tant fent gairebé una rutllant, encerclant-los, hi ha doncs els mitjans gràfics esperant, seguint detingudament tot aquest protocol abans dels parlaments.
19: Doncs fem una cosa, quan comencin ens demanes pas, vaja, podem vaticinar que en algun d'aquests corrillos, com se li diu en argot periodístic, segur que s'estan comentant les enquestes que tenim damunt la taula, ara en parlarem, gràcies Favó, fins ara.
3: Fins ara.
19: Però us dèiem, problemes a l'AP7, per si hi heu de circular, connectem amb el Ferran Aràndiga, com tenim aquests accidents?
4: Bon dia, doncs continuem. La jornada d'avui dijous destacant que tenim dos accidents a la AP7 que en diferents punts obliguen a tallar la circulació. Primer tenim un accident, en aquest cas un camió que ha perdut la càrrega i ha provocat col·lisions al seu darrere a la AP7 entre Subirats i Gelida, i que a hores d'ara talla la circulació en direcció a Tarragona en sentit sud, provocant fins a 10 quilòmetres d'aturades. El segon accident a la mateixa AP7, recordem, ha estat entre Garrigàs i Bàscara en direcció a França, que obliga a obrir un desviament per la sortida número 40 i que provoca fins a 5 quilòmetres de cues en sentit nord. Per altra banda, cal destacar dos últims accidents, un a la C32 a Mataró, que en sentit sud, en direcció a Barcelona, tot i que deixa els vehicles al voral, provoca 1,5 quilòmetres de cues, i el quart accident, en aquest cas, a la C25 a Espinelves, en direcció Girona, amb un carril de circulació tallat i també 1 quilòmetre de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
19: Molta paciència i molta ràdio, que com a mínim, mira, us farem companyia. Saludo al Xavier Balló, cap de política d'aquesta casa de Ser Catalunya. Què tal?
15: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
19: Perquè volem comentar les enquestes, però em comenta el Guillem Favó que justament ara mateix comença la intervenció de Salvador Illa des de Montjuïc, des del davant de la tomba de Lluís Companys.
23: D'on venim, per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? I convé també mirar el futur, que hem d'escriure entre totes i entre tots, amb esperança, no? Mirar el futur, afrontar el futur amb responsabilitat i amb esperança, no? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns proposen. No? Crec que és un dia escaient per recordar tot això. En un moment també en què estem rebent notícies positives de la normalització política, social, institucional de Catalunya, amb sentències i pronunciaments judicials que finalment fan efectiu allò que va decidir el Congrés dels Diputats. No? Per tant, també, en aquest sentit, unes bones notícies aquests dies de la normalització política, social i institucional de Catalunya.
19: Parla de l'amnistia, no? del Tribunal de Comptes als líders del procés.
23: En un dia com avui. No? Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers.
19: Vaja, acabem de perdre just la comunicació del president Illa.
23: Vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
19: doncs, el president de la Generalitat, que l'hem escoltat referir-se al Rami, ho dèiem abans, que va desaparèixer fa 10 dies i que tot apunta a aquesta confirmació que justament és la persona, el cadàver que haurien trobat surant entre Castelldefels i Sitges a l'altura del Port Ginesta. Ara seguirem escoltant què van dient els líders polítics catalans en aquest davant de la tomba de Lluís Companys. Xavi, justament dèiem, segur que es comentaran aquestes enquestes que hem conegut, sobretot pel que fa a Catalunya, aquest escenari d'ingovernabilitat, sí. No? Just escoltàvem el president Illa dir vigileu amb l'extrema dreta, que no vingui l'extrema dreta, però és que hi ha votants seus del PSC, de Salvador Illa, que se'n van cap a l'extrema dreta. És a dir, òbviament sí, sobretot Sílvia Orriols pesca de votants de Puigdemont, al voltant d'un 20%, però en pesca més encara de votants de Vox, en pesca molts també, un 16% del Partit Popular, i també n'hi fa un pessic Esquerra Republicana i el PSC.
5: Sí, de fet, el que es pot veure d'aquestes dades del baròmetre del Centre d'Opinió que es va publicar ahir és que hi ha una tendència que es va consolidant ja des de fa un any ben bé, que és com Aliança Catalana es va fent forta a base de menjar part del vot, sobretot de Junts per Catalunya, però també de Vox i bona part del PP. Aquí, respecte a sondejos anteriors, el que hem vist és que també comença a esgarrapar, que potser la fuga de vot, aquesta sagnia que estava patint Junts, doncs es veu una mica, no s'accentua més, com a mínim, comença a frenar-se, però en canvi també comença a esgarrapar una part de votant, tant Esquerra Republicana com el PSC, és a dir, incrementa aquesta fugida de vot de partits d'esquerres cap a Aliança Catalana també, segons aquest sondeig. De fet, sabeu que en el cas de si hi haguessin unes eleccions catalanes, doncs el PSC pateix un desgast important, encara es conserva en primera posició, però va perdent escons, té una fidelitat de vot, és a dir, gent que els va votar fa dos anys, que ara els seguiria votant, de més o menys dos de cada tres votants, perdrien un de cada tres votants, i una part d'aquests, és veritat que la majoria de votants que marxa del PSC, on més va seria Esquerra Republicana, però després la segona força on més anirien seria Aliança Catalana, i per tant és un símptoma de com aquesta força està esgarrapant una mica de tot arreu.
19: I la volatilitat del vot també, perquè és veritat que hi ha fidelitat, però no n'hi ha tanta, és a dir, hi ha moltes fuites d'una banda cap a l'altra i viceversa, i sobretot la calculadora, no? Ahir traiem la calculadora per fer números en aquest escenari ingovernable que es dibuixaria en cas d'eleccions, hem de dir, no n'hi ha d'eleccions previstes aquí a Catalunya, això en principi ha de passar d'aquí dos anys, però vaja... tot apunta cap al mateix, una mica a casa aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió amb el que publicava ara fa uns dies la Vanguardia, i és que les sumes es fan difícils. La majoria d'esquerres hauria de comptar amb la CUP, els independentistes haurien de comptar amb Aliança, una aliança de dretes hauria d'ajuntar Vox amb Aliança Catalana o amb el Partit Popular, Junts... Vaja, els còctels semblen difícils, ara demanaré als nostres analistes, però abans també, clar, al final queda un altre dibuix i un altre escenari possible, que és que les forces que han governat Catalunya en algun moment de la seva etapa històrica es posessin d'acord.
5: Sí, clar, aquesta mena de gran coalició PSC, Junts, Esquerra, que són els tres partits que han tingut el poder durant els últims anys, doncs és l'única suma que realment garanteix al 100% doncs, que hi hagi una majoria absoluta. El que passa és que, clar, aquest tipus d'operacions normalment són molt complicades perquè sempre hi ha algú que prefereix quedar-se exercint d'oposició i creant una alternativa al govern, i en cas que això pogués arribar a ser, també s'ha de

0: tingut en mesos anteriors és d'una governabilitat força difícil. La majoria d'esquerres actual ja va molt justa perquè ja és clavada de 68 diputats i qualsevol element distorsionador, com haver d'afegir la CUP necessàriament o una majoria independentista que no és operativa per la presència d'Aliança Catalana i els vetos creuats que hi ha, doncs dibuixen un escenari de difícil governabilitat a Catalunya.
1: Xavier Balló, gràcies.
0: Fins ara.
1: Ot, Carla, com ho veieu? De tots els escenaris possibles, quin creieu que seria el més factible?
2: A veure, segurament, o sigui, el que comença a semblar clar és que encara han de passar coses, perquè enmig de tot això hi ha d'haver el retorn del president Puigdemont, que potencialment, si decideix continuar al capdavant de Junts de manera orgànica i agafar el seu escó al Parlament, fer de manera real de cap de l'oposició i tenir una participació més activa en la vida política catalana, això no dic que canviï les inèrcies, però com a mínim les pot atenuar o com a mínim un efecte generarà. Per tant, encara falta molt de temps, a menys que el president Illa avanci les eleccions, que ha dit que no voldria fer-ho, i ens ho hem de prendre tot una mica amb paper de fumar. Però el que jo sí que crec que es va veient i que és una inèrcia que ha passat a molts països europeus és això que ara explicava el Xavi, de la gran coalició, no? Com a única via realment estable i que no posa, que no fa trontollar els fonaments del sistema polític tal com està muntat, seria una gran coalició. No dic, ho dic de manera descriptiva, jo no crec que fos una bona solució, però seria una gran coalició, com deies tu, entre els partits que han governat.
1: Per fugir dels extrems, també.
2: Junts i Esquerra Republicana. Jo crec que, tal com s'ha vist que en molts llocs és l'única garantia de l'estabilitat, també és l'única manera de garantir que, precisament pel mecanisme que deia abans, que molta gent aspira a votar a l'extrema dreta per impugnar el sistema, si el sistema no deixa mai de replegar-se, doncs això encara genera un efecte rebot més gran. A mi no deixa de sorprendre'm, de tota manera, i crec que el PSC n'hauria de prendre nota, l'extraordinària fragilitat del govern de Salvador Illa, que mostren no només les xifres de les enquestes, sinó el balanç de la seva obra de govern. És un govern que governa o que va començar a governar, com a mínim, com si tingués pràcticament majoria absoluta, i és un govern que té una extraordinària feblesa. És un govern que, després del temps en què el president Aragonès va governar en solitari, és el qui governa des de l'any 80 amb menys suport del cens, i ho fa després de 14 anys de desgast dels seus rivals. I jo crec que no és una bona notícia aquest CEO pel president Illa. Crec que ens podem fixar molt en el creixement d'Aliança o en com això impacta sobre el vot independentista, però crec que el PSC està molt feble.
3: Sempre es diu allò, no?, de que al final les enquestes ens mostren tendències, i les tendències fa temps que ens diuen dues coses, crec, importants. Una, la difícil governabilitat de Catalunya, i la segona, aquest creixement important d'Aliança Catalana, no? Jo crec que hi ha una cosa a tenir en compte amb Aliança. Quan va començar a aparèixer el partit de Silvio Oriol, recordo una entrevista que vaig fer amb una experta italiana en temes precisament d'extrema dreta, que ella deia: és interessant el que pugui passar, perquè el que veiem amb Vox, que d'alguna manera Vox ha representat aquesta extrema dreta, deixeu-me que ho digui ràpid i malament, no? Però que ens fa pensar molt més en aquella Espanya una grande y libre, és a dir, una extrema dreta des del catolicisme i la nació espanyola, no? I d'alguna manera Silvio Oriol connecta amb aquesta nova, amb aquesta dreta així, no?, més lapinista, ho hem parlat algunes vegades, no?, aquesta cosa més centrada en els musulmans, bàsicament, en l'antiimmigració com a bandera, i fins i tot amb un discurs de dir: no, jo dic el que dic perquè estic protegint els gais, protegint a les dones, protegint els valors occidentals davant de tot això que està passant. I el que veiem amb aquesta extrema dreta, d'alguna manera, és que, així com Vox, les dades fins no fa massa ens deien que captava vot en els barris més rics i en els barris més pobres, Aliança té potencial de transversalitat, és a dir, de captar vots de molts diferents partits i de penetrar en unes classes mitges que fan que el partit pugui ser important. Això és un canvi substancial en el mapa polític català, evidentment, perquè et parla d'una extrema dreta que no és que tingui només capacitat de condicionar per fora, sinó de ser directament el que estan dient les enquestes al segon partit a Catalunya, no? I per tant, això, doncs, efectivament és un canvi molt i molt gran. Quines alternatives hi ha de govern? Clar, és veritat, un pensa en la línia del que està passant a Europa, que l'única suma possible és una gran coalició de partits que en realitat estan competint electoralment.
1: Però veieu més això que no pas una suma amb la CUP?

0: De les esquerres? Sí, que tampoc hi ha cap garantia que acabessin sumant, eh? Però pot ser que acabés sent així, que Esquerra i Comuns, juntament amb el PSC, aliats amb la CUP, amb els 4 o 5 diputats que li donen les enquestes, arribessin a fregar la majoria. Veieu més viable que pugui passar una gran coalició que no pas aquesta aliança de les esquerres?
1: És que ara mateix, a 2 anys vista de les eleccions, se'm fa absolutament impossible pensar en quin escenari ens trobarem que farà que els partits es moguin prenent X decisions. Per començar, Junts s'ha de posar ordre en el sentit que hem de saber exactament qui estarà manant en el partit, quin paper ocupa Puigdemont, i és un partit que de fet s'ha anat resituant i reconfigurant, i el que hem vist amb Junts en els últims temps és que s'ha reconfigurat per marcar un perfil ideològic claríssim que passa justament per mesures que no tenen res a veure amb les esquerres. És a dir, a Junts l'hem vist precisament marcar perfil amb la jornada laboral, amb el lloguer, etcètera, etcètera. Aleshores, se'n fa impossible, no sabem exactament tampoc quin resultat obtindria la CUP i si efectivament amb la CUP s'assumaria, i si el PSC de Salvador Illa es veuria, si encara és el PSC de Salvador Illa, es veuria pactant amb un partit no, d'extrema esquerra, en aquest cas com la CUP. Se'n fa molt difícil perquè crec que aquests pactes, no li vull dir antinatura, però aquests pactes que posen els partits en situacions molt incòmodes tenen a veure sovint amb factors molt de context, de moment polític.
0: Ho vam veure amb el procés, justament, amb Mas pactant amb David Fernández.
1: Clar, llavors em costa molt ara mateix imaginar, sense estar en aquest escenari, em costa molt poder respondre quin és el pacte que veig més clarament factible.
0: Estem fent futuribles, els futuribles del CIS apunten al que no apunta ningú, que és una victòria còmoda de Pedro Sánchez. Hem escoltat experts en demoscòpia que deien això, aquesta alteració del CIS segurament respon a que les enquestes del CIS, la gent de dretes no les respon tant, que quan et truquen i et diuen soy del CIS, i tu ets de dretes, fas pip, pip, pip i penges directament, no? Que això és el que podria explicar una mica aquest biaix. En tot cas, a Pedro Sánchez el que li convé més és que l'espai a la seva esquerra pugui trobar el desllorigador, la sortida del laberint per anar en una sola candidatura. Queden molt poques hores, demà és quan s'ha de comunicar als partits que volen anar en coalició, ho han d'oficialitzar, si no ja no tenen marge. I Ada Colau la tenim dient, si cal jo faig un pas al costat, faig un Artur Mas, m'aparto si jo sóc el problema. Quant de relat hi ha i quant de veritat en tot això?
2: A veure, el senyor Pedro Sánchez li convé més tenir un moviment fort a la seva esquerra, depèn de quin sigui el seu objectiu. Si el seu objectiu és, havent assumit que perdrà les eleccions i que governarà el PP i Vox, tenir un resultat prou folgat per continuar com a cap de l'oposició, fins i tot per treballar l'escenari en què el Partit Socialista queda en aquestes eleccions per davant del PP i que es produeix l'efecte invers o el mirall invers del 2023 en què el PSOE guanya les eleccions però només sumen el PP i Vox, doncs aquesta mena de debilitat i de desequilibri a la seva esquerra potser ja li va bé, perquè tota aquesta disbauxa a qui més beneficia en aquests moments jo crec que és a Pedro Sánchez. Perquè si el votant es troba en la dicotomia, si el votant mitjà es troba en la dicotomia de vull votar per frenar el PP i Vox, però no sé realment quina oferta electoral tinc a l'esquerra, perquè no acabo d'entendre què està passant, doncs encara queden molts dies i queda la campanya i tot s'aclarirà, però jo crec que els corrents subterranis, diguem-ne, van cap a Pedro Sánchez aquí. Sí. I llavors jo crec, perdó, ja acabo molt ràpid, que el que està passant a l'esquerra del PSOE és molt més fruit de la desorientació causada perquè tothom fa càlculs personals i corporatius i de grups i perquè tothom ha tingut por, que no pas perquè hi hagi una batalla ben dissenyada d'uns contra els altres. Crec que és més fruit de la improvisació i del caos que no de cap altra cosa.
1: Quan jo pensava en Pedro Sánchez, li estan fent fàcil la campanya perquè ell sortirà i podrà dir d'aquí, jo crec que, no? Escolteu, el Frente Amplio soc jo, no? Veient el que està passant a la seva esquerra. Quan es convoquen les eleccions i va haver-hi molts dubtes de quins números tenen internament per poder pensar que un avançament els pot ajudar. No hi ha cap número que digui que la suma de les esquerres podria repetir, no? I és veritat que hi ha una cosa important, que és que a Pedro Sánchez un bon resultat del PSOE li pot servir per aguantar. No sabem què vol ell, si no si no continua al Congrés, eh? Però li pot servir per aguantar almenys el capdavant del partit. I una desfeta, en canvi, del socialisme, jo crec que ho faria molt difícil, perquè dintre del seu propi partit hi ha molta gent que té moltes ganes que Pedro Sánchez marxi. I, per tant, jo crec que aquí hi ha una doble lectura, la de poder reeditar el govern i la supervivència de Pedro Sánchez com a polític, que després de 2030 pogués fer un retorn. Vull dir que jo crec que aquests càlculs... poden estar perfectament a la taula, no? Mm-hmm. I entenc la desorientació dels votants d'esquerres, perquè és difícil d'entendre algunes coses que estan passant, tot i que jo crec que el que està passant de fons és bastant senzill, que és que aquí hi ha ferides personals i persones que es porten malament i egos importants a diferents bandes que fan molt difícil el pacte, malgrat que siguin formacions que no tenen diferències ideològiques substancials. Crec que pesa les ferides personals, les males relacions i que això dificulta els pactes, i entenc que pel votant d'esquerres és molt difícil de comprendre-ho amb la lògica política de dir necessitem sumar per tenir més vots, però crec que no només la lògica política s'imposa de vegades en determinades decisions. I el que sí que veig de fons que està passant i que és rellevant és que, malgrat que es debati sobre qui pacta amb qui, si va Colau o va Rufián o va la Irene Montero, i els vots, i si el CIS diu que el PSOE seria primer, o és que no hi ha prou vots a l'esquerra per contrarrestar tots els vots de l'onada de dretes que ven. I això sí que és un problema per l'esquerra, perquè no hi ha cap enquesta que et vingui a dia d'avui que hi ha una tendència, hi ha una força d'una esquerra que remunta i que pugui arribar a fer front a la onada reaccionària, no? Yeah. I jo crec que de fons els corrents ens diuen això, que els números d'immensa majoria diuen que passi el que passi, qui té més números de tenir majoria és PP i Vox.
0: Em diu el company Guillem Favo que ara mateix està intervenint el secretari general de Junts, el Jordi Turull, des de Montjuïc.
3: No volíem només matar una persona, volíem matar un sentiment, volíem matar un compromís. Sí,
4: Turull, el secretari general de Junts, que ha començat la seva intervenció dient que el PSOE entén que és nostàlgia per ells, l'homenatge d'avui és memòria.
3: És una continuïtat en aquesta promesa que va fer el president Companys, perquè van aconseguir matar una persona, però no van aconseguir matar l'ànima, la voluntat d'un país d'esdevenir lliure. El president Companys ens va deixar una herència que no és gens còmoda, que és aquella de persistir i aguantar davant de les injustícies. El president Companys ens va deixar un altre missatge molt clar que avui es posa més que en valor que mai, quan va dir allò de que hi ha molta gent al món que defensa causes molt justes, i nosaltres també, però per defensar Catalunya només hi som nosaltres.
0: I nosaltres un recadet això... ja cap a Esquerra Republicana. Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. Ho acostumen a fer des de Junts, dir, escolta'm, som els garants de seguir lluitant per la independència. En fi, us anirem resumint tot el que doni de si, aquesta corrua de parlaments a Montjuïc davant la tomba de Lluís Companys, avui que fa 86 anys que el van afusellar. Però ara volem canviar de tema, perquè l'Escola Pare Manyanet ha demandat les famílies de dos exalumnes que es van suïcidar, són la Kira i l'Òscar, els demanen 70.000 euros. El pare de la Kira diu que els volen intimidar, que és una manera d'intimidar-los abans de les últimes vistes que tenen per les denúncies. Clar, ells el que diuen els pares de la Kira és que no es va cuidar prou de la seva filla en un cas d'assetjament, de presumpte assetjament escolar. Però després hi ha un altre pare, una altra família, és el cas de l'Òscar García, que es va suïcidar el 2019, tenia 21 anys, i la seva família el que diu és que hauria pogut patir abusos sexuals en aquest centre. Tenim en línia el José María García, ell és el pare de l'Òscar. José María, què tal? Bon dia.
5: Hola, buenos días, què tal?
0: Bien. Vosaltres teniu justament aquesta sospita que ell es va llevar la vida justament pel que va patir a dins del centre.
5: Exactamente, sí. Nosotros tenemos esta sospecha, bueno, y lo que queremos es que se investigue. Que se investigue, porque bueno, hay bastantes indicios, y pues desde 2019, que ocurrió el suicidio de nuestro hijo, se tiró por un acantilado, pues no hemos tenido respuesta ni por parte del colegio ni por parte de la administración tampoco, ¿eh? Yeah. Entonces...
0: No, anava a dir que ara us trobeu justament amb això, amb l'efecte boomerang, que és el centre qui us demanda a vosaltres perquè s'està vulnerant, diuen, el dret a l'honor. Ells neguen haver encobert cap cas de pederàstia i vaja, defensen la seva posició d'aquesta manera.
5: Sí, bueno, nosotros, claro, pues cuando, es decir, a nosotros nos preguntan los medios y tal, porque ellos siguen siendo noticia porque les salen casos, tienen, bueno, ya han tenido condenas, como en el caso que es uno de los sospechosos del tema de mi hijo, del padre Calvet, pues este ya está condenado por tenencia de pornografía infantil, con violaciones de bebés y todo, o sea, tienen también una condena en el caso del Colegio de Colombia por abuso a dos hermanos. Ahí el autor le pusieron 9 años y medio de cárcel y condenaron también a la congregación, a la misma que nos demanda, por taparlo, por no ayudar, e incluso citan al director general entonces, el padre Picazo, ahora ya no lo es, pero al representante de toda la orden, que fue ya a Colombia expresamente a amenazar a los hermanos y a decir que la culpa es suya. Y bueno, tienen juicios pendientes, como otro juicio que tienen ahora, que se hizo antes de verano, contra el padre Calvet por abuso a un niño de 8 años, discapacitado además, en el colegio. Tienen el juicio este que ahora los que se refieren los padres de Kira, que le han puesto ellos contra el colegio, y tienen pendiente también un juicio que la fiscalía les pide 5 años y pico al director del colegio, de uno de los colegios donde pasó esto, y al abogado de la orden por acoso laboral, coacciones y obstrucción a la justicia, en el caso este famoso del informático, que es el que sacó el tema del Calvet, y bueno, en vez de reconocerle, pues le acosaron le acabaran despidiendo.
0: José María, no, t'anava a dir que la vostra idea que tot va venir, que el suïcidi del vostre fill ve justament per aquests abusos, ve de converses que havíeu tingut amb ells? Amb ell, vaja.
5: Él no lo dice claramente, pero hay conversaciones suyas, hay actitudes, hay que cuadran perfectamente con esto. Bueno, él no quiso ir al colegio, o sea, él tiene episodios de cuando tenía 6 años, que es cuando pensamos que pasó el tema, que lloraba mucho, que no quería ir al colegio, pero una cosa exagerada, que tenemos un informe incluso de la tutora que dice, esto no es normal, y dice, pasa algo más, porque no es normal que un niño que está llorando todo el día, ni juega en el patio, ni come, todo el día, ¿eh? Y ella lo dice, yo me acuerdo que lo llevaba al colegio y no quería entrar, se agarraba las farolas, claro, tú no te lo puedes imaginar en ese momento, eso, que tú lo estás llevando al matadero. Claro, luego después, cuando tiene 12 o 13 años, entonces tiene de profesor de religión, le ponen a este padre Calvet. Claro, a eso él pues le rompe los esquemas, que el que supuestamente le hizo eso luego le venga a enseñar la religión y el amor y que hay que portarse bien y no sé qué, pues claro, obviamente a partir de ahí empieza a faltar a sus clases primero y luego no quiere ir al colegio para nada, no va, es que no va y nadie sabe por qué, se queda en casa, no es que vaya a ningún sitio, y bueno, tiene algún comportamiento también que rompe cosas alguna vez, o sea, unos comportamientos, bueno, muy extraños, y luego, bueno, a partir de... Y unas conversaciones donde dice, bueno, pues cosas que le pasó de pequeñas, cosas que le da mucha vergüenza decirlo, que son cosas feas. Esto ya cuando tiene, pues eso, 20, 21 años. Y bueno, y luego empezamos a ver, pues eso, que este padre Calvet, que es el que justo cuando lo tiene de profesor de religión, él no empieza a faltar al colegio y luego falta ya siempre, pues es el que le condenan por tenencia de pornografía infantil, ahora está pendiente de juicio por abuso de otro niño, en fin, y bueno, y luego pues se siguen viendo más cosas, pasa el caso de Kira, hemos visto que en todos sus colegios, todos los de Cataluña tienen casos, algunos, ellos dicen, ¿cómo puedes decir esto? Bueno, pues lo digo porque o tienen condenas como pues por ejemplo este de San Andreu y el de Colombia, o tienen juicios pendientes o tienen testimonios que salen en informaciones periodísticas. Ahí salen todos. Bueno, el colegio de Vegas, por ejemplo, ahí ya pues ya salió en diversos medios, ¿no? una persona pues que decía que la abusaron tres curas allí, en el colegio de Vilafranca, que ahí es era un ex concejal de Esquerra Republicana, precisamente, del año, esto es del año 63 a 65, es decir, los casos vienen desde antiguo, bueno, desde que supongo que vendrán de más antiguo, pero desde el año 63 están las informaciones están ahí, por tanto yo lo que digo es así, o sea, y que ellos obstruyen, pues tienen tenemos el caso de Colombia, que les han condenado expresamente a la congregación por obstrucción, luego pues tenemos en mi caso, que yo lo he padecido, pues claro, ellos nos dicen, hacen una especie de investigación que dicen no, no hay nada, bueno, este informe de la tutora no lo sacan, que está ahí, que luego lo encontramos, el cuaderno escolar también estaba, nos dicen la primera reunión vamos con el inspector de educación de la Generalitat y dicen no, es que se nos han perdido todos los informes psicológicos de Óscar, luego al cabo de un poco nos sacan unos informes psicológicos de Óscar sin firmar, y sin poner el nombre del supuesto psicólogo que lo hace, pues bueno, echando las culpas pues a nosotros, bueno, ¿sabes? Y contradiciendo incluso al centro de salud mental juvenil que lo llevamos y que nos dijo en su informe final, dice, no, este chico está bien, no le pasa nada, y bueno, y es verdad que se ha visto que cuando se ha ido del colegio este, pues ha mejorado.
0: Ya. José María García Parada, l'Òscar, gràcies, ànims, i sobretot gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, perquè no és fàcil parlar de tot això.
5: No, gràcies a vosaltres per darnos voz.
0: Que vagi bé, gràcies. Venga, una abraçada.
5: Adiós.
0: Nosaltres hem intentat parlar amb la congregació, ens diuen que com que els casos denunciats de gravetat i la importància de la situació d'aquestes famílies que han perdut un fill és això tan greu que no volen parlar enlloc i que tot ho fan via judicial. En fi, ens queden 10 segons o tot bou, Carla Turró. No sé si voleu afegir alguna cosa, però...
2: Sí, que amb aquesta mena de casos el que és fonamental és que es trenquin les espirals de silenci i de secretisme i que la feina de les famílies amb això és admirable.
0: Carla.
1: Que és lamentable que la via de la denúncia i que hi ha un documental que es diu La fugida, veritats ocultes, el 3CAT, per qui ho vulgui veure, que explica precisament les denúncies d'abusos i negligències del centre, en aquest cas precisament dels pare Manyanet, que s'estan mostrant molt més
0: Carla,
1: dirigents.
0: Carla, Ot, gràcies, hem d'anar a publicitat. Adéu.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
8: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
9: ¡Qué calor!
8: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
10: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
11: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
12: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de novel·la. Registra't al país.cat.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
15: Que n'aprenguin!
14: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
16: Això és cauca.
14: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
17: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Tu deus de futebol! Tu deus de futebol!
18: Aquest dissabte, Betis-Barça. A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
19: És tremendo.
14: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
20: L'únic que ha de fer el Barça... és menjar crispetes.
14: A SER Catalunya.
21: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
22: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 8 minutets passen de 2:15. Tornem cap a Montjuïc amb el Guillem Favo. Sabeu que allà hi està veient els parlaments que es fan cada any amb motiu de l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. Favo, qui ha parlat fins ara i si encara queda gent per desfilar?
4: Doncs el que continuen produint-se ara mateix són les ofrenes florals, tant a la tomba de Lluís Companys com al monument als immolats per Catalunya, que està a escassos metres del sepulcre de Companys. Ja comencen a haver-hi nombroses corones de flors a cadascun dels dos monuments, de junts de l'Ajuntament de Barcelona. Els seus representants desfilant, que hi ha fossa...
0: Ens està fallant aquesta connexió. Fem una cosa, tornem a intentar, Companys, connectar. Seguim amb el programa com el teníem i a la que tinguem a punt el Guillem Favo des de Montjuïc, perquè s'estava entretallant aquesta conversa, i tornem a obrir finestra amb ell. Ara, secció de cuina.
22: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Com cada dijous obrim el Cara a Cara Culinari amb l'Ada Parellada, sí, com cada dijous. Què tal, bon dia?
1: Molt bon dia. I avui? Molt contenta del tema que hem triat avui.
0: Avui has canviat de parella.
1: Guanyaré!
0: Avui has canviat de parella. Avui no vens amb el Gypsy Chef, avui vens amb la Raiz Esteva.
1: És que no, saps per què? Perquè he buscat algú que en sàpiga.
0: Ara,
1: el Gypsy, digue, des d'aquí t'ho dic,
0: que no tenim aquí per defensar-se.
1: No, clar, és que tu de bolets no tens ni idea.
2: Abans m'ha dit que era més fàcil, eh? Jo he pensat, home, Ada.
0: Raiz, què tal? Bon dia. Tu ets cuinera, pastissera, escriptora, assessora gastronòmica. I justament et podem veure al Cuines del 3CAT aquesta temporada.
1: De l'única cosa que no en sap és de bolets.
2: No,
1: l'altre domina tot.
0: Que és del que venim a parlar avui.

0: ara ja anirem, però abans de començar amb vosaltres, tenim un veritable expert en bolets que ens porta l'Íñigo Espinosa, que em diu que és el David El Nomo. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia! Com esteu? Bon dia aquí a Catalunya. Sí, bueno, David El Nomo, us en recordeu de mi, no?
0: Sí, home.
1: De David El Nomo.
0: Com oblidar-te?
1: Sí. Vale, no, clar, és que no sé si per edat, vale, sí, que jo deia sempre, soy siete veces más fuerte que tu, ara ja no, perquè ara ja tinc 135 anys, estic més cascat que un Seat Panda, però bueno, parlem de bolets, els gnomos som experts en bolets perquè, de fet, els gnomos fem servir bolets com a cases, o sigui, per resoldre el tema de la vivenda ja és una idea que us dona als humans, i com a expert en bolets, Ada, Rice, us dic, no mengeu bolets, no valen per res, no entenc com els humans flipeu amb els bolets perquè tenen gust a sorra i és com llapar la closca d'un cargol i a més tenen una textura d'ossito de gominola, és com mossegar una medusa i no tenen bon gust. Humans, hòstia, vosaltres que podeu menjar nuggets de pollo, nuggets de pollo, per què mengeu bolets? Són fongs, són hongos.
0: És com suposo com que la primera vegada que algun humà va dir menjo això devia estar molt mort de gana. Això
1: estava mort de gana o era tot, no sé. Els fongs estan als peus, als gimnasos, no sé, però mengeu... però podeu menjar nuggets de pollo, alites de salchipapes. Això sí, humans. Pizza. Fins i tot la pizza amb pinya està mil milions de vegades més bona que... Sí, sí, la pizza amb pinya, llenges la pinya, menges la pizza, però està més bona que els bolets. No em direu... Ara, no, ara, és que la de la Rice em diran, la vedella amb bolets està molt bona. Bueno, està bona la vedella, no els bolets. És que, clar, és igual si li poses la vedella amb bledes, pastanaga, jo què sé, o coliflor. El que és bo és la vedella.
0: No vulgueu col·locar
1: els bolets a tot arreu perquè quedin bé els bolets, perquè al final faran dònuts de bolets, però...
2: Espera.
0: Tot arribarà,
1: què?
0: No?
2: Hi ha gelat de bolet.
0: Hi ha gelat de bolet? De debò?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: No. Ada, no. No pot estar un gelat de bolet ni un gelat de pistatxo. Bueno, no sé el que diran ara l'Ada i la Rice, però com a expert en bolets, David El Nomo us diu, els bolets estan sobrevalorats, més pizza, més salchipapa i menys bolets.
0: Et convidem a quedar-te, a escoltar, a veure si et convencen.
2: No, si t'acostes per aquí, vamos, és que surts amb una colla de saps com dir, clavaré un bolet, però un bolet dels bons, dels de debò.
0: David,
2: que recordaràs tota la teva vida.
0: David, El Nomo, apa, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, bon matí.
0: Avui, això, parlem de bolets.
3: Sí, parlem de bolets, aquí a debat, l'objectiu... és trobar rovellons, és la primera pregunta que ens ve al cap. La gent va a buscar bolets o va a buscar rovellons?
4: Per això avui volem que les nostres expertes resolguin el tema que Ada Pareda ha sigut molt generosa dient hem triat, en plural, perquè aquí els temes els imposa ella, que és el rovelló està sobrevalorat o és el millor bolet?
3: Primer posem dades. Espanya és el tercer productor europeu de bolets de cultiu industrial amb unes 130.000 tones anuals, que això representa aproximadament el 10% de la producció europea.
4: A més, disposa de 4 milions i mig d'hectàrees de boscos potencialment productors de bolets silvestres, ceps, rovellons, rossinyols, amanites, que tenen un paper essencial en l'equilibri dels ecosistemes forestals.
3: A Catalunya se'n fan molts, també a Terol, a Sòria, de fet, al poble de Navaleno, per aquella zona, celebra des del 92 una gran festa dedicada a la recerca i a la degustació de bolets. De fet, està en marxa fins l'1 de novembre.
4: Quins són més bons, els d'aquí, els d'allà? Ens agrada més anar-los a caçar, menjar-nos-els, en sabem d'anar-los a caçar. Ja sabeu que aquest any l'objectiu és tenir debat culinari i la temàtica d'avui són els bolets, amb el rovelló a l'epicentre del debat.
0: El rovelló a l'epicentre.
2: Exacte. És el que heu dit perfectament bé. Nosaltres no anem a buscar bolets, perquè jo dic buscar encara, això del que se'm costa una mica. Anem a buscar rovellons. Tu pots anar a buscar, que és una cosa que genera molta dopamina trobar.
0: Molta.
2: Moltíssim. Per què? Perquè estem recuperant un fet ancestral. La supervivència dels humans depenia de trobar aliment. I, per tant, el fet de trobar un aliment genera doncs, aquesta sensació d'èxit total. Del cistell tu portaràs tota mena de bolets, però els que ensenyaràs més són els rovellons. Penseu que no és tant... Bueno, ja ho defensarem. A nosaltres ens agrada el rovelló perquè som, a banda de ser una societat micòfila, nosaltres som una ètnia micòfila.
0: Què vol dir micòfila?
2: Micòfila és que adictes adorem bolets. Els bolets.
0: Val?
2: mentre hi ha molta part del món que són micofòbics. Per què? Perquè nosaltres som micòfils, perquè a banda que ens agrada ens sentim superiors, perquè nosaltres sabem distingir els que són bons dels que són dolents. Això ens dona moltíssima sensació de poder, o sigui, ens empodera com a, com a, com a, com a ètnia, ara em surt ètnia, però com a
4: cultura,
2: com a cultura. Sí. Surt ètnia.
0: Ara que dius això, com discernim d'un bolet que ens pugui fer mal d'un que no?
5: Mira, el tema del rovelló jo crec que és tan fàcil de discernir que tothom va amb mans plenes de rovellons i dius, home, no sé, al costat segurament n'hi havia un de més bo, vull dir.
2: No, caldria dir, caldria especificar que quan ets un bon boletaire d'aquells que tothom t'admira, ja no parles de rovellons.
5: Clar que no.
2: Parles de pinetells, d'esclatassangs, o sigui, ja coneixes les famílies dels rovellons i saps quins són més bons. I, a més, el que més ens agrada...
0: És a dir, aquests que has dit són variants de rovelló.
2: Sí, és el rovelló, és veritat que hi ha alguns que són anomenats específicament rovelló, però n'hi ha subespècies, que són els pinetells, que són, ja t'ho diu, que es troben a la base dels pins, que són els més apreciats, els esclatassangs, que són aquells que quan trenques et queda com un suquet vermell als dits, perquè és la seva sang, que agrada moltíssim perquè fan unes salses meravelloses, però el que ens agrada del rovelló, que és el millor bolet que hi ha, és aquell aspecte carnós. El que ha parlat l'Espinosa, que ha parlat de que sembla que et mengis una... que llepis una
0: sorra.
2: Closca. Que et llepis una closca de cargol, perquè la llenega... Jo m'agraden tots els bolets, però la llenega, si us plau, és que et menges un moc.
0: Bueno, però,
2: és molt mucosa.
0: És molt llefiscós, no?
2: Molt llefiscosa. Què ens agrada del rovelló? Ens agrada mossegar.
5: Però,
2: mossegar, és que ja quan ha parlat l'Espinosa que hem de posar els bolets amb la carn, el rovelló no cal que vagi cap carn, va sol.
4: Ell es defensa sol. Té la proteïna incorporada, com que porta cucs a dintre.
2: Clar,
4: el 90% de vegades comes un rovelló i un cuc a dintre.
2: Però escolta, són uns cucs que han de ser molt apreciats, són molt apreciats. Jo me'ls estimo, bueno, són els que m'agraden molt més, els rovellons amb cuc que sense cuc. Per què? Perquè aquest cuc ha nascut a dintre d'aquest bolet i només s'ha alimentat de bolet.
0: Vol dir que ja s'ha impregnat el gust.
2: És cuc amb gust de bolet.
0: Raisa.
5: Jo trobo que no, vull dir, la castanya, una castanya amb cuc, ens la mengem? No. Doncs un bolet amb cuc tampoc, i és que els rovellons estan plens de cuc, sempre, tens raó. A més, o sigui, parlem de textura.
2: Perquè et donen els dolents a tu.
5: No,
2: perquè,
5: senyora, perquè... jo els vaig a buscar, a mi no me'ls donen.
0: Parlem de textura, Raisa, digues.
5: Parlem de textura, o sigui, d'acord, és un bolet carnós, sí, però és que és tan avorrit.
2: No
5: té
2: reginós.
5: Cap mena... No,
2: què va, si hi ha
0: diversos... Però pels que em vagin a buscar, tu dius, val, el rovelló no, però que és el que fàcilment podem identificar. Ficar nosaltres, per algú que se'n vagi a buscar bolets, què pot intentar trobar sabent que no s'està equivocant i que no està agafant una cosa verinosa?
5: Mira, jo dic cama grocs, o sigui, és el bolet per excel·lència per la gent que no en sap, perquè a més és que en trobes un i en trobes 50, o sigui, quan trobes un cama groc, hi ha un camí allà de cama grocs per tu, esperant-te, els agafes tots i és que els saltes, els fas a la brasa, també amb un colador, és boníssim el cama groc.
0: I surten als mateixos llocs que els rovellons?
5: Mira, no té per què anar gaire separat. Moltes vegades en aquests boscos així de pits, etc., el camagroc també se'n fa. I per mi és això, sí, jo entenc aquesta sensació de Catalunya de, bueno, hem trobat rovellons i porto 50 cistells de rovellons, però deixem de celebrar-ho, perquè és que és... O sigui, és el bolet més avorrit que hi ha. O sigui, prou ja.
2: Aviam, Marina, tu només estàs preocupat per saber on, si tu veies un camagroc, allò era un senyal de que hi havia rovellons al costat. Per tant, a tu l'únic que t'interessa és el rovelló. Diguéssim que un caçador de bolets t'explicarà per pena o per condescendència, t'explicarà on estan els camagrocs. Però mai et revelarà on estan els rovellons.
0: És una bona temporada aquesta pels boletaires?
2: Ara per ara ho serà.
5: Sí, ha plogut molt. I ha fet una mica massa de fred aquests dies passats, però és veritat que ara han tornat a pujar les temperatures. Vull dir, jo crec que una setmana o dues i estan allà als boscos esperant-nos.
0: Ens estan escrivint els oients i ens diuen per mi és millor el cep.
5: Correcte.
0: I també són bons els rossinyols. Això també és fàcil de trobar?
5: Mira, el cep és més difícil, és molt més concret, també hi ha més altura, més, amb altres condicions. Un rovelló, el tema és que surten molt més bosc. O sigui, llavors, clar, vull dir, també aquesta afició d'anar a buscar els rovellons, jo crec que és desconeixement, sincerament. I entenc això de, oh, quina il·lusió, anava amb l'avi i m'ensenyava els rovellons, però és que És que no, o sigui, qui té un bon avi volataire sap molt més.
0: És més car el cep que el rovelló?
2: Escolta'm una cosa, el cep, sobre el cep. El cep, saps per què ens agrada? És com una, és, el cep és un condiment. Tu hi poses una goteta de pols de cep o una miqueta de cep i tot, el, tot aquell arròs put!
0: O
2: a cep. Fa
0: com la
2: pudor a cep. Està, ho impregna tot, és que aniquila. Per això només pot anar bé a fer risotos de ceps, perquè aquell arròs que no té gust a res...
5: I el bons que són? I el bons que són, el risotto de ceps? O els canelons?
2: Aviam, jo t'haig de dir una cosa. En Josep Vallverdú...
5: Ui, ara ja tira literatura aquí.
2: En Josep Vallverdú... No li va posar en aquell gos mític que ens va acompanyar durant tota la nostra infància, no li va posar cep, cep, vine aquí, passa ja, vinga, puja, baixa. No li va posar moixernonet, que també és molt.
5: Home, seria moníssim el moixernonet, per favor.
2: Com li va dir en Josep Vallverdú el gos que ens va acompanyar tota la infància, aquell gos que tenia mil aventures a la masia, el va anomenar rovelló. Per alguna cosa és...
4: No se'l menjava ningú.
5: Pobret, rovelló estava abandonat, llavors el van trobar...
2: El
5: bueno...
2: rovelló va molt més enllà d'un bolet. És que això ja ho hem... Comencem
4: però,
2: a debatre.
4: Però tots els bolets serveixen per tot? És a dir, si per fer-los a la brasa o al forn, o per forçar-los en guisats, o per posar-los en saltejar... És a dir, tots els bolets serveixen per tot?
5: No, el tema és aquest. El rovelló és bo a la brasa. Vale, perfecte. Un pinatell és boníssim a la brasa amb allí julivertal, però... posar en un altre lloc, és que no té cap sentit. En canvi, un cep, el que deies abans, t'aguanta un arròs, t'aguanta un saltat,
2: una brasa. Què més t'aguanta? Què més t'aguanta?
5: Una brasa, un cep a la brasa. Oh, un cep a la brasa, per favor. Fins i tot el pols de cep així en dolç, és que jo no sé si l'has provat, però una galeteta de ceps, boníssima.
2: El que us galeta inventeu...
5: No, sí, t'ho juro.
4: Dolça. Però per postres, per berenar o per acompanyar? Bueno,
2: collonades.
0: Fem una cosa. Anem al minut d'or, va. Comences tu a deparellada, així la Rais veu com funciona. Mira. Minut d'or per defensar els vostres arguments.
2: El rovelló no és només un bolet, és un símbol identitari. No té res a veure amb el gust ni amb la textura, sinó amb les emocions. Perquè nosaltres ens sembla que mengem nutrients pels nutrients o per al sabor. No, no. Mengem per al poder abocador que tenen els aliments. O sigui, és posar-te un rovelló a la boca i pam! Anar directament, sense cap mena de pagament de transport, en aquell moment en el que l'avi arribava a casa amb aquella boina i aquell cistell curull de rovellons trobats que sabies que era la joia. Quan aquests éssers que som nosaltres, que som ancestrals, perquè, evidentment, mantenim a dintre aquesta cosa antiga i absolutament... Bueno, trobem aquell rovelló, l'esclat, no té res a veure amb un orgasme, o sigui, supera mil vegades l'orgasme. Ja pots haver trobat 500 camagrocs d'aquests que defenses tu, perquè l'or, la medalla d'or... és el rovelló. I és aquesta història que ens emociona. I insisteixo, el nostre gosset es deia rovelló, no es deia moixernà.
0: Gran argument final. Rais, el teu minut.
5: Mira, jo dic una cosa, entenc les emocions, jo també menjo pel record, però és que el meu record és el d'un avi volataire de categoria. És a dir, el rovelló està bé, el rovelló és el bàsic, el rovelló és el que tothom coneix, però i les, o sigui, on ha quedat la llanega, on ha quedat el cep, el moixernó, on ha quedat el camagroc, el fredolic, l'ou de reig, l'amanita cesària, o sigui, un bolet que es diu amanita cesària era reservat a les elites de Roma. Això no pot, o sigui, un rovelló no pot aclaparar tota aquesta altra varietat de regals de la naturalesa, és que no podem centrar-nos només en el rovelló. I, sincerament, per tots aquells que vulguin conèixer més, Catalunya és mico, o sigui, és que som micoaddictes, jo diria, i tenim el gran programa aquell que tothom haurà vist, tenim guies, tenim llibres, tenim fires, hem d'expandir els nostres horitzons i deixar de buscar el maleït rovelló.
2: El mític rovelló.
0: Ara que parlaves de l'amanita cesària, és comestible? Perquè, clar, aquesta te la trobes a patades, també. Per...
2: No, no et confonguis amb la faloides. Hi ha tres amanites i cada una té un grau de toxicitat.
0: Ah, i com les diferenciem una de l'altra? Com sabem la que em puc menjar?
2: La cesària és la bona, la muscària és la que a partir dels 13 grams et fa... està tocat del bolet.
0: Wow. Sí,
2: tocat del bolet és aquella persona que havia menjat un bolet al·lucinogen.
0: Yeah.
2: Les bruixes volaven. Les persones que s'intoxiquen amb bolets veuen fullets, veuen com... Sí. Pel bosc, veuen com llumetes i són quan diuen que veuen fullets a sota els bolets. És perquè estan...
0: Ah.
2: Sí, i la muscària et dona aquest estat d'embriagadesa i la cesària és la bomba, de boníssima, la muscària és al·lucinògena i la faloides, que vol dir mort.
0: Però i com les diferenciem? Com les diferenciem?
5: Bueno, aquí cal saber-ne una mica, això és veritat. O sigui, aquí tenim una mica de risc, és bàsicament, com sempre, t'has de fixar en el color, t'has de fixar en la base, t'has de fixar en el barret, i a partir d'aquí ser molt conscient i sobretot no agafar cap bolet que no sapiguem que és bo.
2: Per tant, senyors, agafeu rovellons, que ja sabeu que aquests són innocus i ens donaran una felicitat etèria.
4: La trompeta de la mort, que es diu així, no és verillosa.
5: No... No,
0: també és
5: no,
0: curiós, ja. És enganyós, absolutament.
4: És que és el meu bolet preferit, la trompeta d'amor.
2: Un expert em va dir que n'havíem de dir trompeta negra.
4: Trompeta negra.
2: La trompeta de la mort es veu que és, bueno, és un barbarisme.
4: És discriminatori amb la mort.
0: Ara que parlem de la mort, ara que parlaves de bruixes, tenim sorteig, Cristina García.
6: Ara sí, bon dia. Hi ha moltes maneres de viure Halloween, eh? Uns troben diversió en alguns ensurts, altres el terror en els riures, i com sigui, el teu Halloween està a PortAventura World. I pels més atrevits, aquest any PortAventura té un nou passatge del terror que es diu El Carnicero de Penitence.
0: Uf.
6: Ara mateix sortegem una entrada per, atenció, 4 persones, pel primer oient que ens truqui, que ja estan trucant, però bueno, diré el telèfon igualment, al 93-344-1411. Agafo telèfons.
0: És que és al·lucinant perquè la gent ja té, com que sap que fem el sorteig, ja tenen el telèfon apuntat i si se l'han perdut el dia anterior, el que fan és ja anar trucant a la que diem tenim sorteig, no deixen ni acabar de parlar la Cristina García. No sé si vosaltres sou gaire de contes de por, d'històries de por i de passar por.
5: Jo no ho suporto.
2: No ho suporto jo tampoc, aquí coincidim, eh? Coincidirem en poques
5: coses,
2: però...
0: No sou vosaltres les que heu trucat per aquestes 4 entrades per anar a PortAventura. És la Marta. Marta, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Què tal?
0: Enhorabona.
7: Moltíssimes gràcies, estic apuntant amb això dels rovellons, estic entusiasmada i a més em toquen les entrades.
0: Però mira que bé, tu ets rovellonaire o ets escola Ada Colau? Ai, Ada Colau, ja t'ho he dit, Ada Parellada, mira que ens ho deies.
2: És que està molt d'actualitat, està d'actualitat.
0: Ets escola Ada Parellada o ets escola Raïs Esteve? La resta de bolets de rovelló està sobrevalorat.
7: Bueno, a mi m'agraden els rovellons també, la veritat, sí que m'agraden.
2: Vol quedar bé amb tothom.
7: També crec que l'Ada té molta raó.
2: Ho veus? He guanyat, ja està.
5: Ja està, el premi d'audiència.
0: D'on ens truques, Marta?
7: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona, molt bé. I aniràs tu a PortAventura i qui t'acompanyarà?
7: Amb la família, evidentment, sí. Tenim, bueno, nenes petites i els hi farà il·lusió.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Marta, enhorabona i gràcies per trucar. Nosaltres seguim amb el programa.
7: Gràcies a vosaltres, Marina, que sou fantàstiques totes.
0: Que vagi bé, Marta, una abraçada. Adéu.
7: Bon dia, un petó, bon dia. Adéu.
0: Música terrorífica que ens ha posat el Port Llergo per ambientar-nos. Raïs, Ada, t'he dit Ada Colau, és molt fort, perquè justament
2: estic
0: ens ho deies...
2: Estic molt acostumada,
5: perquè ve de líder avui.
0: He ensopegat amb el que deies tu l'altre dia quan vas venir, em sembla mentida, que m'has posat al parany.
2: Sí.
0: Segurament és que la tenim d'actualitat i se'ns en va fàcil.
2: Clar, m'ho diu molta gent, ja us ho vaig dir, sí.
0: Ada Parellada, Raïs Esteve, gràcies, us esperem aviat, que vagi bé.
2: I tant, adéu. Adéu, rovellon.
8: Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
9: Atenció, spoiler! Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
10: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
11: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
12: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals!
11: Quins finals!
9: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
13: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
14: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Hem arribat a les 10 a un punt del matí. El que fem sempre a aquesta hora és actualitzar les notícies més destacades i el primer que hem d'explicar, vaja, no és una bona notícia, Sergi López.
14: Doncs no, en efecte, és la confirmació del president de la Generalitat, Salvador Illa, fa uns minuts que el cos que s'ha trobat surant a la costa de Castelldefels aquest matí és el del Rami, el nen amb autisme que va desaparèixer durant els aiguats de la setmana passada al Vallès. Illa ha expressat les seves condolències a la família.
15: Per expressar les seves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami.
14: Declaracions de Salvador Illa durant els actes d'homenatge a Lluís Companys, que avui fa 86 anys que va ser afusellat. En un àmbit més polític, i ja ha parlat de no repetir els errors del passat i d'aturar l'autoritarisme. També n'han parlat altres dirigents polítics. Guillem Favó.
16: Sí, parlaments des del Fossar de la Pedrera marcats pel clima preelectoral i sobretot per l'aplicació imminent de l'amnistia per part del Tribunal Suprem, l'oblit penal del qual Illa ha tret pit. Des de Junts, Josep Rull i Jordi Turull han recordat la mateixa frase de Companys.
17: I quan va tornar de la presó en ser amnistiat, va fer aquest discurs memorable des del balcó del Palau de la Generalitat i va dir: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
16: Rull ha afirmat que Puigdemont serà rebut de manera adequada i solemne al Parlament, això sí, sense donar-ne més pistes. Mentrestant, l'alcalde de Barcelona, Collboni, en el dia que es commemora l'afusellament de Companys, ha celebrat que tiri endavant la llei de memòria històrica al Parlament. Oriol Junqueras, per la seva banda, no ha pogut venir per indisposició.
14: A l'Aquí Catalunya hem parlat fa uns minuts amb el pare d'un dels alumnes del pare Manyanet que es van suïcidar i contra la família dels quals ha presentat una demanda la congregació que porta aquest col·legi per, diuen, atemptar contra el seu honor. Els demanen 70.000 euros. El pare de l'Òscar ha explicat que ells només han criticat públicament uns fets que no es limiten als dos menors que es van treure a la vida i que el centre obstrueix.
18: I que ellos obstruyen, pues tienen, tenemos el caso de Colombia, que les han condenado expresamente a la congregación por obstrucción. Luego, pues tenemos, en mi caso, que yo lo he padecido, pues claro, ellos nos dicen, hacen una especie de investigación que dicen, ya. No hay nada. Bueno, este informe de la tutora no lo sacan, que está ahí.
14: Dels esports, novetats sobre la samarreta del Barça, el partit contra el Madrid. El Barça ha fet oficial l'artista que lluirà en aquesta samarreta del Clàssic el 25 d'octubre, Tyler, The Creator. Us agradarà més o menys, però té 3.000 milions de reproduccions. Aquest See You Again, reconegut artista, productor i dissenyador nord-americà. La samarreta s'hi llegirà Golf, la marca de moda i univers creatiu fundat pel mateix artista. 499 euros val l'edició limitada, signada a pujar fins als 2.999. Aviam, Marina, tu quantes vegades et rentes les mans al dia?
0: Em rento les mans dels problemes o em rento les mans literalment?
14: Literalment.
0: Literalment? Doncs no sé, unes quantes les que toquin, depèn de l'urtes que les tingui i de quantes vegades vagi a fer pipí.
14: T'ho estic preguntant perquè avui és el Dia Mundial del Rentat de Mans i tot i que pugui semblar que és una cosa que se li hagi de recordar només als nens i nenes... És hora de dinar, les mans se'n van rentar. Doncs és bo que els adults tinguem presents les xifres recomanades de neteja diària de mans. Només quan anem a fer pipí no és suficient, perquè podríem trobar fàcilment que tenim un dèficit de neteja. Per anar bé, ens hem de rentar les mans entre 5 i 10 vegades al dia.
0: Què dius?
14: I addicionalment, quan preparem menjars, quan tossim o quan estornudem. Tenir les mans netes és la millor manera d'evitar malalties a nosaltres mateixos i també als altres.
0: I d'evitar corrupcions, també, això de tenir les mans netes. No, 5 i 10 vegades al dia, no sé si arribo tant, també t'ho dic. Ara et faig jo la pregunta, i faig la pregunta a tots els homes que ens estigueu escoltant. Us renteu les mans abans de fer pipí o després?
14: Jo després.
0: Després. Pol Llergo, obre't el micròfon, va, el nostre tècnic. Tu quan et rentes les mans, Pol Llergo, abans d'anar al lavabo, abans de fer pipí o després? Perquè moltes vegades molts homes surten del lavabo massa de pressa, massa ràpid surten quan...
14: Però anem ràpid, habitualment.
0: A rentar-nos
19: el...
0: Digues?
19: Després.
0: Després.
19: Sí, home, és una cosa d'higiene, no? Vull dir...
0: Bueno, més que ara perquè vosaltres...
19: Dos cops és massa.
0: Abans i després no?
19: Abans i després massa.
0: Clar, però,
19: migdia, allà,
0: però pot ser que tingueu les mans brutes quan agafeu allò. M'entens?
19: Bueno, si va molt brut, de vegades hi ha dos cops, però és una excepció a la norma.
0: Val, val, val. Sí. No, no, vull dir que vosaltres sou els que més us saludeu fent encaixades de mans, que és important.
14: Doncs
0: que us les netegeu.
14: Aquesta és la notícia que té l'audiència aquesta hora, les vegades que ens netegem la mà.
0: Sobretot avui, el dia mundial del rentat de mans. Entre 5 i 10 vegades al dia. A veure si complim. Va, ara tornem amb el racó de pensar. Les mans
20: s'enllaran. A bon preu i esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a bon preu i esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bon preu i esclat.
21: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
22: Ah, sí?
23: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
22: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
23: A tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
24: Hem deixat una pasta.
23: Si el motor és vell...
25: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Ave Francino! Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
27: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
28: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
27: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Aquí Catalunya. La informació sense filtres. De dilluns a divendres, de 7 a 12, a SER Catalunya.
0: Passen 7 minuts de les 10. Tot, tot.

0: És dijous, és hora de racó de pensar, i si és dijous i toca racó de pensar, vol dir que tenim amb nosaltres el Santi Jiménez i la Imma Sus. Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Jo, mira, m'ha agafat molt de panxa pensant en els bolets, perquè a mi em sento fatal.
0: Tots, eh?
2: Sí, m'agraden, eh? M'agraden, eh? Però em sento malament.
0: Mira, a mi em passa amb l'allioli, això.
2: Oh, fa ràbia, eh? Quan algú t'agrada molt i et sento malament.
0: M'agrada.
1: És que a mi em passa el mateix que tu.
2: Ai.
1: M'agrada molt i que l'estic menjant, dic, no hauries de fer-ho, però
2: me la sua. Dir, però ens ho acabem menjant.
0: Ets capaç de reprimir-te, no, eh?
1: No.
0: I
1: dic, va, poquet, i aleshores després tinc unes tardes...
0: De set. Estem esperant el Lu Martín, que havia de seguir amb nosaltres, però no hi és.
1: Sempre arriba.
0: On dius que era?
1: Estava a Urquinaona.
0: I ens han fet la mateixa pregunta, tots dos.
1: Sí, exacte.
0: Si no està aixecant llambordes per manifestar-se.
1: Si no, truqueu als Mossos i que ens el portin abans d'endur-se de la comissaria.
0: Que ens consti, no, eh? No...
1: no, bueno, no m'atreviria.
0: No hi ha aldarulls, de moment.
1: Parlant del Lu, no m'atreviria mai a dir res.
0: Què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies, Santi?
1: Mira, a mi m'ha fet pensar com la gent pot tocar els collons, eh? Perquè és un misteri.
2: I els ovaris.
1: Ens ho
2: toquem tot.
1: Sí, totes les gònades suficients.
2: Exacte.
1: tot això. Mira, sembla un misteri d'aquesta llegenda urbana, però vull parlar de les clavegueres de Nova York.
0: Ah.
1: No és que hi hagi estat. Mm-hmm. Bueno, a Nova York sí, però a les clavegueres concretament no. Clar, que són mítiques, han sortit a moltes pel·lícules, a moltes sèries de televisió, a llibres... Una xarxa immensa, 12.000 quilòmetres de clavegueres té aquesta gent.
2: M'encanta! Soc tan fan d'aquest tema d'avui, teu.
1: Sí.
2: Molt guai. 12.000
0: són les clavegueres de les Tortugues Ninja, no?
1: Bueno, aquí anem, aquí acabarem.
2: I de Futurama, la sèrie de Futurama, l'heu vist?
1: Sí, no, jo viu Lex Luthor a la primera pel·lícula de Superman.
2: Sí.
1: Jo en viu un dels dolents de... No, em sembla que és una parada de metro espatllada de Spider-Man, on també passen les novel·les de Preston i Child, els caimans, el Vince i tot això, no? Vale, pues tot això ve a ser perquè... Aquest estiu, ja, de fet, a les clavegueres de Nova York viu gent, eh? Sempre ha existit.
2: Viu gent de veritat, eh?
1: Viu gent de
2: això
1: veritat.
2: Això està comprovat, eh?
1: Sí. Hi ha fins i tot un cens, eh? Fins i tot es diu que potser poden arribar a viure 15.000 persones sense llar que viuen a les clavegueres, túnels, estacions de metro abandonades, túnels de servei que no es fan servir actualment i coses d'aquestes, no? Però aquesta pobra gent que ja viu allà, que ja té prou pena de viure a les clavegueres amb un problema d'habitatge seriós, resulta que ha aparegut gent que va i els hi toca els collons. Perquè comencen a aparèixer visitants ocasionals a les clavegueres de Nova York.
0: Què vol dir visitants ocasionals? Vale, que no, mira, són rates, eh?
1: No, aquestes ja les dono. Aquestes també els hi toquen els collons perquè
0: el
1: viuen, allà tan,
0: no?
1: Viuen allà tan tranquil·les i resulta que ve gent. No, humans. Mira, això va sortir a la llum el 18 d'agost d'aquest any, que hi havia una sèrie de gent, us heu d'imaginar, davant del Madison Square Garden, el dia següent hi havia un concert, i al Madison Square Garden es veu que no fan això de que fan els Oasis i els Oques Grasses i tots aquests, sinó que les entrades les has d'anar a comprar en el...
2: Com s'ha de fer.
1: En el lloc, eh? Vull dir, no va per la web, no va per res. I aleshores què hi havia? Pues gent acampada fent cua per esperar que obrissin les taquilles. I estaven allà la gent... I aquesta gent, clar, com són joves... El concert, per cert, era d'Olivia Dean, que persona que no tinc el gust de conèixer, però que es veu que ho peta bastant. Perquè aconsegueix que en el Madison Square Garden hi hagi gent acampada esperant que posi les entrades a la venda. I estaven allà esperant, i com tots són joves i tots porten mòbil, van començar a veure que davant de la claveguera, que hi ha davant del Madison Square Garden, s'aixecava la claveguera, i un grup de persones va començar a sortir. Però no una persona, no. Un grup de 7, 8, 10 persones començava a sortir a la claveguera. Per tant, això ho van filmar, ho van gravar, i ho van evidentment ho van pujar a les xarxes socials. I aleshores es va ser una sensació absolutament, no? Després, un home que va portar un mocador negre i vermell va dir si va ser vist sortint d'una claveguera al barri de Queens, o sigui, a l'altra punta de Manhattan.
0: Sí.
1: Tant ell com 4 individus més van fugir després de tornar a col·locar correctament la tapa de la claveguera al seu lloc.
2: S'ha de tancar la porta de casa sempre quan surts.
1: Aleshores, quan això va començar a sortir a les xarxes socials, la policia va anar i va començar a investigar. I van veure que no és un cas aïllat. Vull dir, la cosa venia de lluny. O sigui, va començar amb un vídeo que havia passat el mes de maig, gravat a les 2 de la matinada, on es veu un grup de 3 persones que anaven absolutament... Bon dia, Lu.
0: Està entrant Lu Martín a l'estudi.
1: Que anaven a villades amb frontals, pales, mocadors, amb roba de feina, entrant a una claveguera. I aleshores, fins i tot el trànsit el van haver de parar. Van parar dos vehicles que circulaven per pel carrer. Van dir, un moment, para, que em poso dintre la claveguera. I aleshores, el 22 de maig, 8 homes més van ser vistos a Williamsburg també entrant en una claveguera, no? I 7 més al barri de Brooklyn.
0: Però no eren operaris, eh?
1: No. Però els tios van amb pales, frontals, altres eines.
0: Perquè poden semblar que siguin operaris, llavors.
1: Això va començar a córrer i aleshores el Departament de Protecció Ambiental de Nova York ho va investigar juntament amb la policia. I van declarar. Tenim coneixement, van acceptar que això era un fet, que hi ha persones que estan entrant il·legalment en el sistema

0: allà.
1: Ah, però llavors el que vol
0: perquè
1: viure allà...
0: Perquè viuen en llocs que se suposa
1: si
0: que estan...
1: Ocupes,
2: ah, potser s'estaven buscant un forat on anar a parar.
1: Són ocupes no, de les clavegueres,
0: no
1: on va això?
0: No, estàvem buscant, sí. Van detenir a dos persones.
1: Quin perquè... era el plan?
0: Aquí va. Samuel Reveron i Kevin Rodríguez. Són els dos que van detenir.
1: Això és una pel·lícula de Tarantino, eh?
0: Samuel Reveron i Kevin Rodríguez els van detindre perquè amb les càmeres van fer el reconeixement facial i es veu que els pavos tenien antecedents i estaven al sistema de la policia. I aleshores els van anar a buscar a casa i els hi van dir, a veure, xavals, per què collons han treu les clavegueres? I aleshores ells van explicar el motiu. I ells van dir, entrem a les clavegueres i busquem objectes de valor que quedin atrapats en els desguassos pluvials, les clavegueres, or, compro oro, qualsevol cosa de valor que puguin trobar.
2: Però això no hauria de ser delictiu, no? És una, no és un espai públic, les clavegueres?
0: Jo crec que no.
2: No, eh?
0: No, perquè es van acusar d'allanamiento de volada, d'ocupació de l'espai.
3: Un moment, un moment. I si viuen 15.000 persones, no cabia la possibilitat que aquests tios haguessin anat a sopar a casa d'algú?
0: No, ells van reconèixer que entraven a buscar coses.
1: O sigui, a robar les coses de les 15.000 persones.
2: No robar les coses de les 15.000 persones. No. Objectes perduts, quantes coses no...
1: Però jo crec, clar, per ètica, haurien de ser considerades coses de les 15.000 persones.
0: Tu dius, Marina, dius, hòstia, segurament hi ha moltes coses de valor a les clavegueres. La gent que
2: quantes coses no has perdut tu pel carrer?
3: Són com els que van per la platja buscant monedes.
0: Que van amb el detector de metal.
1: És el mateix perfil.
0: Però aleshores el New York Times, que va seguir el cas molt intensament, va entrevistar a Steve Duncan. Qui és Steve Duncan? Molt bé. Steve Duncan és un antic explorador de clavegueres que va explicar...
2: Titulat?
0: No sé si està titulat, això no sé. Que té més de 100 incursions a les clavegueres de Nova York, acreditades, i diu que un més valuós que ha trobat a les clavegueres és una targeta de crèdit caducada.
3: Això és el més valorós.
0: Sí, que no hi ha res allà. Vale. Aleshores, clar, dius, per què resulta que no poden entrar? Que és una pregunta que feu amb molt sentit. Diu, perquè segons el Departament de Protecció Social, aquesta pública, suposa una amenaça per la seguretat i protecció de les nostres infraestructures essencials. Perquè els que viuen allà ja saben on viuen, ja estan gairebé sensats. O sigui, estan en llocs que no són perillosos. Però el laberint de tubs de totes les clavegueres de Nova York té gasos nocius, riscos d'inundació, que si no saps on estàs, pot ploure i pots morir ofegat. Espais que no tenen sortida, confinats, que tu pots entrar i no saps sortir.
1: Mare meva, quin mal rotllo.
0: Sí, no.
2: Quin submón, realment, eh? Vull dir que et penses que és de pel·lícula i existeix.
0: Clar. La multa per entrar, si us acudeix algun dia aneu allà a Nova York, són 10.000 dòlars i 30 dies de presó, si us pillen.
2: Clar, i a part, totes les llegendes que hi ha.
0: Clar,
2: és que
0: hi ha moltes llegendes. La principal llegenda és la que va esbombar en 1964 Thomas Pynchon, l'escriptor novaiorquès, que va parlar a la novel·la V de... un grup de caçadors de cocodrils que entraven dintre de les clavegueres de Nova York perquè es deien que durant una època, als anys 60, les famílies benestants de Nova York els havia posat de moda comprar-se caimans petits.
3: Caimancitos
0: pequeños, com el lagarto Juancho. I aleshores, quan començaven a créixer, deien, hòstia, això ja no aguanta amb una peixera o amb un aquari. I aleshores, què feien? Suposadament, els llançaven a les clavegueres. Allà, els cocodrils feien les seves cosetes, cocodrilo conoce cocodrila, i xaca, xaca, xaca, xaca, i aleshores decien cocodrilitos.
2: I s'alimentaven de ratetes, clar.
0: Clar, i com havien...
3: Menjar no els hi faltava.
0: I clar, menjar no faltava. I a més, en qualsevol gilipolles que entrava, doncs encara més... Mira, avui tenim sopar, avui, acció de gràcies. Vale. Doncs resulta que com aquests cocodrilitos que naixien de l'aparellament entre els cocodrilos i les cocodriles havien crescut sempre en el subsol, eren albins. Això és a la novel·la del
3: Pinxo. Perquè no els donava la llum.
0: Clar, perquè no els donava la llum, clar. Però bueno, jo no sé si els cocodrils ja...
3: Pigmenten,
0: no sé si...
1: Completament absurd, això.
0: Clar, això no, evidentment, ningú n'ha vist cap. Però que realment això va provocar moltes altres llegendes. Per exemple, on viuen les tortugues ninja?
3: Les tortugues ninja.
2: Clar.
3: Les tortugues ninja eren de veritat,
2: A mi no em vinguis amb que eren llegenda, no?
3: Eren de veritat. I menjaven pizza.
0: I tenien una rata gegant que els ensenyava arts marcials.
2: Les Tallicó.
0: Com es diu?
2: El mestre Tallicó.
3: Menjaven slices.
0: I, sí, sí.
2: Porcions,
3: York,
2: porcions.
3: A Nova York, a Manhattan...
2: Els hi portava l'April O'Neil, gran periodista, i millor persona.
0: veig que vas tenir una infància sí, bastant sí, marcada. Sí, sí. Per
2: home, tothom tenia una tortuga ninja, no?

0: Per favor. És que a mi em va agafar molt gran.
1: Jo també soc d'una altra generació.
2: Jo era de Leonardo.
1: Ja sé que tenia noms d'artistes.
2: Tu eres de Michelangelo.
0: Però, si tu, però, a veure, si tu
3: tens... però a mi m'agradava molt. De fet, tenia una novia que em deia Michelangelo.
2: Per la Tortuga Ninja.
0: Per el pincel. Per el pincel.
3: I per les slices.
0: Bueno, també resulta que, com hem dit, Lex Luthor, a la primera pel·lícula de Superman, vivia a les clavegueres, però vivia, com un...
3: Com un rei.
0: Com un rei, tenia, tenia piscina
3: per
0: i tot.
3: Per això, aquests 15.000 que viuen a les clavegueres, dius que és molt perillós.
0: Sí, però ells saben on han de viure, i la policia els té controlats i saben que allà viuen, allà.
3: Però surten a treballar.
0: No, no, crec... Bueno,
3: a la City, amb el maletí...
0: Deuen sortir a demanar, o algo, però sí que hi ha molta gent que viu allà, sobretot en els túnels de Grand Central Station, que hi ha túnels no oficials, i allà hi ha gairebé, gairebé poblats de gent que viu en els túnels.
3: I no hi ha visites guiades, perquè m'estranya molt que a Nova York no veiés una visita
0: igual,
3: guiada per l'estavaera. Igual,
0: igual es pot trobar. Jo no tinc constància, però sí. Poden haver-hi. També hi ha els monstres de les novel·les de Preston i Child que viuen allà i atacan els assassinatos de Manhattan i tot això que també poden viure. Però realment, a mi el que em preocupa és que aquesta pobra gent que viu ja allà, a sobre, els hi entrin uns macarres a molestar.
3: Vale, i una última pregunta.
2: Espera. No sap com funcionen les convencions a la ràdio. Quan posem una cançó en primer pla, com hem fet ara, la deixem sonar i després parle.
3: Ah, perdó.
2: Perquè si no, no t'escoltem a tu ni escoltem bé la cançó, va.
3: Però ja hi havia una cançó.
0: Perquè no portes els cascos.
2: Clar, també és regla número 1 de la ràdio, posar-se els auriculars.
3: Perdoneu.
0: Què em deies, Lu?
3: Que per què has pensat en les clavegueres? Et vols anar a viure una claveguera?
0: No, de moment
3: tan fora estàs de les curses populars que vols viure una claveguera.
0: Mira, no, però hi ha una cosa que acabes de dir que és important. Com no hi ha prou curses populars, a l'Ajuntament de Barcelona fa uns anys va organitzar una cursa popular en el metro de Barcelona.
3: Sí,
0: de
3: per les vies. Mortes.
0: No, mortes no. Van, o sigui,
2: amb el metro parat.
0: Sí. Tinguin collons i ho facin amb el metro.
3: Sí. No els agrada córrer tant, però que corrin de banda.
0: Que corrin amb el metro, home.
3: Home, valents.
2: Changes, estàvem escoltant.
1: Gran cançó, David Bowie, a favor. Aquesta setmana jo he pensat en el tema canviar d'opinió. Podem canviar d'opinió? Està ben vist canviar d'opinió? Evidentment que sí, podem canviar d'opinió. Però la pregunta interessant seria, es pot canviar d'opinió i continuar sent coherent? Tot això ho dic perquè m'ha vingut al cap, sense entrar a aprofunditzar gaire sobre el tema, que la Marina deu estar farta ja, el tema Rufián.
0: Ostres!
1: I les seves idees fantàstiques de farem un front d'esquerres i
2: tal. A mi sempre m'apassiona parlar de política, eh? A mi m'hi trobaràs sempre.
1: Sí.
2: De política de futbol.
1: Jo que soc molt fan del Rufián, ja estava allà amb la pancarta, jo. Jo ja estava al carrer, eh? Ja estava amb el meu vot de Rufián, presidente. Ah, vamos a votar. I de sobte... Donde dijo Diego, digo Diego, que no sé com es diria en català, on dic blanc, dic negre, i ara estan tots barallats, i jo no entenc res, i penso, però què és això?
2: A veure, un moment.
0: Encara es poden arreglar, no?
2: Tenen fins demà. Demà és el límit per presentar coalicions. És a dir, els partits que es volen presentar en coalició tenen fins demà el límit.
0: Demà tanca el mercat de fitxatges.
2: Exacte. El mercat de fitxatges pels que es presenten en coalició.
0: Sí, l'interessant.
2: Encara durant la setmana que ve és quan es poden presentar les candidatures. I Massús, tu dius, ara estan tots barallats, ho han estat sempre.
1: Sí, però jo tenia esperança, perquè clar, jo encara penso... Què vols que et digui? Jo amb el Rufián tinc allà com tantes dones i com tantes persones, no? Tenim aquesta cosa, és el meu crush.
2: També et dic una cosa.
1: Què?
2: Que s'està personalitzant tot aquest desacord en Gabriel Rufián.
1: Bueno, va ser ell el que primer en impulsar-ho,
2: sí.
1: Perdona.
2: Una cosa és que ell vingués aquí amb un paraigües dient jo ara vinc aquí, al contrari de Moisés, no separar les aigües, sinó ajuntar-les.
1: Sí, sí, sí.
2: Però les aigües estaven separades d'origen, m'explico?
1: Sí.
2: És a dir,
3: bueno,
2: que...
3: tu ho vas definir molt bé ahir amb l'entrada del programa.
2: Amb... Monty Python.
3: És la millor definició de... Per què te creus que perdim la guerra civil?
1: Claro.
2: I m'assust.
1: Bueno,
3: la perdieron todos, por lo visto, ahora.
1: El que deia. Sí, sí. Llavors, jo no sé si és que Rufián ha canviat d'opinió o que l'opinió que ha canviat a mi no m'agrada. Perquè això passa, també. Perquè dius, a veure, Si un polític de dretes, per exemple, canvia d'opinió i es passa a les esquerres, jo penso, benvingut, benvingut al club, has fet molt bé, has evolucionat, ets una persona intel·ligent, però en canvi, si un polític d'esquerres...
2: No em consta que hagi passat això.
1: No,
2: que
1: és que no l'hem passat al revés.
0: Un polític de dretes que s'hagi...
2: Que s'hagi passat a les esquerres, ha passat al revés, va passar amb el Josep Piqué, per exemple, del Partit Popular, que venia del Partit Comunista, que
0: arriba
2: com a Nicolás.
1: No,
2: vull dir-te, però penso que el camí invers ara mateix no em consta.
1: Per mi seria el coherent, per mi seria el coherent.
0: Stringe va passar de les dretes a l'esquerra, sí.
1: En canvi, si un polític d'esquerres es fa de dretes, dius, aquest jo ja no m'enfio, és un xaquetero, o sigui, no, vale? Però potser no ens molesta que canviïn d'opinió, ens molesta cap a on canvien, sí o no?
0: Potser,
1: tu ets de canviar d'opinió, ets de canviar de criteri, Santi, com ets tu?
0: Jo d'opinió canvio, puc canviar, perquè realment hi ha coses que m'he adonat compte que a vegades dic, hòstia, he sigut gilipolles pensant això.
1: Això està bé.
0: I alguna persona t'ha fet veure, o alguna lectura, o has dit... Pues mira, jo en això estava equivocat.
3: Jo perquè m'oblido.
1: Jo crec que és intel·ligent canviar d'opinió.
0: Sí, no, jo
1: sí. Tu t'oblides del que pensaves, però bueno, la teva versió present al final és la que mana. Perquè pensa que...
0: No trauré el teu exemple amb els dos equips de Sevilla, però bueno.
1: Però estem d'acord, no, que la versió...
3: Va ser més gran la de Miguel Ríos.
0: Exacte, Miguel Ríos...
3: Aquella és històrica.
1: Què va fer Miguel Ríos? Expliqueu-m'ho.
3: Un dia em vaig queixar de Miguel Ríos, a la nit vaig conèixer la seva filla i el dia següent Miguel Ríos era el millor del món.
1: Hola, no, està bé, vas evolucionar, vas
2: d'opinió. Però aquestes coses, perdona, aquestes coses passen, clar, sobretot aquí a la ràdio. Jo he tingut gent que em queia gordíssima i que han vingut a la ràdio i he dit, ostres, xapó, meravella, canvio d'opinió. I viceversa,
3: I
2: viceversa, que no això encara fa més mal.
3: No conozcas nunca tu ídol.
2: Tu estàs idolatrant algú?
3: I coneix
2: després venen aquí a la ràdio i dius, mare de Déu, preferiria no haver-lo entrevistat mai.
1: És que el que no hauríem de fer, potser, és creure'ns que coneixem les persones que no coneixem.
2: També.
1: Llavors, el que dic sempre jo, vaig sempre parlar a l'artista de sobre, m'encanta l'obra, però l'artista no el conec. No tinc ni idea, a menys que no hagi sigut detingut o hagi fet alguna cosa escandalós, no? Però després, les nostres versions del passat, el que deia, la nostra versió del present sembla que sigui la que mana. Però què passa amb les versions del passat? Què passa quan et treuen un vídeo, un tuit o alguna de fa 15 o 20 anys?
0: Teu.
1: Què? Sí, per exemple, això passa molt.
3: Et mores de vergonya.
1: Clar, però què passa? Dius, jo puc rectificar, per exemple...
0: Pues
1: jo,
0: igual, jo... igual no m'ha faltat tan lluny en alguns casos.
3: No, d'ahir.
1: No, però és veritat. Jo que soc,
3: pues no haver-te casado.
1: Jo, per exemple, que soc tan feminista, pues estic segura que igual fa 20 anys no ho era, o no sabia que ho era. Mira, o potser vaig dir alguna barbaritat a la tele, perquè jo era molt punky quan tenia 20 anys.
0: Ja.
1: Ara he dit fa 20 anys, però hauria de dir fa 30, però és igual.
0: Ja. Ja no, a mi estàs estupenda.
1: És igual, ja m'heu entès. I dius, ostres, jo era... He de defensar a la Imma de fa 30 anys que pensava diferent que la d'ara, que dius, no sé, no, he evolucionat.
0: Això és evolució.
1: Clar, no sóc idiota, he canviat, no, que passen aquestes
0: més,
1: coses,
0: fins i tot hi ha coses més, que van més enllà, que és la contradicció. És important tenir contradiccions.
1: Bueno, ja feia un programa fa molts anys a la tele que es deia no tenim criteri, perquè realment pensava que era interessant no tenir-ne i canviar d'opinió i tal. Que passa que hi ha aquesta cosa de la honradès o de ser coherent, que a mi em peta el cap a vegades amb algunes coses, eh? El que dèiem de les versions del passat, per exemple, l'altre dia, la tertuliana Sara Santolalla, sabeu qui és?
0: No.
1: És una tertuliana, sí, que sempre la critiquen perquè ensenya molt l'escot, i sembla que per ser feminista hem d'anar tapades com a monges.
2: De fet, ara que parlaves de Rufián, és qui va moderar el primer acte de Rufián per aquest gran front de les esquerres.
3: És la del reggaeton, que li han tret un vídeo allà en reggaeton.
1: Exacte.
2: És aquesta.
1: Ella va criticar, des del meu punt de vista, malament, a l'Ayuso, perquè en un vídeo semblava que anava beguda, que dius, critiquem-la pel que diu.
2: Ha passat el 12 d'octubre, realment, miraves les xarxes i tothom deia que li deien la cocida madrileña.
1: Clar,
2: sí.
1: Que dius, està molt bé el xiste, però dius, a mi m'és igual si aquesta dona veu o no veu, a mi em preocupa el que diu, sincerament.
2: I que era per coses, vaja, molt subtils, com que s'ensopegava una mica...
1: Llavors aquí...
3: Nava Tajai és la presidenta de la Comunitat de Madrid.
2: No podem dir això,
3: no
2: podem
3: dir això.
1: No podem dir això.
2: Home, no tenim sembla... cap... No,
1: exacte,
2: des d'aquest programa no direm que ella anava beguda el dia del 12 d'octubre, perquè no en tenim cap confirmació que això fos així.
3: Ho dic jo.
2: Ho dius tu, que vas estar amb ella.
3: Home, jo no vaig estar amb ella,
1: però gent
3: que va estar amb ella m'ha dit que portava una tajada com un piano.
1: Bueno, és igual. En tot cas, crec que no va estar
3: cosa acertada. Cosa que jo defenso, eh? Jo desconfio de la gent que
0: no. Com vas aguantar a l'acte aquest?
3: Si no vas borrar.
1: Avui no em deixen parlar, Marina, eh? No podem fer-ho.
3: Perdona.
1: El que deia, la Sara Santolalla, que igual no s'ha s'hauria de ficar tant en aquest jardí, perquè dius, mira que hi ha coses per criticar-li a la senyora Ayuso. Es va ficar en aquest jardí, i com van respondre els del Partit Popular? Traient un vídeo d'ella, de fa un milió d'anys, borratxa, bailando reggaeton, que ella ha dit, però si era hasta menor d'edat, o sigui, ja. Estem bojos o què? A veure si no puc veure. Clar, no és el mateix. Però dius, és que utilitzem les nostres versions del passat per atacar-nos. Llavors, bueno, aquí el problema de base és aquest, que dius, home, atacar-nos perquè estem ballant o perquè hem begut, dius, és ridícul. Qui no ha pillat una turca algun cop a la vida?
3: Però a mi em fa pensar qui li ha passat aquest vídeo, perquè jo li ha passat una col·lega seva, de fa 20 anys.
1: No, perdona, els vídeos els tenen guardats i els treuen quan els interessa.
2: Això és munició i tant.
1: Us en recordeu del vídeo famós de les cremes, d'aquella que mangava cremes, no? Com es deia aquella?
3: Sí.
2: La Cristina Cifuentes.
1: Allà ho tenien guardadíssim, i van dir, pues quan els interessi treurem el vídeo de les cremes, que feia 2 anys que havia robat les cremes.
3: El que et vull dir que és que la senyora aquesta, presidenta de la Comunitat de Madrid, estava en un acte públic.
1: Sí.
3: La Cifuentes eren unes càmeres...
1: Sí, però
3: aquesta,
1: les imatges
3: aquesta
1: les tenen.
3: Aquesta tia, amb 17 anys, el vídeo li va gravar una col·lega.
1: Que seria un tuit, o seria algú que has penjat tu a les xarxes, evidentment.
3: Ja hi havia tuits quan aquesta tenia 17 anys.
1: Sí, que se n'hi ha jove.
3: No és com nosaltres?
1: Després hi ha altres coses que em direu que és impossible canviar d'opinió.
0: Menys mal que no teníem tuits.
2: En què és impossible canviar d'opinió?
1: Amb el partit de futbol. O sigui, si tu ets del Barça, amb l'equip. Si tu ets del Barça fins que et mors. Estem d'acord?
2: Mira que jo conec gent...
1: Coneixeu algú que ha canviat de...
2: Jo conec de pericos que s'han fet del Barça.
1: Bueno, això ho entenc. És com de ser de dretes i de... Clar, això ho entenc.
0: Home, si el conec. Un el tinc davant. I l'altre l'he criat.
1: Va, en sèrio? A veure com és.
2: Tu has canviat de color?
3: Bueno,
0: a veure,
3: de segon equip. Jo era molt del Betis, perquè quan anava a Sevilla tenia una nòvia del Betis. Quan vaig deixar de tindre una nòvia del Betis i vaig fer-me íntim amic d'un tio del Sevilla, doncs vaig ser del Sevilla.
1: Però
2: com a segon equip, no com el primer.
3: Evidentment.
1: Ah. Sí, però això ja és per interès. Llavors, tu per interès ets del Betis o del Sevilla. Té una nòvia del Betis, això no val, home.
3: És que per interès...
2: Però el teu fill se t'ha fet del Madrid, eh?
0: El meu fill és del Madrid,
1: però
0: amor.
1: Però com pot ser?
0: I era del Barça...
1: Però com pot ser? A veure, això no
0: ho entenc. No, i a mi em va molt bé, perquè des que s'ha fet del Madrid, el Barça ho guanya tot.
1: Però escolta, per què s'ha fet el Madrid?
0: Perquè volia ser guanyador.
1: Però quan s'està el teu fill?
0: 25.
1: En sèrio?
3: S'ha convertit en
1: un lúcer.
2: Però està bé l'argument, està bé l'argument. Venia de l'època, una època deplorable del Barça, en la qual el Madrid ho guanyava tot.
3: No, però era tant del Barça...
2: A cavall guanyador.
3: Era tant del Barça que complia tots els requisits. Se n'anava al camp...
0: 5 minuts abans.
3: 5 minuts abans.
0: Sí.
3: Insultava els jugadors.
0: Sí. I a veure, un dia va dir, ara seré del Madrid, i és del Madrid.
2: I creus que ara que les tornes estan tornant a canviar,
0: que es quedi on està i es foti.
3: No se mueva.
1: I es foti, veus? No ens agrada que la gent canvi d'opinió.
0: Ah, no. A mi m'encanta que sigui del Madrid, perquè jo crec que, a més, és una conya recurrent que li dic, menys mal que t'has fet del Madrid, perquè comencem a anar bé ja.
1: Mare meva. Altres coses que la societat no tolera el canvi d'opinió.
0: I teníem un amic argentí que...
3: Sí.
0: Que era de Boca...
3: Era de Tigre, se hizo de Boca...
0: I va acabar sent de River, que això és impossible.
3: És de River fins al punt que la sala de premsa de River Plate porta el seu nom.
1: Mare meva.
0: I era de Boca.
1: Més coses. Els vegetarians. Si tu ets vegetarian, no se t'acudeixi menjar-te un dia un tros de pernil, perquè se't tirarà tothom a sobre. Estem d'acord o no?
3: Pilar Rahola. Que no sabia que la coca de Llardons...
1: Ai, sí, per favor, quin ridícul. De veritat, per favor.
3: Això és coherència.
2: No sabia que portava animal.
1: No sabia que els Llardons eren de porc. Ah. No ho sabia.
3: I menjava coca de Llardons, tranquil·la.
1: Jo sempre menjo la coca
0: de Llardons. I ella era vegetariana.
1: Però és que la Rahola n'ha dit unes quantes, eh? La Rahola també va dir que havia vist l'acorazado Potemkin en rus.
3: Sí,
1: també va dir això.
3: A primera fila, al Casablanca.
1: Sí. N'ha deixat anar algunes, eh?
3: Una tia coherent, eh?
1: Molt.
0: Igual una mica entonyita la fantàstica, també.
1: Doncs ella igual menja jabugo, que hi ha molta gent vegetariana que menja pernil de jabugo, perquè com que el porc menja bellotes, doncs clar, és que no sé vegetària. Escolta, a mi això m'ho han dit, eh? I penso, mira, fes el que vulguis, menja el que et doni la gana.
2: És fantàstic aquest argument.
1: Però clar, dius, fes el que et doni la gana, però a mi deixa'm en pau. Jo crec que el problema ve...
0: Escolteu-me,
1: que avui no m'escolteu, no em fan ni cas aquestes coses avui, eh? Escolteu-me un moment. Jo crec que és aquest canvi d'estudi. L'energia va diferent aquí. El problema crec que és l'activisme. O sigui, quan algú fa activisme de la seva condició... Si canvia d'opinió et sents com traïcionat. És com quan votes un partit polític, torno a la política, que dius, no, si a mi no em venguessis tantes motos, a mi m'és igual si menges porc o si menges coca de Llardons. El problema és que m'estàs inflant el cap, que és el que fa la Rahola, m'estàs inflant el cap tot el dia en què no hem de menjar res animal i després et pillo al Burger King. O sigui, parlem-ne. Sí o no? Total. És això el que a mi em treu de polleguera i em desquícia de la gent. Llavors dius, no, no facis activisme.
0: Clar, és que fer activisme comporta molta responsabilitat. Clar. És un gran poder, eh?
1: És com la gent que deixa els nòvios, eh? I
2: t'has Això també és canviar d'opinió.
1: Home, per favor, és canviar d'opinió, però el problema no, no canvies d'opinió quan deixes el nòvio, canvies d'opinió quan hi tornes.
3: Però pot ser coherent.
1: I a tot el rajat, el més gran d'aquella persona, i dius, i ara què he de fer jo? Ara d'anar a sopar amb aquest senyor?
3: Ara com si el no miro a la cara?
0: Ah, perquè tu ets amiga de la...
1: Clar, jo voto els partits polítics, jo m'ho crec tot, em crec.
2: Tu milites, tu milites.
0: La teva amiga deixa la seva parella.
1: I jo
0: ara... I el Raja està superdeprimida. No, no, queda amb tu, queda amb tu, queda amb tu. I tu, i tu rajes d'aquell tio.
3: No, al revés, ella raja.
2: Ella despotrica fins al punt d'invasos d'acaba odiant aquella persona i després torna enamoradíssim.
3: I després té que anar a sopar amb aquell.
1: I després ara ja
3: I com el mires a la cara?
1: Hem tornat, què vol dir que hem tornat? Llavors aquí jo em indigno, dic, a veure, un moment... Està molt bé que tu ho deixis i tornis, i deixis i tornis, però no m'inflis el cap. No. Llavors ara, quan una amiga m'infla el cap d'un nòvio, ja n'hi escolto, ja n'hi faig ni cas. Mira, és igual, què dius?
3: No, no, que tens no, jo no deia res.
0: És molt important, és important.
3: Estava donant la raó.
0: En aquest sentit, és important no conèixer les parelles dels teus
1: bueno,
0: amics.
1: Bueno, aquesta és la clau. Mira, ho tinc aquí apuntat. No cal quedar amb les parelles de la gent.
0: No cal. Quedes amb la...
2: Ui, quin malo que heu obert d'aquí.
1: No, no,
2: jo fervent defensora d'això. No cal, perquè cadascú té les seves vides i els seus submons.
1: I et poden caure bé les parelles i pots fins i tot ser amiga de les parelles. Però llavors jo les convido per separat. Si jo faig un sopar...
2: Home, això ja és una mica radical, no cal.
1: No, per exemple, jo faig un sopar, no? I convido els meus amics, els envio un WhatsApp. Pues jo què sé, la Núria i el Ferran. El Ferran és tan amic meu com la Núria. Però li enviaré un WhatsApp al Ferran. Li diré, vine a sopar.
2: Ah, però,
1: a
2: però pot venir amb la Núria.
1: Bueno, però no, jo els convido per
2: sí,
1: separar.
2: Sí, sí, pensava que tu feies de... No, o bé un o bé l'altre.
1: No, no, no, no, no, no, no. A vegades viu un o bé l'altre perquè un s'ha de quedar canguro del nen, clar, és així. Clar. Però jo els convido per separat. O sigui, a casa meva, aquest rotllo de... Podem venir amb les parelles, no? És que, vamos, ni se'ls hi passa pel cap.
0: Ben fet.
2: No, perquè no. Després hi ha una cosa.
1: I a més, no em cal veure les parelles.
2: Molt sovint les persones canvien quan estan amb la seva parella.
1: Bueno, això és fatal. Jo això
2: canvien la seva manera de socialitzar,
0: també.
2: Sí o no?
1: Sí, sí, sí, sí, total.
3: Buah.
1: I ho passes fatal, eh? I ho passes fatal, eh?
3: Se gilipollecen total.
1: I què fem, Lu? Què fem? Ho diem o no ho diem?
3: A què?
1: Pues això, a la gent li diem, escolta, què et passa? Estàs tornant gilipolles, o sigui... Bé. Jo ho he fet això, he perdut amics,
3: m'esteu fent pensar
1: eh?
3: En una...
1: Sí,
2: aquestes penses, aquestes
1: he perdut amics jo amb aquesta
3: Home,
1: història.
3: I tant.
1: Primer perquè ja no m'interessa aquella persona, perquè ja no és la persona... Amb
2: ja, ja, ja.
3: No, el problema no és que
1: després,
3: es perdis
1: si li
3: tu.
1: Dius, si li dius, encara et defensa la seva versió present... sense reconèixer
3: com era
1: tot l'activisme que m'ha fet en el activisme... passat.
3: Dic, és que el problema no és que tu perdis a l'amic, és que la teva amiga...
1: S'ha perdut la relació.
3: Per tots els amics.
1: Clar, tots. Això
3: per culpa del gilipolles del seu nom.
1: Això també és veritat.
2: T'estem fent recordar què?
1: Nòvio, nòvio,
3: no,
1: el que sigui. Eh?
3: Un altre estatus de relacions, que és conèixer els pares dels fills del teu col·le. A mi què m'importen els
1: Ai.
3: Pares del teu
1: col·le? Ui, clar, és que aquí... A vegades és important, perquè si un nen... Perdona.
2: No, pues, que jo home. Que sóc un animal sociabilitzador, jo sóc d'aquestes, bueno, que m'agrada fer...
3: Tens el grup de l'AMPA.
2: Home, i tant.
1: Ja. No es diu,
2: ara es diu AFA, ara es diu AFA.
1: Ara es diu AFA.
2: Famílies, no pares
1: famílies
2: i mares.
1: Famílies infants. No. Famílies infants. No es poden dir pares
0: però,
1: ni mares,
0: famílies,
1: nens.
0: Famílies. O igual no són famílies. Bueno.
1: Sempre són famílies.
2: Sí, home, sempre són famílies, nen, encara que sigui una mare sola amb el seu fill.
0: Sembla la màfia, això.
1: Sí, no?
2: No, no. L'AFA se sienta a la mesa.
1: No, però
0: los Tataglia, los Corleone, los...
1: No sé, Marina, per on vas, però jo entenc que si jo tinc un fill, que jo tinc nebots, no tinc fills, però és una mica el mateix, i van un dia a jugar amb un nen a casa seva, doncs jo vull saber quina casa és i com són els seus pares,
3: no, no
1: evidentment.
3: Vagin, que no vagin. Que
2: no, no, que jo...
1: Que vull controlar.
2: Que a mi, jo soc susceptible, normalment, que tothom em caigui bé.
3: Aquest és el primer error.
2: Sempre tinc ganes de conèixer.
3: Aquest és el primer error.
2: Ja. Sí, sí,
3: no et pot caure bé.
0: Sí, però
2: jo penso, ostres, amb aquest o amb aquesta, devem tenir moltes coses en comú, per què no anem a fer una birra, no?
1: Jo soc tot el contrari, veus?
3: Aquest home...
1: M'acostuma a caure fatal la gent en general.
0: Jo ja conec massa gent, eh?
2: Després m'han dubtat les il·lusions, eh? Grans les il·lusions.
3: Jo vaig borrant els noms de la llista de l'agenda.
1: Bueno, un cop a l'any agafes el mòbil i dius, anem a fer una mica de neteja, no?
3: Evidentment. Un cop a la setmana.
4: És una banda radical. Veu mama, un pal de mar. Una màquina especial. És un
2: Rafael, és modern per al
0: Aquestes són boníssimes. Tortugues Ninja.
2: Sou les fabuloses Tortugues Ninja, vosaltres, de cada dijous.
3: Sí, sí. Home, no. Quin honor.
2: Miquel Àngel, Vinga, va. Un i uns alvocats que em vas prometre de Màlaga.
3: No, perquè me'l vaig tindre que menjar perquè s'estava fent malbé.
2: Vaja,
1: ai,
2: a la propera.
1: Tu vas prometre la seva versió passada.
2: Exacte.
3: No.
2: Imma Sus, Santi Jiménez, Lu Martín, gràcies, estimats. Fins
3: gràcies
2: de setmana, que vagi bé. Adéu.
3: I no quedis amb qualsevol persona.
5: Les fabuloses tortugues ninja.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
9: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre, Tot és comèdia, us explicarem el final de la pel·lícula.
10: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
11: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
12: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
11: Quins finals.
9: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'app i web de la SER.
13: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
14: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: El tenim, estava preguntant, m'heu enganxat en antena, estava preguntant si tenim disponible ja el nostre eurocorresponsal, Enrique García Pozo. Què tal, bon dia?
15: Què tal? Bon dia, Marina.
2: Ja et tenim, em ho confirmes. Et tenim, sí, connectat. Perquè ho dèiem, des de primera hora del matí que hi ha en marxa aquesta cimera de líders europeus que havien de començar a desfilar a partir de quarts de nou, ens deies, i teníem l'interrogant de si Pedro Sánchez havia de parlar o no parlaria, i finalment ha estat que sí.
15: Sí, ha hablado y como era de esperar, pues muy en clave nacional, ¿no? Muy en clave, te diría, electoral. En primer lugar, se ha referido a la ministra Robles como número dos de él en la lista por Madrid. Ha dicho que esa decisión está justificada porque Robles ha estado a su lado desde hace más de una década y que se siente muy cercano a ella desde el punto de vista político-institucional, pero también desde el punto de vista personal. Lo escuchamos.
16: Y me va a permitir, además, que, en fin, traslade... Mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar, o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones. Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
15: Es el 29 de noviembre, diciendo que no van a recortar las pensiones y recortarlas después de la cita con las urnas. Sobre la posibilidad de listas conjuntas entre el Partido Socialista y el Frente Amplio al Senado, dice el presidente del Gobierno que todas las opciones están encima de la mesa, también la de concurrir conjuntamente en listas conjuntas al Senado.
16: Yo creo que la campaña está yendo por donde nosotros queríamos que fuera, que son propuestas, que es la defensa del estado del bienestar, que es decir lo que vamos a hacer en los próximos 4 años.
15: Sánchez ha apostado por mantener una campaña propositiva frente, dice, a las mentiras y los bulos de Vox y de la extrema derecha, y asegura que seguirá siendo también propositivo aquí en Bruselas en varios de los debates que coinciden con la campaña electoral, como contábamos esta mañana, el debate o la gran batalla por los presupuestos comunitarios.
2: Y por las políticas de inmigración, obviamente, también, que confrontan modelos como el de Giorgia Meloni o Pedro Sánchez. Nos lo contabas antes también. Enrique.
15: Sí, de hecho.
2: Dime.
15: Sí. No, que de hecho el presidente se ha referido a esa mención que contábamos esta mañana que se hará a Ceuta en las conclusiones de, en el texto de conclusiones que se aprobará sí. al final de la cumbre. Dice mostrarse muy satisfecho con que se haya hecho esa referencia explícita a Ceuta y los 27 muestren su solidaridad con la ciudad autónoma a pesar de las discrepancias enormes que existen entre el modelo migratorio de Sánchez y prácticamente la mayoría de líderes, pero quizá la antítesis o el ejemplo que más sería contrario a la política migratoria de Sánchez sería precisamente, como dices, el de la italiana Giorgia Meloni.
2: T'anava a dir que ja sabem com van aquestes cimeres, com s'allarguen. Teniu previsió de fins a quina hora us hi podeu estar avui? Això dura avui i demà, però normalment els dijous això s'allarga fins ben entrada la nit.
15: Sí, la verdad es que hacer quinielas sobre las horas ya me gustaría también para organizarnos nosotros, pero es verdad que son tantos temas encima de la mesa y tan diferentes que si hoy se quiere limar posturas sobre los presupuestos, lo cual resulta imposible para zanjar ese capítulo y hablar mañana de migración o de Ucrania, porque estará aquí el presidente sí. Zelensky, las distancias, las posturas están tan distantes que creo yo que podemos asegurar que temprano, desde luego, esto no va a acabar. Y yo me veo aquí pasada la medianoche, sin duda.
2: Ánimo, Enrique, gracias.
15: Gracias, un abrazo.
2: Adéu.
9: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
17: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
18: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
17: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Jumping up and down the floor.
9: Aquí Catalunya.
19: My hair is an animal.
9: Amb Marina Fernández.
19: Once it was an animal. It had a song that mowed the lawn.
2: Evelyn Segura, biòloga, divulgadora, què tal, com estàs?
20: Molt bé, encantada d'estar aquí.
2: Va, que fa uns dies explicàvem una notícia que ens va cridar i molt l'atenció, que és aquesta descoberta d'una nova espècie de felí salvatge, de gat, vaja, això passava a Bolívia. Què té d'especial? Perquè pel que sabem, no és que els científics hagin anat a la selva i hagin trobat un animal que ningú havia vist mai.
20: Clar, és que a vegades quan no surten les notícies, nova espècie descoberta, la gent diu, ostres, com és que no heu vist mai aquest gat? I a vegades ha passat amb animals molt més grossos. I és que la història és molt interessant. És a dir, aquest petit felí que viu a les muntanyes dels Yungas bolivians era conegut per les comunitats locals i, de fet, tenia nom propi. Ah. Se li coneix com a Tilcayo. Per tant, el coneixíem, el teníem localitzat, sabíem on estàvem, sabíem com era, però la ciència encara no l'havia com classificat i no l'havia posat en aquestes caixetes que fem els científics. I la història comença l'any 2016, quan una família local va trobar una cria, que pensaven que era de gat domèstic, molt fet a caldo, pobreta, i que necessitava ajuda, el van portar cap a casa i el van començar a cuidar. El van tenir a casa durant un any. Es va recuperar perfectament, però van veure que el comportament d'aquest petitó no era el que esperaven, no era el d'un gat domèstic, sinó que tenia, era molt més salvatge, començava a caçar gallines, i van dir, ostres, això se'ns està complicant, se'ns va de les mans, i van decidir no deixar-lo a casa perquè no era una bona mascota, diguéssim, i el van portar a una reserva de fauna que jo conec molt bé perquè hi he estat, que es diu la Senda Verde.
2: Uh-huh.
20: És un lloc meravellós que té la seva pròpia història, un altre dia te
2: l'explico. Bolívia.
20: A Bolívia. Llavors, allà a la Senda Verde recuperen molts animals que provenen doncs, del tràfic o estan maltractats o i els tenen allà. Bé, doncs, a la Senda Verde hi havia una biòloga que el va acollir, el va estar estudiant, li va fer unes fotografies i tot es va quedar més o menys així. El van classificar com a gat tigre, que és una família de gats tigres que està extesa per tot Sud-amèrica. Què és el que va passar? Doncs que al cap d'uns anys aquesta noia, aquesta biòloga, va voler fer una guia d'identificació dels felins que viuen a Sud-amèrica. Va tornar a repassar la documentació que tenia i es va donar compte que aquell petit gat que havia sigut recuperat per aquella família i estava ara a la Senda Verde, resulta que tenia un patró i una mida de les taques, o sigui, tot el seu pantone així de coloració del cabell, una miqueta diferent. I va dir, algú no em quadra, algú no és exactament com m'esperava. I va, i entra la genètica aquí, perquè una cosa és el que veiem, el que passa per fora, i l'altra és el que passa per dintre.
2: Val.
20: I va decidir fer un estudi genètic de 38 exemplars de diferents individus repartits pel territori, i què és el que va descobrir?
2: Què va descobrir?
20: Que en comptes de ser una família de gats tigres que tenia una miqueta de diversitat morfològica, realment estàvem parlant de 5 espècies diferents.
2: Ah.
20: 4 ja s'havien com classificat, se n'havia parlat, però bueno, encara no hi havia com l'estudi científic que ho podés certificar. Lo sorprenent ha sigut aquesta 5ª espècie, el tilcayo, que ha resultat ser una espècie pròpia i única.
2: Ara em diràs de tot, però salvant totes les distàncies, una mica és com quan Colón va descobrir Amèrica, que ja hi eren allà els indígenes americans, no? Que ja existia. El que passa és que se'n van adonar que existia, ens en vam adonar nosaltres. És això... com el tilcayo ja existia, els científics se n'han adonat.
20: Correcte, per això quan parlem d'això de Colón...
2: Descobrir, no?
20: Ah, exacte, sí. No és descobrir. Va ser descoberta per ell, o sigui, allò ja existia, ja passava, va ser una descoberta pels europeus, però allò ja estava allà.
2: Vaja, cap al que estàs dient, podem tenir davant nostre un animal i no saber exactament què tenim.
20: Sí, i a vegades això passa, en aquest cas ha sigut en un animal allò mig a la selva i tal, però a vegades passa amb animals que tenim en col·leccions, en museus. Mira, hi ha una història increïble que està protagonitzada per un calamar. I m'encanta aquesta cançó perquè realment la cosa té una miqueta de...
2: Música d'atenció, sí. Del joc del calamar.
20: D'on surt aquest calamar? De l'estómac d'un catxalot.
2: Uau.
20: Això va ser una expedició cap als anys 50, que hi havia... Bueno, encara que ens posi la pell de gallina també, per tant aquesta música ja m'està bé. Era una captura de balenes, era una caça de balenes, i en això que va pujar un catxalot, i dintre del seu estómac hi havia un exemplar d'un calamar. Un calamar d'uns 50 centímetres entre el que seria cap i potes, vale? Tot bé... Un expert en cefalòpodes, que és el grup de sípies calamars pops, el va incorporar a la seva col·lecció, estem parlant dels anys 50, eh? El va incorporar a la seva col·lecció, el va ficar allà amb un potet en formol i tal, i el va col·leccionar. Tot bé fins aquí. Allí es va passar el bitxo 70 anys.
2: Mm-hmm.
20: Quan aquest senyor es va morir, la col·lecció la va passar al Museu d'Història Natural de Londres.
2: I allà es va quedar.
20: I allà es va quedar. Però resulta que uns quants anys més tard l'exemplar va arribar a Barcelona. A l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona.
2: I com acaba arribant aquí?
20: A vegades hi ha intercanvi d'exemplars, vale. Hi ha noves investigacions, línies de recerca... Arriba l'exemplar d'aquí i diuen, ostres, aquest bitxo potser no és tan igual al grup on se l'ha incorporat, perquè aquell animal, aquell calamar, se'l va classificar amb un nom i cognoms dintre d'un grup i tal. Doncs aquí a Barcelona es va fer un estudi genètic i aquell animal que portava 70 anys allà, que tothom l'havia vist, el coneixien, estava amb les seves etiquetes, resulta que no era el que pensàvem, sinó que no només era una espècie nova, sinó que li van haver de crear un grup nou, una família nova, perquè no encaixava absolutament amb res.
2: Ja.
20: I fixa't, estava a la vista de tothom i va ser aquí a Barcelona on es va descobrir tot el misteri.
2: Que està bé, perquè al final vol dir que tornant a estudiar de coses que ja tens al davant, pots descobrir coses que resulta que eren noves espècies i no ho sabies.
20: Mira, l'altre dia, ara que és temporada de... comença la temporada de bolets, jo sé que molta gent començarà a expandir-se per les muntanyes i una d'elles segurament serà el Montseny. Encara ens hem d'esperar, perquè ara, diguéssim, bolets cap al Pirineu, el Montseny ja arribarà. Però el Montseny, a part de bolets, també trobem una espècie que és única. Única del nostre territori. I és el tritó del Montseny.
2: Mm-hmm.
20: Però això és així des de l'any 2005. Per tant, no fa tant, eh? O sigui, estem parlant d'uns 21 anys,
2: sí.
20: No fa gaire. Abans, és el mateix del tilcayo. Sabíem que hi havia tritons, sabíem que estaven allà, però es creia que era el tritó del Pirineu, que era la mateixa espècie, i per tant estava distribuïda per la zona Pirineu, Prepirineu, i arribava fins al Montseny. L'any 2005 es va descobrir que realment hi havia certes diferències prou notables com per considerar el tritó que estava en aquesta zona del Montseny era una espècie pròpia. I l'any 2024, tan sols fa 2 anys, fins i tot s'ha pogut determinar una subespècie dintre de la del Montseny. O sigui, imagina't que no cal anar molt lluny per trobar noves espècies i ampliar, diguéssim, la biodiversitat
2: no
20: del planeta.
2: No cal que ens n'anem a la selva. I coses que teníem o interpretades o creiem que eren d'una manera que hagin canviat amb el temps?
20: Jo crec que hi ha una imatge que, a més m'encanta perquè jo soc molt fan de la música i té a veure amb la percussió.
2: Ah.
20: Amb la percussió... que fa un animal concretament. Tu saps que els goril·les es piquen al pit,
2: sí.
20: No? És una imatge que al cinema fiquen molt, i a més, algunes vegades erròniament, perquè fan amb els punys tancats picant-se al pit, i no, ho fan amb els palmells de la mà, o sigui, amb la mà oberta es piquen al pit. Aquesta caixa de ressonància que tenen, al principi es pensava que era una manera d'intimidar. Tu veus un goril·la, amb aquelles esquenes, aquella musculatura, aquella mirada, que se't planta al davant i es fa així uns cops tot al pit, que és el que interpretem. Violència, agressivitat, enfrontament, no? Doncs el que s'ha descobert, i no fa gaire, i a més també per investigadors espanyols, és que en aquesta percussió hi ha molta més informació. Estem dient que aquest animal és molt gran i, a més, que no et convé enfrontar-se amb ell. Per què? Imagina't
2: una... Sí, que sí que una mica d'una manera d'intimidar,
20: bueno,
2: sí.
20: Bueno, podem dir que és més aviat un avís de no et fiquis amb mi perquè no et convé. Perquè una caixa de ressonància molt gran emet un so molt greu i una caixa de ressonància més petita, uns sons més aguts. Per tant, si tu tens un goril·la que sona amb una caixa molt grossa, l'altre goril·la que potser tenia ganes de que hi hagués una mica de marro, diu, potser no em convé perquè aquest té pinta de ser molt gros i sortiré perdent. Per tant, eviten la confrontació. Simplement és un missatge de... Millor que no...
2: No et fiquis amb mi, perquè això, tinc una veu més greu, imposo més, i no és agressivitat.
20: Exacte. És que la comunicació realment és molt més complexa del que pensem. Per exemple, nosaltres, no, per identificar-nos uns als altres, no només tenim una identitat pròpia, un caràcter propi i tal, sinó que per anomenar-nos o citar-nos tenim noms.
2: Sí.
20: Pues això no és exclusiva de nosaltres.
2: Ah, no, eh?
20: No. Els elefants... també s'ha descobert que utilitzen vocalitzacions específiques per adreçar-se a individus concrets.
2: Estem parlant de noms.
20: De noms propis.
2: Un es diu Dumbo, l'altre es diu Nelly.
20: Més o menys. Ells emeten uns sons i, a més, lo curiós de tot això, perquè dius, va, però això com ho podeu saber? Bueno, perquè la ciència té moltes maneres i, a més, a mi el que m'agrada molt de la ciència és que es pot reproduir el que diem i d'aquesta manera la hipòtesi passa a ser una certesa. Com ho han fet? Doncs han reproduït aquests sons que feien uns elefants i esperant la reacció dels altres col·legues. I què feien? Doncs que el so específic que intentaven interpel·lar amb un individu reaccionava de veritat i deien, ep, que aquí està passant alguna cosa. És a dir, que no sé, no sabríem dir, hauríem de ser una miqueta prudents, si realment són noms, però en tot cas sí que és una sèrie de sons que interpel·len o senyalen o criden l'atenció d'un individu concret i aquest es dona per al·ludit.
2: O sigui, són formes de comunicació complexa que potser pensàvem que són exclusivament humanes i no tant.
20: És que ens creiem molt llestos, i ho som. O sigui, aquí no m'agradaria tirar pedres sobre el nostre taulat. Els humans són molt intel·ligents, però no som els únics. I la intel·ligència es pot valorar de moltíssimes maneres. Hi ha una cosa que per mi, bueno, nosaltres que tenim criatures petites, no, el tema d'enganyar, mentir, aquestes estratègies així de, no, de regirar la informació, explicar històries alternatives... Has de ser molt llest i has de tenir molt bona memòria per fer això. Sí. I podem pensar, bueno, pues una cosa així tan sofisticada, humana. A més, tenim aquest punt de malícia, picardia, els humans. Doncs no. Hi ha un animal que a mi m'encanta, perquè a més, jo crec que ningú se'l pot imaginar, que també és capaç de mentir.
2: De debò.
20: I és un invertebrat. Ja no és ni un parent proper nostre, no. Hem d'anar al fons del mar i a més buscar un invertebrat. I és una sípia.
2: Les sípies menteixen.
20: És increïble. Tots sabem que els cefalòpodes tenen la capacitat de canviar, no?, el patró, la coloració, la textura de la seva pell per simular el que no són. I també per demostrar si estan contents, si estan enfadats, si estan buscant parella. És una manera d'expressar també emocions. Una mica com el vermell de les nostres galtes quan ens fa vergonya alguna cosa o ens posem nerviosos. Bé, doncs ells ho fan d'una forma molt més controlada i molt més exuberant. Doncs les sípies... fan una cosa increïble. Són unes sípies concretes d'Austràlia, es van estudiar moltíssim. Perquè t'ho imagina't, una sípia mascle que vol festejar amb una femella. Òbviament, mostrarà tots els seus encants en aquesta femella. Llavors es posa al seu costat i serà el tio més guapo que podrà veure en tot l'oceà. Però què passa? Que hi ha altres pretendents al voltant que no li interessa que s'apropin, perquè ara està ell fent la seva feina. Llavors, la meitat del cos que dona a la femella és un mascle guapíssim, però la meitat del cos que dona a la vista dels altres mascles és una femella.
2: És impressionant, això. O sigui, d'una banda la femella veig, sóc un mascle que et festeja, i a l'altra...
20: Els altres mascles estan veient dos femelles fent coses rares.
2: Clar.
20: Sí, totalment. I és més, o sigui, l'astúcia passa perquè, clar, òbviament si et descobreixen, tot l'espectacle es munta, no serveix de res, i a més, és que clar, te les buscaràs. Per tant, no només menteix, sinó que és conscient que ho està fent i sobretot que no el pillin, que això és una estratègia molt bona si has de mentir que no t'enganxin.
2: Sobretot desperta l'enginy, la manera de reproduir-se, la reproducció sexual dels animals.
20: Sí, però les sípies sí que es reprodueixen, o sigui, és que això és molt curiós perquè jo crec que anem aprenent moltes coses i sapiguem més o menys animals. Sí que és veritat que amb el tema de la reproducció diem, d'acord, hi ha animals que ens reproduïm sexualment. Necessitem un mascle i una femella perquè es produeixi descendència. Però hi ha altres animals, o plantes, no? Si som fans de les plantes, aquí també els acollim, perquè, no sé, les plantes que es reprodueixen per esqueix, no? Doncs els animals també hi ha alguns que són per gemació, altres que és per bipartició, com les estrelles de mar. no m'agafeu una estrella i me la partiu per la meitat perquè això no funciona. Però sí que és veritat que d'una estrella se'n poden crear dos si elles ho fan a la seva manera. Ah. Vale? Molt de compte. Però, clar, hem assumit que els animals se classifiquen així. I tot bé, tot ordenadet. Ens agrada molt això d'ordenar les coses. Però s'ha demostrat i hem observat que hi ha alguns animals que creiem que es reproduïen de forma sexual, és a dir, necessitem mascle i femella perquè generin descendència, i no és així. I aquí, molt de compte als mascles que ens estan escoltant, perquè la natura ha trobat l'estratègia de que les femelles es puguin reproduir soles si les condicions ho requereixen.
2: Ah, sí? En quin cas?
20: Serps i dracs de Komodo. Com ho van descobrir? Això va ser en captivitat. Unes serps que no havien estat en contacte mai de la vida amb un mascle i uns dracs de Komodo que mai de la vida havien estat en contacte amb cap mascle, de cop posen ous, ok, fins aquí bé, les gallines posen ous no fertilitzats i no passa res, podríem assumir-ho, però resulta que és que d'aquells ous sortia descendència. Ah. Ostres, què ha passat aquí? Doncs això és la partenogènesi, un fenomen que sí que coneixem amb les abelles, que elles decideixen, no?, els abellots o les abelles, en funció del que necessiten a l'eixam, doncs produeixen ous fecundats o no fecundats, però clar, en serps i altres rèptils que creiem que es reproduïen sexualment, doncs resulta que no sempre fa falta. I això és fantàstic, perquè tu imagina que un drac de Komodo que viu en una illa, a la illa de Komodo, i que de cop arriba a un territori on no hi ha ningú, està desert, diu, ep, cap problema, jo sola puc colonitzar aquest espai, em reprodueixo sense cap mascle i genero descendència. No són clons, perquè la natura és tan llesta que fa que no hi hagin problemes de que tots els individus siguin genèticament tancats. Exactes. Llavors, hi ha una certa diversitat. O sigui, és meravellós. Jo només ho deixo aquí, que tot és possible.
2: La de coses que ens queden per conèixer encara.
20: Sí, és que increïble.
2: Evelyn Segura, gràcies. Seguirem amb tu descobrint el món i el planeta.
20: Jo us ho porto tot, tot el que passi.
2: Merci, adéu.

matí, això vol dir que arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya. Ara venen els companys dels equips locals, Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona, i l'última mitja hora amb el Jordi Cardanyà, que avui se'ns posa filosòfic. Vinga, que ens n'anem fins les 12. Seguim.

0: Bon dia, benvinguts a l'Aquí Barcelona. De seguida ens visita a l'estudi el president del Migration Policy Institute, l'Institut de Polítiques Migratòries, Andrew Seely, perquè el tenim de viatge a Llampec a Barcelona. Ahir va participar en una jornada que organitzen les Conselleries de Drets Socials, Inclusió i Igualtat i Feminismes, unes jornades que es diuen Migracions, una mirada global, una resposta de país. Va tenir lloc ahir al Born, al Museu d'Història de Barcelona, per reflexionar sobre un fenomen amb el que convivim cada dia, el fenomen migratori, que és complex, que és polièdric, pels diferents orígens, pels diferents poders adquisitius, per les diferents formacions acadèmiques i professionals, per l'accés al mercat laboral, per la regularització de la situació administrativa, per la integració a la llengua i a la cultura del país i tants altres factors de les persones que arriben. Sovint s'instrumentalitza com a eina electoral, i no només des dels discursos d'odi, tot i que sol ser el més cridaner i el més greu, però, per exemple, l'última previsió del Fons Monetari Internacional dona una previsió de creixement a Espanya més alta de la projectada per aquest 2026. I el factor diferencial respecte a altres països, com els Estats Units, que està per sota, com la pròpia Eurozona, que no arriba a la meitat, com França, Itàlia, que són un terç del creixement que es preveu a Espanya, el que diferencia és la política espanyola contracorrent a la tendència general que és tancar fronteres. Per això, en any electoral, sobretot de cara a les municipals, quan aquest fenomen ja ha tingut un espai destacat i en seguirà tenint, pot ser interessant reflexionar-hi amb aquesta personalitat, amb l'Andrew Seely, les investigacions del qual giren al voltant de la gestió de la migració i de la integració dels nouvinguts sense caure en la romantització del fenomen, perquè també té contres i també els haurem d'abordar. Però abans, posem-nos al dia del que ha passat a la província de Barcelona aquest dijous 14 d'octubre del 2026. Dijous 15 d'octubre. Els oients històrics d'aquesta casa ja sabeu el meu problema amb les dates. Dijous 15 d'octubre, Cecil López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Matí que, per desgràcia, hem confirmat una mala notícia, que és que el nen amb autisme que va desaparèixer durant els aiguats de la setmana passada ha mort. El seu cos ha aparegut surant davant la costa de Castelldefels.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha confirmat aquest matí i ha enviat el condol a la família.
2: Per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami.
1: Per tant, ja són tres les persones que s'ha confirmat que van morir com a conseqüència dels aiguats.
0: Sentíem el president Illa, ho feia durant els actes d'homenatge que s'han celebrat avui a primera hora. El president Companys, afusellat fa 86 anys. Des de Junts han recordat les seves paraules des del Palau de la Generalitat quan va tornar de la presó.
1: Ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull.
3: I quan va tornar de la presó, en ser amnistiat, va fer aquest discurs memorable des del balcó del Palau de la Generalitat i va dir: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
1: La mateixa frase ha recordat el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: El que jo s'obstruye.
0: El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat de forma provisional a pujar l'IBI fins un 150% als propietaris de pisos turístics a la ciutat.
1: Ho ha fet amb els vots a favor del PSC, Comuns i Esquerra Republicana, l'abstenció de Junts i l'oposició del PP i de Vox. La proposta s'empara en un decret llei del govern espanyol i introdueix un nou recàrrec del 50% als titulars d'una llicència d'habitatge d'ús turístic, 100% als que en tinguin dues o tres i del 150% als propietaris de 4 o més.
0: El pare d'uns alumnes del col·legi Pare Manyanet, que es va suïcidar, assegura que la congregació que gestiona els centres escolars està obstaculitzant qualsevol investigació sobre aquests casos.
1: Ho diu després que la congregació hagi demanat als pares dels dos menors per atemptar contra el seu honor a través de les xarxes. El pare d'un d'aquests nens ha donat la seva versió a l'Aquí Catalunya.
5: I que ellos obstruyen, pues tienen, tenemos el caso de Colombia, que les han condenado expresamente a la congregación por obstrucción. Luego, pues tenemos, en mi caso, que yo lo he padecido, pues claro, ellos nos dicen, hacen una especie de investigación que dicen, no, no hay nada. Bueno, este informe de la tutora no lo sacan, que está ahí.
1: En la demanda, la congregació els demana 70.000 euros.
0: Una informació que segurament no us sorprendrà, l'R2 Nord i l'R11 circulen amb demora.
1: Són demores de 15 minuts de mitjana per culpa d'una incidència a la infraestructura entre Caldes de Malavella i Girona. Això obliga a limitar la velocitat.
0: I acabem amb que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un taller il·legal de manipulació de cànnabis al districte de l'Eixample.
1: En un operatiu conjunt han intervingut 64 quilos de substàncies i derivats del cànnabis i han detingut 4 persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública.
0: Gràcies. Gràcies, Sergi.
1: A tu.
0: Són les 11 i gairebé 7 minuts. El Dani Punti Prats és el control tècnic.
6: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
7: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
8: Ah, sí?
9: És per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
8: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
9: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
10: Hem deixat una pasta.
9: Si el motor és vell...
11: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Ave Francino! Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
13: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
14: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
13: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

L'entrevista amb l'Andrew Sili, amb el president de l'Institut de Polítiques Migratòries, la podreu recuperar, com sempre, a les xarxes i al web de Ser Catalunya. Anirem acabant aquí a Barcelona amb música, perquè avui hem conegut la, ja podem dir-ne tradició, publicitat que lluirà el Barça a la samarreta del primer clàssic de la temporada, que és aquest diumenge, no, el següent, contra el Real Madrid a casa, al Camp Nou. Avui s'ha fet oficial que l'artista que lluirà el Barça a la samarreta del clàssic és The Creator, Tyler. Poc conegut aquí. Ja sabeu que anem combinant artistes molt coneguts amb d'altres que aprofiten aquest aparador de la samarreta del Barça, que necessita com més ingressos millor per la situació econòmica del club i per pagar la reforma del Camp Nou, per posar a l'aparador artistes als quals es convé obrir mercat a Europa. Aquest Tyler té 3.000 milions de reproduccions al seu single See You Again. És un artista que als Estats Units és reconegut, és productor, és dissenyador. A la samarreta s'hi llegirà Golf, perquè és la marca de moda i l'univers creatiu que va fundar el mateix artista. Com sempre, uns 500 euros l'edició limitada amb el logotip del cantant, i signada pels jugadors després del partit s'enfilarà fins als 3.000 euros. Així sona aquest See You Again de Tyler, The Creator, que lluirà el Barça a la samarreta. Amb ell arribem a dos quarts, que ja és aquí al Cartellà. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Ciutadans de Catalunya.
2: Ja som aquí!
0: Jordi Cartanyà.
1: Per Catalunya.
3: Bon dia, Catalunya. Dijous 15 d'octubre, el dia que ja mirem el cap de setmana amb un ull el dissabte, diumenge, i amb l'altre al mateix temps buscant el paraigües. Altre cop pluges dissabte, diumenge, i alguna repelada de cara a dilluns. Amb risc de tempestes i temperatures que baixaran com si fossin el Dragon Khan, és a dir, cap avall! Tenim els meteoròlegs, vaja, que també vigilen la possible arribada d'una dana la setmana que ve.
4: La dana del fin de semana apunta al Mediterráneo.
3: ¡Me callo!
4: Pero todavía hay un problema. No sabemos dónde va a llover con más fuerza. Todas les mirades inicialment estan puestes en el Mediterrani.
5: Loteria de Catalunya els ofereix els resultats d'avui del trio.
4: Especialment la Comunitat Valenciana, Catalunya i Baleares.
3: Ja tenim la combinació guanyadora. Amb aquest panorama, més que preparar un cap de setmana de pel i manta, haurem de proveir-nos d'una manta doble, una tèrmica, una manta elèctrica, un impermeable, un cobrellit, barca inflable i un kit de supervivència, que cada dia sembla més necessari dur a sobre un kit de supervivència. Si no, fixem-nos, per exemple, la nit que van passar els passatgers de l'AVE Madrid-Barcelona, que va cremar per la banda de davant o de darrere, depèn de com tu vulguis mirar, el dilluns a la tarda. Bé, aquell tren continua allí a la via. Sumort. Segons Carmona, abans de Rodalies, ara DIF, diu que n'hi ha per estona.
6: Són treballs molt complexes. Només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar
3: cuidado,
6: la infraestructura.
3: Cuidado amb la xapa. Ja ha caigut la porta.
6: I aquí podem treballar una previsió.
3: Hoy no.
6: De que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: I mentrestant, avui, un altre robatori de cable al canto.

0: Vinga, doncs, el fil musical de la nostra xarxa viària. Ben a robar-me a mi. Aquest nou fur de coure està comportant endarreriments a la xarxa de trens i aquest cop és entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. Afecta els de mitja i llarga distància que van de Castelló a Tarragona, segons ha informat Adif. I amb aquest ja són 322 robatoris de cable a Catalunya. Tremendo, eh? 11 i 32 del matí. Se'ns gira feina. Avui tenim dos convidats en dos grans temes. Always look on the bright side of life. És una meravella, és el que hem de fer cada dia en aquest país quan ens aixequem i mirar el cantó positiu de la vida. Sobretot si se'ns planteja un panorama, per exemple, de tinc por de perdre la feina, no sé si deixar la parella, em preocupa fer-me gran. Sento que no tinc temps per viure. Són problemes que tots podem tenir, però què ens dirien Seneca, els estoics o... Com es diu això, Nacho Bañeres, benvingut.
1: Bon dia, benvingut.
0: Sí, jo i els noms, i segons quins noms seria per fer un llibre. Jo i els noms.
1: Ai, el Kierkegaard és que és molt
0: Kierkegaard. Kierkegaard. D'on era aquest home? Era
1: danès.
0: Danès. Kierkegaard. Clar, què dirien en Kierkegaard, el Seneca, els estoics? A Médicos de l'Alma, llibre de Nacho Bañeres, recupera la filosofia com una eina per afrontar els problemes quotidians, prendre decisions i conviure amb la incertesa. Benvingut al Ja som aquí, Nacho. Médicos de l'Alma. O sigui, em crida molt l'atenció el títol. Per què vas triar per aquestes dues paraules, o tres, Médicos de l'Alma, per aquest concepte?
1: Doncs les paraules no són meves, les paraules són de Nietzsche, que just, tot just no diu Médicos de l'Alma, diu Se necessiten Médicos de l'Alma, i que em sembla una proclama estupendíssima per tornar a recuperar el que és la dimensió més profunda de la filosofia, la que s'ocupa de l'autoconeixement o d'acompanyar-nos en aquesta aventura de viure.
0: I tenim psicòlegs, tenim psiquiatres, terapeutes, llibres d'autoajuda. Què ens pot aportar un filòsof davant d'un problema personal i fins i tot existencial? No sé si dir-te espiritual.
1: Doncs d'entrada, a tots aquests professionals anem a afegir-hi cullerada i posem els filòsofs. Per què? Doncs perquè els filòsofs tenen primerament una mirada crítica. Moltes coses de les que ens passa o molt del malestar que tenim té una dimensió social, contextual, de la que és important posar ullada, no? I però després la filosofia permet una mirada respecte a un mateix que cerca una certa saviesa. Jo crec que cada persona té una certa saviesa de la seva vida. Ara crec també que si posem filosofia, d'aquestes savieses en pot fer algo més complex, relacionat amb una ètica, compartit amb una comunitat, per tant, una cosa molt més rica.
0: De què està feta aquesta certa saviesa que dius que tenim les persones de la nostra pròpia vida?
1: Doncs que com a persones ens van passant moltes coses al llarg de la vida i mirem de comprendre-les, per exemple, no? Mirem de donar sentit a allò que ens passa, però també vivim un conjunt de reptes o hem de fer eleccions, tu deies abans, no?, a la introducció, i tot això demana de nosaltres un conjunt de respostes. I moltes vegades penso que les persones són les respostes que han anat donant al llarg de la seva vida. No? El seguit de respostes que han anat donant al llarg de la seva vida. Però, clar, les anem fent a trompicons, no? Allò, improvisadament, aquesta resposta. Com sabem i com podem.
0: D'una banda a l'altra,
1: no?
0: Badarrim.
1: Ser humà és una meravella.
0: Sí, sí.
1: Però posar-li aquí una mica més d'ullada per fer aquesta resposta una cosa més complexa.
0: Se'm recorda aquella escena de la pel·lícula Origen, amb Leonardo DiCaprio, que estan allò, van baixant a diferents nivells de subconscient d'una persona que està somiant, i hi ha un moment que estan en un passadís que comença a donar toms, i ells han d'anar donant toms, de cop i volta el terra comença a ser el sostre torna a ser el terra, les parets, bueno, allò, i aquells allà rodant per allà dins, vull dir, però, una mica la vida, això?
1: La vida és aquell laberint, no?, on cadascú té el seu propi minotaure, i aleshores necessitem el fil d'Ariadna, que en aquest cas crec que és la filosofia, per veure, no a vegades com sortim del laberint, perquè no sé si és possible sortir del laberint alguns cops, però sí com hi vivim dintre del laberint, no? I crec que aquí la filosofia té molt a dir.
0: Minotaure, en aquest cas, seria angoixa. Imaginem una persona que viu angoixada perquè té por de perdre la feina. No sap què passarà d'aquí 6 mesos, necessita tenir-ho tot controlat. Els estoics com Epictet deien que hem de distingir entre allò que depèn de nosaltres i allò que no. Això està molt bé, però com ho apliquem, això? Com respirem i diem, bueno, doneu-me forces pel que no pugui jo controlar?
1: Que fàcil de dir i que difícil d'aplicar,
0: eh? Sí, allò, vamos.
1: Sí. Bueno, jo crec que som una societat que som, primer, molt controladora i, segon, que maneguem el cap d'una forma massa ràpida. És a dir, que és com si portéssim una parella aquí dintre que funciona d'una manera que no sabem nosaltres gestionar. Per tant, jo reivindicaria el cos. També som una societat que, a nivell corporal, som una societat molt allunyada del cos. Per tant, recuperar un ritme més adequat a nosaltres permet, alhora, sostenir millor la incertesa, no? Perquè sempre volem avançar-nos aquesta incertesa controlant totes les possibles respostes, i això genera més angoixa perquè no les podem controlar. Per tant, una mica d'humilitat, i de nou, aquí la filosofia, en aquest cas l'estoica que tu estàs dient.
0: Arribem a casa al vespre cansats, diem que no tinc temps per res. Normalment és no tinc temps ni per llegir un llibre. Però no, i allà al mòbil com a rucs tots. Però Sèneca fa 2.000 anys ja qüestionava com utilitzàvem el temps. Què ens diria en Sèneca? Noia, noi, què hem de fer aquí?
1: Sí, a vegades diem que és la vida massa curta, però en realitat el text de Sèneca, que es titula Sobre la brevetat de la vida, el que assenyala és que, diguéssim, vol que recuperem la nostra responsabilitat amb allò que fem, no? I diria, d'aquest temps, quin és el temps que perdem fent coses que no valen la pena? No? Llavors, aquí recuperar la importància de que som éssers finits, morirem algun dia. Per tant, crec que el fet de tenir la mort més a prop reestructura una mica els valors.
0: Què fer amb el temps que perdem? Com el reconvertim? Però llavors no caure en la trampa en una de les grans en una de les grans trampes en la que estem vivint, o les grans dinàmiques en la que estem vivint, que és faig per tant existeixo, que també vivim molt en el fer més que en el ser, molts cops.
1: La productivitat és el nostre imperatiu, la productivitat i la visibilitat, no? I aleshores aquí és on entra un qüestionament cap a lo extern, cap a dinàmiques que només volen rendiment, i alhora un poder a través de l'autoconeixement, no? No sentir-nos culpables quan deixem de fer i gaudim del dolce far niente.
0: Hosti, i això s'ha d'aprendre a fer, no? Potser ho has de saber fer. Avui, aquesta tarda penso fer res. No penso ni mirar el mòbil, miraré una pel·li, m'aniré a passejar o directament miraré la paret, si em convé. Jo crec que la primera fase és assolir això. La segona és no sentir-te culpable per no estar fent res.
1: Aquí, la culpa, no? Apareix aquesta veu interna, no? Que és tan difícil de fer-hi front... però que crec que cal revelar-se respecte a aquest imperatiu intern, perquè no deixa viure d'una forma profunda, amb qualitat.
0: És tremendo, eh? La por d'equivocar-nos. Com era? El Kierkegaard. Una persona té una feina estable però voldria canviar de vida. No s'atreveix perquè té la por d'equivocar-se. Kierkegaard relacionava l'angoixa amb la llibertat de poder escollir. Què ens aporta aquesta visió, doncs, quan hem de prendre una decisió important i voldríem tenir la garantia de que surti bé?
1: És el preu que paguem per la llibertat, no?
0: La por a la llibertat.
1: Som lliures, per tant, la podem cagar. La podem cagar, i la caguem molt sovint. De fet, és que no crec que hi hagi una manera correcta de fer les coses. Sempre hi ha errades, perquè sempre la mirada és molt complexa i normalment pues, no ho podem tenir tot sota control. Per tant, és el preu de la llibertat. Ara, no escollir també implica un preu, no?
0: Que és no prendre una decisió.
1: No prendre una decisió, que també és prendre una decisió en certa mesura, doncs això també és una manera de viure amb la llibertat.
0: La crisi dels 50, l'autoconeixement. Una persona arriba als 50 anys, té una bona feina, una vida organitzada, ha aconseguit gairebé tot el que es proposava, però se sent buida. També arribem al mateix resultat, se sent buida, però perquè no ha aconseguit res del que es pensava que aconseguiria arribat en aquest tram de la seva vida.
1: Bé, també perquè els valors a diferents edats van sent diferents. Jo no tinc els mateixos valors que tenia als 30, ni als 40, ni als 50. Per tant, jo sóc algú que contínuament s'està actualitzant a si mateix. Està convivint amb un entorn que és dúctil, igual que internament som dúctils. Per molt que ens veiem internament com algú idèntic, que sempre pensarà el mateix, amb el mateix sentit de vida, però tot això es transforma. Aleshores, crec que tenir un diàleg més ric i més actualitzat amb un mateix permet aquest anar canviant de cosmovisió, perquè la vida canvia i jo canvio amb ella.
0: Clar, i trobar-se amb un mateix, això és aprendre a estar amb un mateix. Per tant, és també aprendre a conviure amb un mateix, i suposo que és aprendre a estar sol, físicament i emocionalment, amb un mateix, estones.
1: Bueno, aquí poso la pregunta que carai vol dir un mateix, eh? Un mateix,
0: oi,
1: però bueno.
0: Ja està, i això, foli.
1: Perquè, clar, un va intentant esbrinar-se a si mateix, a veure qui sóc, i és difícil trobar alguna cosa que digui, ostres, jo sóc això. Més enllà de dir, jo sóc jo, no sé bé què podem fer. És a dir, no sé on està aquí el...
0: I el penso, per tant, existeixo, què fem d'això?
1: Bueno, el penso, per tant, existeixo, és una manera d'intentar trobar una certesa. I el Descartes va dir, percebo, per tant, existeixo.
0: No? Ara a la ràdio fa ril i, per tant, existeix.
1: I avui en dia estem a les xarxes i per tant, existim. No? Quina voluntat tenim de mostrar que existim? És que el ser humà és un ser molt precari, molt vulnerable.
0: Perquè allò que no veu ningú existeix?
1: Doncs no en tinc ni idea. Donc, aquí seria ficar-nos en teories filosòfiques de les quals no en sé prou.
0: El patiment, aprendre a conviure amb el dolor. Una persona acaba de patir una ruptura i pensa, sense aquesta persona la meva vida ja no té sentit. Com pot ajudar-la la filosofia a distingir entre el dolor real de la pèrdua i la idea que, a partir d'ara, ja no podrà tornar a ser feliç?
1: Aquí hi ha un trencament de món, no? En aquest exemple que poses, no? La persona tenia un món pensat, tenia unes expectatives i se li ha trencat aquest món. Per tant, aquí hi ha li cal un període de, bueno, pues, veure quines emocions apareixen, de reformular el seu món. Cal procés. I jo trobo falta aquest procés reflexiu amb la vida de poder també conviure amb les emocions que implica, pues, en aquest cas, el trencament. Falta aquest temps de caliu i de qualitat.
0: En quin moment tu dius, anem tirant de filòsofs i a partir d'aquí moment diràs, hosti, tirem de psicòlegs, per exemple, també. Són complementaris, no?
1: Sí, són complementaris. El que passa és que, com faré publicitat de la filosofia, què fa la filosofia?
0: Anava des del llibre, fes també, Médicos de l'alma, Nacho Valleras.
1: De la filosofia sí, perquè la filosofia no proposa una diagnosi ni proposa un tractament. Va més a la singularitat del cas, no prediu un recorregut, sinó que és això una cosa que ha d'anar cercant la persona. Per tant, el que busca provocar és aquest moviment emancipatori de la pròpia persona amb si mateixa, amb la seva vida, d'ocupar-se d'ella mateixa.
0: Acabem amb un exercici pràctic, si et sembla, com si no ho fossin els altres. Imaginem que un oient ens escolta i està passant per un moment difícil. Té por al futur, està insatisfet amb la seva vida o ha de prendre una decisió important o cap de les anteriors perquè és alguna de les aquestes que hem plantejat o no. Igualment, quines tres preguntes filosòfiques, Nacho, li proposaries que es fes avui mateix per començar a mirar el problema d'una altra manera? Quin plantejament?
1: D'entrada li diria benvingut a la humanitat. Tot això que et passa, benvingut a la humanitat. Les tragèdies estan plenes d'aquests casos, tragèdies gregues. La pregunta que li diria és com estàs? És a dir, anem a veure com convius amb això que et passa, com estàs? I a partir d'aquí miraria de fer-hi preguntes que permetessin comprendre la situació. I després la pregunta, què vols? No? Què vols respecte a aquesta situació? I què et fa por? I què et fa por? I ja veus que són preguntes senzilles, no són preguntes que demanin molta reflexió filosòfica, però sí demanen escolta, la capacitat d'adonar-me'n i de comprendre què és allò que em va passant amb allò que visc, no? Per ocupar-me'n i poder donar una resposta una mica menys reactiva de la que normalment dono.
0: Què és allò que em va passant amb allò que visc?
2: Hola, podem marxar ja? I ara què li ficaran, una zebra?
0: La bici de la Lola. Hi ha coses que els infants viuen però que no saben com explicar, especialment quan qui els fa mal és algú del seu entorn més proper. La bici de la Lola és un curtmetratge que combina imatge real i animació per abordar els abusos sexuals infantils des de la mirada d'una nena sense perdre la tendresa, el joc ni la imaginació. Una història que ens recorda que els adults hem de saber escoltar, també quan les paraules no arriben. Amb nosaltres, una de les coartífecs de la bici de la Lola, l'Alba Barber. Alba, benvinguda.
3: Hola.
0: I parteix d'un llibre, d'un conte il·lustrat. I el conte il·lustrat, ja arribarem al curtmetratge, en quin moment tu i les altres dues teves companyes de viatge vau dir hem de fer això i hem de parlar d'això?
3: Això era una història que funcionava per ella mateixa. Un cop la vam llançar en forma d'àlbum il·lustrat, va començar a rodar d'una manera una mica inesperada. I el mateix moment en què vam pensar pròpiament la història en forma d'àlbum il·lustrat, ja la vam pensar com en un estil de llenguatge quasi bé cinematogràfic, fent un storyboard. No vam escriure primer, sinó que primer la vam dibuixar i d'aquí ja vam veure que era un llenguatge que arribava i que era un llenguatge que necessitàvem ampliar a un públic molt més general que no arribava potser un àlbum il·lustrat. I una cosa pràcticament se'ns en va endur l'altra. Sí, cercant, buscant l'estètica de la història que ja teníem, però trobant una nova identitat cinematogràfica.
0: I el llibre, la història il·lustrada, ha tingut un llarg recorregut, oi? És a dir, les escoles s'hi han sentit interessades perquè aborda el tema, que ara ens hi acostarem, vull dir, pel tema que aborda i com l'aborda, que està molt bé.
3: La història, prèviament, no? Hi ha una mica un abans i un després amb la pel·lícula. Anem a prèviament per anar cap a la pel·lícula, que és el que prestarem avui al Cinema Texas. La història un cop va sortir, bàsicament va esdevenir, a nivell català, que és una mica on ens movem i on ens estem sentint, va esdevenir l'àlbum il·lustrat de referència a nivell de, quasi bé, de govern per abordar, prevenir i detectar les violències sexuals amb infants, repartint-se més de 6.000 exemplars per totes les escoles de titularitat pública a Catalunya i 2.000 més per al circuit d'atenció a violències masclistes. I vam estar, a través de la història, formant a professionals, tant personal sanitari, professorat, DGAIA, Mossos d'Esquadra, policia local, etc., durant 2 anys.
0: La Lola és una nena que intenta reparar la seva bicicleta després d'una nit de tempesta, però darrere d'aquesta aventura hi ha una història molt més profunda, com ja veieu. Per què vau decidir explicar els abusos sexuals infantils a través d'aquesta metàfora o de la bicicleta, o a través de la bicicleta i del timbre de la bicicleta, fins i tot, et diria?
3: Clar, necessitàvem no només, i el per què de la bicicleta i el timbre, a continuació hi vaig, necessitàvem no només crear com una història que volíem com compartir, un llenguatge i una intenció, sinó que volíem anar-hi des d'un lloc molt universalista, i cap aquí també la pel·lícula, més enllà de del conte. Volíem parlar d'algo o de quelcom que ens pertany, que és la infància. La infància, la innocència, la vulnerabilitat, i com la violència arriba en aquest moment, i és en aquest moment que impacta. Llavors necessitàvem parlar d'una violència sense fer-ne espectacle, necessitàvem parlar d'una infància tampoc sense infantilitzar-la, i volíem parlar d'un tema que és veritablement amarg, però com fer-lo d'una forma dolça que animés aquella persona que l'està llegint o mirant, animés a tornar-la a mirar, a tornar-la a llegir, a tornar-la a mirar, a tornar-la a llegir, perquè és a través d'allà que veritablement tothom podia anar estirant dels fils, a través d'entusiasmar-se amb la història, és com la gent podia continuar estirant dels fils, gent adulta preparant-se per escoltar i veure què s'obria a davant, quan obrien el meló, per dir-ho així, i gent petita retornant a la història. Per què a través d'una bicicleta o per què a través d'un timbre? El timbre, en el fons, És la veu, és l'alerta, és una alarma.
0: És el senyal d'alarma, sí, d'avís.
3: Però és un símbol, i com a símbol existeix a través del que se'n diu l'eficàcia simbòlica, que és quan no necessita explicar-se per realment comprendre's. Llavors, no necessitàvem explicar com amb moralines, o no necessitàvem explicar amb grans pretextos un tema que funcionava per si a través d'aquests dos símbols. Una bicicleta que, en el fons, desvetlla moltes revela moltes metàfores. En el procés de trencament d'una bicicleta, si tu la vas desglossant, té uns frens que serveixen pel que serveixen, té un manillar, que és aquesta direcció, aquest també que es vincula a nivell metafòric amb tot el procés de resiliència que viu un infant que pot haver viscut una situació de violència. Bueno, vam trobar que la bicicleta era una bona metàfora per parlar d'això.
0: Una bicicleta que apareix trencada l'endemà d'una nit de tempesta en la que la nena li demana al seu tiet que l'acompanyi, que no vol dormir sola, la germana no la vol per allà, s'hi posa el tiet, ja dormo jo amb tu, i ja més endavant, doncs, bueno, acaba apareixent alguna cosa quan ella troba el timbre de la bicicleta sota l'aigua, que a més en el curtmetratge m'agrada molt com cada cop que la nena baixa a l'aigua. Estic fent spoiler?
3: Una mica.
0: És que m'ha fet una mirada, ho hem dit, com diguis alguna cosa més, te tallaré les parts fosques i toves. Sí? Però podem dir que combina... Va, esborrem els últims 30 segons d'antena i direm que el curtmetratge combina imatge real amb animació.
3: Sí, realment ha sigut el gran repte a nivell de direcció, però també haig de ser molt sincera a nivell de producció.
0: Però que està molt ben parit, eh? Jo t'ho he dit abans, jo me l'estava mirant avui i al matí i he pensat, té premis, va per premi el curtmetratge.
3: Me n'alegro, de fet ha estat seleccionat a festivals preseleccionadors dels Goya, no podem dir el nom perquè encara no han sortit els programes, però ara a novembre se'n va a festivals. I realment ha sigut el gran repte de direcció i el gran repte d'animació. I com a directores novell, malgrat que comptàvem amb documentals o amb curtmetratges de stop motion, fer ficció i fer animació han sigut una mica dos processos en un bastant complexos. I al mateix temps ens ha donat la riquesa i, jo diria, la genuïnitat que té aquesta història, que tampoc se'n veuen moltes d'aquest caràcter.
0: No.
3: Llavors, clar, i deia, a nivell de direcció, com el repte d'animació ha sigut com donar continuïtat aquests dos llenguatges a nivell d'identitat cinematogràfica, tant a nivell de color, so, ambients sonors, com a nivell de relat, com donar continuïtat entre les dues atmosferes, i clar, a nivell de producció ha sigut, acabat sent d'un curtet que preteníem fer, acabat sent un curtàs.
0: Sentiments, ha costat sentiments.
3: Sí, uns quants, però ha acabat sent com, clar, un curtmetratge al final d'Alt Cos, perquè bàsicament ha sigut una ficció que vam rodar a Formentera ara fa un any, que també vull, com dir, clar, vam rodar ara fa un any una història formentera que, del que la illa ens va acompanyar per si soles a la història. Amb 10 dies de rodatge, que tot eren exteriors, menys una escena, sí, vam tenir dos danes a sobre.
0: Està bé, no?
3: Sí, 8 dies de vent i un de sol, per dir-ho així. Però, bueno, semblen unes vacances.
0: Podríem que l'aigua estava bé, perquè aquella canalla salten dins de l'aigua, tu.
3: Bueno, però si és el mar...
0: I la nena li està algun rato, dic, tu saps?
3: El mar ens va regalar, ens va fer un regal aquells dies, la veritat. Però, clar, és una producció que vam anar més de 40 persones a Formentera i va ser una superproducció allà, i al mateix temps l'animació 2D, que ho ha acompanyat de la mà, no només el grup l'equip, la dissenyadora de personatges, que també il·lustradora original de l'obra, la Judit Piella, i l'animador, i l'equip d'animadors, però sobretot també Antaviana, que ha sigut l'altra gran pota coproductora, juntament també amb Belino Produccions. Antaviana, perdona, AMC, Aragonès Media Film, però que són com ara amb els estudis de postproducció d'Antaviana, han ajudat a acabar de composar aquesta animació 2D d'una forma que ha quedat veritablement exquisida.
0: El llibre corregut per les escoles, quan ja acabi tot el periple de festivals i s'obri, ja, no sé si serà d'aquí 2, 3, 4, 5 anys, segurament és un curtmetratge que tornarà a rodar per les escoles. Què creus que aporta a l'hora d'abordar aquest tipus de fets? A l'hora de que un infant ho pugui expressar, o que aprenguem també a detectar o entendre que ens vol comunicar que li ha passat alguna cosa que no era correcta?
3: Clar. Com he dit abans, i per comprendre o per compartir una mica el que m'estàs dient, les violències arriben en un moment en què l'infant està aprenent això de què és el món, està aprenent a navegar a través d'ell, troba formes de comunicació pròpia, i sobretot arriba en un moment en què o una de les coses de les que parlem és que la infància no té una percepció prèvia del risc en relació a les violències sexuals. És a dir, i sempre ho expliquem a través d'una història que per mi és molt característica, és una criatura, no?, que diem, com es pot explicar això? Del per què les violències arriben a través d'un quotidià, a través d'un amor, a través d'un afecte, però en què la criatura no s'espera el risc d'aquell encontre en relació amb un familiar que li acabarà fent mal. Sempre ho expliquem a través d'una història d'un nen i un os, que diu, un nen va per la muntanya i es troba un os, i es troba cara a cara, i de cop el nen comença a tremolar, li comença a bategar el cor, li sua la pell i fuig corrents. Diem, per què fuig aquella criatura? Potser mai aquella criatura ha vist un os. Potser l'os tampoc li ha donat cap senyal de que es vagi a menjar el nen. Llavors, el nen per què corre? Diem, el nen corre perquè du incorporades en totes les cèl·lules de la seva pell totes les històries culturals, totes les memòries col·lectives en tot que l'os fa por, tot que l'os és perillós. I per això arranca a córrer. Però què passa amb les violències? Que els tiets, els avis, els pares, les parelles de la mare, els mestres, els entrenadors, no són ossos, no són monstres, són persones adultes de l'entorn de confiança que li ofereixen estima i protecció, i que la persona no sentirà mai cap risc en aquell encontre, no sentirà mai risc en aquella relació de contacte. Llavors, és per tant indispensable tenir materials com la bici de la Lola. La bici de la Lola és una pel·li, però part es pot utilitzar com a material, igual que el conte, per la gent adulta que estem al costat de les criatures, per obrir una història, obrir el conte, obrir una pel·lícula i dir, d'això estic disposat a parlar-ne, d'això estic disponible per escoltar-te, i si mai et passa res, d'això me'n pots venir a parlar. Si nosaltres no parlem de les violències, una criatura mai parlarà d'allò que es vertebra precisament a través del silenci.
0: I explicar-los que un adult no els ha de tocar.
3: Bueno, sí.
0: No els ha de tocar.
3: Òbviament.
0: I que també és abordar un tema que...
3: Sí, una criatura ha de saber qui, què, com, quan i amb quina intenció se la toca, i qui, què, com, quan i amb quina intenció se la toca, per exemple, els genitals, no? Quan vas al pediatre i en algun moment t'ha de fer una revisió.
0: És un tema que ens costa parlar-ne com a... És que anava a dir aquest abstracte, com a societat. A nivell cultural, els abusos, jo crec que cada cop som més conscients que passen, que poden, i acostumen a passar, no? Ho dèiem abans d'entrar, en els entorns més immediats, en els entorns més propers, i no sé si encara en parlem prou.
3: Clar, el 85% de les agressions es donen en entorns coneguts, el 50% dins la família, el 25% per part dels pares directament, i després comencem a desglosar altres dades. Però torno a això. les violències sexuals són un tabú, no? Un tabú són aquelles pràctiques dinàmiques que cada cultura situa dins un camp d'experiències límit i ajuden a discernir el que és correcte i incorrecte, lo moral de lo immoral, lo net de lo brut. Llavors, si les violències s'estructuren a través d'aquest silenci, a través d'aquest tabú, i que la persona adulta utilitza aquest relat i aquesta manipulació del relat per dir ei, això és un secret entre tu i jo, d'aquest joc sobretot no em parlis amb la mare, no? O no em parlis amb el pare, o no em parlis, no li diguis a la mestra, perquè si no s'espatllarà, que és una cosa especial que existeix entre tu i jo. I és aquest silenci el que estructura i vertebra les violències. Llavors, és aquest silenci el que hem de treure de l'esfera de lo privat i portar-lo a l'esfera pública precisament per detonar la mateixa essència de la violència. No?
0: Avui a la Sala Texas, eh?
3: Avui a la Sala Texas, avui és un visionat privat, només per mecenes, patrocinadors i l'equip, però la primera exhibició, perquè hi ha hagut... Perdó, la primera exhibició, acabo la frase, és 21 de novembre, Cinema Imperial de Sabadell, 17:30, encara no ha estat, no sé si ha estat publicat o no, però ja es pot dir, i és una exhibició també que facilita l'Ajuntament de Sabadell perquè ha sigut un municipi patrocinador de la pel·lícula. De fet, hi han hagut tres productores, més de 70 professionals treballant en el curt, el que pretenia ser un curt petit, més de 70 per 19 minuts amb 48, més de 70 professionals i molts municipis catalans patrocinadors, així com col·legis professionals implicats i amb suport.
0: Brutal, la bici de la Lola, n'estarem molt a l'ocasió, et dic, et pronostic una trajectòria llarga i molt fructífera. Nacho, moltíssimes gràcies també per estar amb nosaltres aquí.
1: Gràcies a vosaltres també per convidar-me.
0: Marina, ja gràcies. Anem tancant nosaltres avui.
4: Us heu posat filosòfics que sempre
0: fort,
4: està bé.
0: Fort, vull dir
4: que...
0: Ha anat forts avui.
4: No, que està bé. Al final tot és tan accelerat i expliquem tantes coses que a vegades parar i pensar una mica també s'agraeix. Escolta'm, sí, nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un matí intens d'anàlisi d'enquestes que n'hem tingut una barbaritat en les últimes hores. El CEO, que també ha preguntat pel Mundial de Futbol. No sé si ho heu vist.
0: Sí, aquesta me l'ha perdut, les altres.
4: Si els catalans, clar, més enllà de resultats de qui votaries, de qui no, de qui passiga vots d'aquí, que aquí, déu-n'hi-do, som molt poc fidels amb això del vot als catalans, em sembla, eh? Però a part d'això, que els catalans sí, que van vibrar amb la selecció espanyola, fins i tot els votants independentistes. Això ho demostren les dades del CEO, els companys del Què t'hi jugues, em penso, Siqui Rodríguez, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
4: Quina por, ha aparegut per l'esquena.
0: Sí, veia pel darrere com un mundial.
5: És que surto del bar.
4: Del bar, del programa.
5: Sí.
4: No de fer copes.
5: Sí. L'endemà dels partits del Barça i del Madrid entre setmana obrim el bar a les 11, als canals de YouTube del grup Prisa, i hem tancat ara el bar.
4: Molt bé. I parlareu del Mundial, dels catalans vibrant amb el Mundial?
5: Sí. Sí, tot i que t'he de dir que a mi aquesta enquesta no m'acaba de convèncer, perquè em sorprèn que més de la meitat de la població no li agrada el futbol.
4: O diuen que no li agrada el futbol. També et dic que sobre el 6...
5: I que només hi hagi un 65% del Barça. Jo diria que és un 99%, no?
4: Sobre el 6, n'hi ha que diuen que el problema és que la gent de dretes no respon a les enquestes, que quan els truquen dient, hola, soc del 6, què tal? No, ja si ets de dretes dius, penges el telèfon directament perquè no t'interessa respondre, en fi.
5: Tot que parlem d'això, però no serà el més important del programa, eh?
4: Què és el més important?
5: Que Rafinha torna a entrenar i ja estarà disponible per jugar contra el Betis i Hansi Flick vol, i el tema Mourinho
4: va,
5: i el adéu, gat.
4: Que tornem demà nosaltres a les 7.
6: És mediodia, són les 11 en Canàries. Amnistía Internacional exige al Ministerio de Defensa una investigación mucho más exhaustiva para determinar si militares están pegando palizas a migrantes en Ceuta. Javier Liona.
7: Desde esta mañana estamos contando en la SER nuevas denuncias de migrantes que aseguran haber sufrido agresiones tanto verbales como físicas por parte de militares en Ceuta. Javier Bañuelos.
8: Amnistía Internacional no le convence la pasividad con la que el Ministerio de Defensa está afrontando el escándalo por las palizas de militares contra migrantes en Ceuta.
9: El Ministerio de Defensa, como la Fiscalía, no son meros receptores de información, no son buzones de correo. Lo que tienen que hacer, y es su obligación, investigar de oficio todas las informaciones que han llegado, tanto en vídeo como testimonios.
8: Por eso su director, Esteban Beltrán, le ha enviado una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien le reclama gestos, porque sigue habiendo, dice, muchas preguntas aún sin resolver.
9: Si se ha suspendido o no cautelarmente a militares implicados en torturas, status quo, en manos de degradantes.
8: Para Amnistía, los audios publicados hoy por eldiario.es confirman que las agresiones a los migrantes en Ceuta no son en legítima defensa, sino simples operaciones de castigo.
7: Alberto Núñez Feijóo acaba de decir desde Bruselas que es innegociable y que el Partido Popular va a actualizar las pensiones conforme al IPC si gobierna. El líder del PP insiste en la viabilidad del sistema pese a las declaraciones de algunos miembros de su partido. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
10: Sí, el presidente del Partido Popular asegura que si gobierna garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones, que estas son innegociables y que si el Partido Popular llega al gobierno las revalorizará según el IPC.
11: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
10: Comparecencia del líder popular en Bruselas tras la cumbre del PP europeo, la que Feijóo ha confirmado, y así lo ha manifestado al resto de sus colegas, su apoyo a la candidatura del exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, propuesto por el gobierno a la presidencia del Banco Central Europeo.
7: Lo avanza la SER. La investigación por el accidente de tren de Adamuz, en el que murieron 46 personas, se retrasa y tardará más de un año, Edu Hernández.
12: Sí, en una carta a la que ha tenido acceso la SER, enviada por el presidente de la Autoridad de Investigación a las víctimas, se reconoce la imposibilidad de terminar la investigación en el plazo máximo que marca la ley, que es de un año. La previsión es ir ampliando de 6 meses en 6 meses. La complejidad técnica del accidente, sumado al retraso de las pruebas de laboratorio, complican la investigación, dice la carta. Sobre el riesgo de rotura de carril sin resolver, que el anterior presidente de la investigación envió a DIF, dice el nuevo mandatario de la autoridad que todavía no han aprobado ninguna recomendación para ello, tal y como piden las víctimas.
7: Y la inteligencia artificial permite calcular el riesgo de cáncer de mama a 5 años a partir de una sola mamografía. Es el resultado de una investigación internacional en la que ha participado el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Mariela Lourido.
13: Es un avance con el uso de la inteligencia artificial que abre la puerta a cribados personalizados. Se aplica sobre mamografías con resultados normales o benignos y el objetivo es anticipar el riesgo futuro. No es una herramienta de detección de un tumor presente. El sistema tiene en cuenta la densidad mamaria y un análisis de textura del tejido que no es visible al ojo humano, por lo que la capacidad para predecir a 5 años el cáncer es 2 veces mayor. El Instituto Maimónides de Investigación de Córdoba y el Hospital Reina Sofía son los únicos de España que participan en este estudio internacional junto a otros centros europeos y de Estados Unidos.
14: Cadena SER. Servicios informativos.
15: Hoy por hoy, hoy al cuadrado.
16: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: ¿Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
19: Motivació, actitud i passió.
20: El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
21: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
22: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
23: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
24: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
23: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
26: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
27: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les 2 a SER Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: T'ho has passat bé al bar?
1: M'ho he passat molt bé. A part, hem descobert una crítica ferotge cap a les alineacions i el joc del Madrid que no m'esperava, sincerament.
0: En un moment, el que t'hi jugues, un extracte del bar amb el Manolo Romero i l'Eloi Lecina,
1: sí.
0: Madridistes,
1: sí.
0: Molt crítics amb Mourinho, amb
1: sí,
0: la gestió del vestidor, amb el joc del Madrid, òbviament contents perquè ahir al final s'ha de reconèixer, té mèrit aixecar un 3-1 en contra i acabar guanyant 3-4, en aquest cas a Roma, eh? Amb 3 gols de córner, d'estratègia, però els has de marcar. Vaig a seguir exactament el que posa el guió.
1: Sí.
0: És que, Elena, em sap greu, no me'n puc estar. No em puc aguantar. Aquí tothom té les seves pedrades.
2: Sí, sí.
0: Sabeu el que va dir Mourinho després del partit? Ara l'escoltarem sobre el gat, aquesta expressió portuguesa. Clar. Viatjarem allà per a que ens expliquin quina és aquesta expressió exactament. Però avui m'he trobat a l'Elena, de bon matí, escoltant música, triant sintonies del programa. Per exemple, aquesta. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. És de Roberto Carlos. Ha anat fent de DJ, com si treballés als 40.
2: Triste y azul.
0: Aquesta altra. Cada vegada anava rient més, l'Elena. I anava trobant més sintonies. Estava el senyor Don Gato sentadito en su tejado. Miau, miau, miau. Sentadito en su tejado. I n'ha trobat més, eh? Sí, escolta, escolta, escolta.
2: Què més? Oh, hombre, el Gato López.
1: Sí, senyor.
2: Claro.
0: M'ha proposat que les vagi tirant el Willy al llarg del
1: però
0: que t'hi jugues.
1: Has anat a vacar,
0: no
1: em podia
0: vaca. Aguantar i quan les he vist al guió, tira milles, no deixis per després el que puguis ja fer
1: sempre.
0: Ara. Willy, a partir d'aquí hi ha creativitat per tu i si les vols anar soltant al programa, esquitxant el que t'hi jugues de sintonies del gat, en honor a la Elena de Diego, que s'ho ha passat molt bé aquest matí, ja saps el que

0: Raúl Llimós, què tal, com estàs?
1: Bon dia, sí que...
0: Digue'm la veritat, saps què és això que sona?
1: Ho sé perquè tinc al costat el Sergi i he vist el seu guió.
0: Has espiat el Sergi, l'estudiant en pràctiques que tenim. Guió.
1: Sí, llavors sé que és Tyler, the Creator.
0: Tyler,
1: però
0: the Creator...
1: Però no tenia el gust, la veritat.
0: Sergi Hernández, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Serà l'artista que lluirà el Barça a la samarreta el dia del Clàssic. És aquesta cançó que sona, la més escoltada a Spotify, més de 3.000 milions de reproduccions a Spotify. Més de 3.000 milions?
2: See You Again, correcte, sí, sí. De Tyler, the Creator...
0: Tu sabies qui era? Digues la veritat.
2: No, jo no
0: tampoc,
2: tenia...
0: Tampoc, eh?
2: La cançó ara que l'han posat sí que m'assonava
3: una
2: mica, eh? Sí,
0: allò... Val.
2: Però no...
3: Que és curiós de... perquè diferents generacions de la redacció i ningú el coneixia.
0: És fort, eh?
3: Sí, sí.
0: És bèstia. I és un tio superescoltat.
2: Però té el seu punt de
0: ara
2: polèmica...
0: Ara ens expliques quin treball
2: també...
0: de recerca has fet, però, clar, nosaltres tenim la sort de treballar amb experts musicals, ja sabeu que compartim empresa amb els 40, en fi, el cap de musicals és el Sergi Sánchez, a més un tio modern, i hem dit, calla, el truquem, aviam si ens pot posar en context aquest artista. A més, avui està de vacances, però ha volgut entrar igualment al que t'hi jugues.
3: Caram,
0: una persona responsable amb el seu càrrec. Sergi, què tal, com estàs?
4: Hola, sí que, què tal, Flaqui?
0: Jo com estic estem? Segur que tu sí sabies qui era Tyler, the Creator.
4: Doncs mira, Tyler, the Creator, aquesta cançó sí que és una que tenia escoltada, però ell, com a personatge en si, no el tenia tan ubicat com en aquestes últimes setmanes, que he estat investigant.
0: Serà la imatge del Barça al Clàssic contra el Madrid. Això ho tria Spotify, no? Lo de posar l'artista a la samarreta, el Barça dona l'okay, però diguem-ne que la llista inicial la posa Spotify, no?
4: Sí, i els criteris realment són una mica incerts. Jo crec que algun dia estaria molt bé que ens els compartissin, ens diguin si és més una campanya de màrqueting per llançar un disc, per llançar una gira o el que sigui, que algun cop sí que ha coincidit amb aquestes coses. Però amb Tyler, the Creator, per exemple, ens trobem que és un tio que sí que ha anat traient singles aquest 2026, però segurament és més una vinculació pel tema de la seva altra passió, el seu altre negoci, que és la moda, que és Golf Wang, que és el que sortirà a la samarreta del Barça.
0: Sí, sortirà Golf a la samarreta, sí. És veritat. Sí, sí, això
4: exacte,
0: és la part de la moda de Tyler,
4: exacte,
0: the Creator.
4: La seva marca de moda.
0: Ah.
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vale,
4: i de fet,
0: vale.
4: aquest nom té molts lligams amb els seus inicis, que ell sortia d'una mena de banda de gent que cantava, que feia hip-hop, que rapejava 2006, 2007, una cosa així, on hi havia també Frank Ocean, que segurament és un nom que la gent sí que el té molt més ubicat, i que es deia Odd Future Wolf Gang. I utilitzant aquest Wolf Gang, doncs va fer un anagrama a Golf Wang.
0: I això és el que lluirà el Barça a la samarreta. Com,
4: exacte,
0: és possible que
4: sí.
0: Sigui un tio tan escoltat a nivell mundial, no? Aquests 3.000 milions de reproduccions a Spotify, la cançó que estem escoltant, i aquí la gent, a la redacció, per exemple, diferents generacions, com explicava el Flaqui, no el coneixíem. Sí que ara en sona aquesta cançó i tal, però no és un tio molt conegut a Espanya, no? O sí?
4: No ho és, no ho és, perquè realment és segurament és un personatge que és més del món anglo, del món americà, sobretot del hip-hop americà dels seus inicis. Regne Unit va tenir algun tipus de polèmica també, que em sembla que li van vetar l'entrada durant una temporada per alguna cosa d'algun dels seus videoclips i aquestes coses, perquè en un dels seus, o sigui, el seu primer videoclip en solitari, per així dir-ho, després del Odd Future aquest, el tio es menjava una panerola.
0: Ah, sí?
4: Però era veritat, o sigui, se la va menjar i després es veien vídeos i fotos darrere de les escenes, no? El behind the scenes que es diu, pues el tio putant, vomitant, perquè clar, s'havia fotut una panerola a la boca, quin fàstic.
0: Una cucaratxa.
4: Sí,
0: endavant.
3: Exacte. Ara és veritat això que dius, no? De la llista d'artistes, de quin és el criteri, perquè hem tingut a Drake, a Rosalía, el Rolling, els Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo i ara Tyler, the Creator. Sembla difícil, no?, establir un lligam.
4: Sí, perquè amb Rosalía era clar, perquè és d'aquí, és de Barcelona, el Rolling també, perquè tenen aquest punt de connexió amb Barcelona, Coldplay, evidentment, perquè la seva música és la banda sonora no oficial del Barça des de fa un munt d'anys, però després et trobes altres noms, com per exemple el de Tyler o el de Drake, per exemple, que dius, i aquests, potser és perquè volen expandir cap a Estats Units, que sí que és veritat que Spotify no és la plataforma més escoltada en aquell país, i ho són altres, no? Com per exemple, com Apple Music.
0: Serà això, serà voluntat d'expandir-se als Estats Units. Tira una altra sintonia, va, de Tyler, the Creator.
3: For real, for real,
0: quina polèmica va tenir aquest tio?
2: Doncs durant 4 anys, per unes lletres que va escriure l'any 2009, va estar vetada la seva entrada al Regne Unit des del 2015 fins al 2019. Tot i això, actualment acumula 37,4 milions d'oients a Spotify. Per tant, tot i ser poc conegut a la redacció, doncs té la seva tirada. Cançons de les més conegudes, les que estem escoltant, que hem escoltat abans, See You Again.
0: Però les lletres que deien, per què li van prohibir l'entrada?
2: Eren qüestions homòfobes i qüestions que realment, si te les poses a analitzar...
5: Letras guapas de Estados Unidos.
0: Les que te gustan a ti, Casas Hart.
5: Letras de Estados Unidos, claro.
0: Ahora vamos contigo. Sergi Sánchez, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Escolta, sí que aquest matí he estat a la botiga del Barça, al Camp Nou, perquè he anat a comprar una samarreta pel meu nebot, que és el seu aniversari, i he comprat la rèplica de la capa, la verda, la de l'any de Ronaldo.
0: Guapíssima, eh?
1: Guapíssima.
3: El regal era sorpresa, perquè igual l'acabes de...
1: No, ell directament m'envia el link, vull això, tiet, i jo vaig i compro.
0: Tu ho executes.
1: I, escolta, per cert, dijous random d'octubre, a rebentar al Camp Nou, eh? De turistes, a rebentar.
0: A rebentar.
1: La botiga, allò, saps el joc aquell que fan amb el porter, al museu, a rebentar, a rebentar. I he vist una samarreta amb això de golf.
0: I és aquesta,
1: no sabia de què anava.
0: Val 500 euros la samarreta,
1: Ja l'he vist, està a la botiga. No només una samarreta, hi ha diferents tipus de productes amb el logo aquest del Golf Swang, aquesta història.
0: Que és la marca de roba que té Tyler, the Creator.
6: I la segunda prioritat de Gareth Bale.
0: Va, gràcies, Sergi.
1: In that order.
0: Ahora vamos contigo, Hassel Hart, i ara tu també, Raúl, i els documentals. Però avui s'ha publicat una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat

0: i que el 66% dels catalans, no, és del Barça, un 7% del Madrid i un 3% de l'Espanyol. Hi ha un 8% d'altres equips i un 16% que no és de cap equip. Explica'ns una mica com han fet aquesta enquesta i la lectura que extreuen dels resultats en l'àmbit esportiu, que és el que ens ocupa aquí al Que t'hi jugues.
1: Sí, aquesta enquesta és una enquesta electoral que fem cada quatrimestre, la fem tres cops l'any, en el qual, sobretot, ens interessa saber quina és l'opinió política dels catalans respecte a la intenció política que poden tenir respecte a les diverses eleccions, als posicionaments, alguns indicadors polítics, i una mica l'estat de l'opinió política que hi ha i l'anem actualitzant. I aprofitem en cada baròmetre per anar introduint temes d'actualitat que són menys candents i que no són pels que preguntem habitualment. I si se'ns acudeix i trobem el forat, volem preguntar també per coses que podem pensar que són rellevants, però que no són les que habitualment es pregunten. Per exemple, durant la preparació d'aquest qüestionari va coincidir amb tot el Mundial, especialment en l'etapa final, i vam considerar que era una oportunitat molt privilegiada poder saber quina era la percepció tant del Mundial i sobretot de la qüestió de les eleccions i el seguiment que havia tingut en particular la selecció espanyola.
0: Té un ampli seguiment, eh?
1: Clar, pràcticament no en tenim dades.
0: Sí.
1: De fet, estrictament com les dades que tenim aquí, no en tenim. I per tant, això a vegades dona lloc a uns prejudicis o a llocs comuns al respecte, però sobretot afavoreix molt el desconeixement d'on som. No?
0: De fet, el resultat diu que la preferència per la selecció espanyol és d'un 84% i la segona que surt és Argentina amb un 7%. 84% Espanya, 7% Argentina i altres seleccions un 9%. I que la gent volia que guanyés Espanya el Mundial.
1: Exacte, és 84% d'aquells que tenien una preferència per la selecció espanyola, perquè, com dèiem al principi, hi ha una part important de la població que tenia poc o nul interès, no? Però, efectivament, una primera idea important que surt aquí és que el seguiment de la selecció espanyola va ser molt, molt extens, molt més que normalment assumim per discursos o idees compartides que hi ha, i que també, sobretot, era molt transversal. I que si el mirem per partits polítics o per ideologies, a tot arreu tenim un percentatge suficient, tot i que, evidentment, això està molt vinculat a les identitats, no?
0: Perquè surt, per exemple, que en funció del partit polític el que manifestin que votaran els enquestats són d'un equip o un altre? És a dir, hi ha vincles, per exemple, no sé, la gent de Junts, Esquerra és més del Barça, la de Vox, PP més del Madrid. Això surt o no?
1: Sí, sí, sí.
0: I és així?
1: De fet, primer, per la posició hegemònica que té el Barça, que aquí també es confirma, d'això ja ho sabíem, tots els partits polítics estan en ple de culers.
0: Tots.
1: Això no és cap sorpresa. El factor diferencial potser és la presència de madridistes. Que deixi'm dir, crec que fins i tot aquest 7% que recollim en aquesta enquesta podria estar una mica infraestimat també pels biaixos que tenim i que sabem dels que responen a les nostres enquestes. És a dir, no m'estranyaria que hi hagués una miqueta més de percentatge.
0: Ah, és a dir, però que els que responen a l'enquesta i són del Madrid a vegades no ho diuen.
1: Bé, diguem que hi ha un perfil de gent més castellanoparlant o nascuda fora de Catalunya o que tenen menys estudis i que a vegades també correlaciona amb aquesta preferència futbolística, no? Però diguem que els madridistes, clarament, en minoria sempre, estan més presents sobretot a Vox, a PP i en menor mesura al PSC. Però vaja, l'hegemonia del Barça es manifesta aquí. L'interessant, en canvi, és notar que el suport a la selecció espanyola estava també present de manera significativa entre partits independentistes, on de vegades els discursos polítics oficials no reflecteixen aquest posicionament.
0: O sigui, gent que votava a Esquerra Republicana volien que Espanya guanyés el Mundial.
2: No, segurament la presència de tant Barça i tant català a la selecció suposo que influeix, no?
1: Efectivament. No, primer, la transversalitat del suport a la selecció espanyola fa que a tots els partits importants hi hagi un percentatge molt important. Però després també preguntàvem aquesta enquesta, en el cas que es donés suport a la selecció espanyola, quina era la motivació. La majoria deien que la motivació era per una qüestió d'identitat. Se senten espanyols o senten que aquesta selecció és la seva i no s'ho pregunten. Però teníem més d'un 20%, per tant, gairebé un de cada quatre, que deien que eren de la selecció espanyola per qüestions esportives, perquè li agradava el joc, perquè li agradava... I molts d'aquestos són els que trobem, per exemple, en partits independentistes o en gent que no té una identitat espanyola tan clara, no? La qual cosa, al final, i és el que jo crec que és la contribució d'aquestes dades, mostra que, tot i que les identitats esportives, i particularment en un àmbit tan marcat políticament com les identitats de les seleccions nacionals o en el Mundial, poden estar relacionades amb identitats polítiques i

0: tutorials no ho estan del tot i estan mitjanament solapades. De manera que hem de tenir una mica més de cura, no? Veure que el futbol, i sobretot quan una selecció practica un futbol atractiu i quan rep un reconeixement esportiu, això clarament eixampla les fronteres del seu suport i fa també que la selecció nacional arribi més enllà de perfils polítics que potser inicialment, si fos estrictament per una qüestió d'identitat, no s'hi haurien aproximat.
1: No és molt poc que només un 17% digui que li agrada molt el futbol o que té un interès molt alt pel futbol i que un 38-36% per això digui que gens?
2: 36%? Sí, hi ha quatre opcions: molt, 17%, bastant, 21%, poc, 26%, gens, 36%, a la pregunta de l'interès de la població pel futbol.
0: Sí, en veritat que sorprèn.
1: Sí.
0: Inicialment nosaltres també havíem esperat una mica més de percentatge, però en el fons, si pensem, això es correspon bastant amb les audiències que tenim a les televisions i amb el tipus de suport que hi ha. És a dir, aquella gent que diu que té poc interès no vol dir que no en tingui, vol dir que segurament quan hi ha partits o hi ha esdeveniments esportius molt rellevants, llavors sí, asseuen, no? I això ens portaria a aquest 70%, 60-70% que podem acabar trobant en les audiències en els grans esdeveniments esportius. Però en realitat el que aquestes dades ens mostren és que, primer, aquest 38% no és poca cosa. Això vol dir més d'un de cada tres catalans estan molt atrets pel futbol, molt o bastant. I, per tant, que és una de les activitats que més atracció té a l'àmbit social de Catalunya i més enllà. Però també això ens ajuda a posar una mica de dimensió adequada quan donem tanta importància a l'esport i, a més, quan reconeixem el gran paper que té la informació esportiva i el futbol, les estrelles futbolístiques en el debat públic, que, efectivament, tenen un rol social molt important, però que després, en realitat, en el conjunt de les preocupacions i dels interessos de la societat, té la seva dimensió. Que dic, no és poca, però potser no és tanta com de vegades el paper que se li dona tant a mitjans com als titulars li podem esperar.
2: Això digueu en veu baixa, que si no encara el director ens retallarà hores de programa. I es tractaria d'anar-ne guanyant a la graella, no perdent.
0: Això és cert, però jo també us diria, això no és cap retret ni crítica. Si traduïm això en audiència pels programes esportius, crec que encara hi ha un marge molt important per guanyar, perquè repeteixo, aquest que hi ha 40% que diuen que tenen molt d'interès, és moltíssim.
2: Són els que escolten el que t'hi jugues. Bueno, hi ha gent que ens escolta i no li agrada el futbol, ens ho han dit, alguns. Però simplement posen la ràdio perquè s'ho passen bé. Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió. Perdó, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
2: Que vagi bé.
3: Per cert, pensa que, evidentment, totes aquestes enquestes es fan en coses que poden generar disparitat. Per exemple, si tu vas i preguntes on hi ha els millors materials de construcció, de decoració, reforma... 100%
1: unanimitat.
3: Et diran el mateix, et diran MCAT, el grup, l'MCAT Group, MCAT.cat, on hi trobaràs el millor assessorament, els materials més sostenibles, els preus més competitius. Coi, si has de fer reformes, si has de comprar materials de construcció... MCAT.cat.
2: 933-44-1411. 933-44-1411. Si voleu anar a veure Bryan Adams...
3: Oh, ep!
2: Si voleu anar a veure Bryan Adams, 933-44-1411. Tancarem el programa amb el concurs del Xavi Cazorla. 14 de novembre al Palau Sant Jordi. Aquest el coneixeu tots.
1: Aquesta sí que la conec, eh?
2: No sortirà la samarreta del Barça perquè no li cal. 933-44-1411 per participar al concurs del Xavi Cazorla i optar aquestes dues entrades per anar a veure Bryan Adams el 14 de novembre al Palau Sant Jordi. Fem pausa i el Raül Llimós ens proposa quatre documentals per aquest mes d'octubre. Un d'ells l'ha dirigit el propi Raül Llimós. És el primer que dirigeixes?
4: Sí, senyor.
2: Havies participat en altres,
4: sí.
2: En la creació de diversos documentals, però aquest és el primer.
4: Sí, el primer com a director. Sí.
2: Què costa més? Dirigir un documental o una redacció d'esports fent un programa diari com vas fer a RAC1?
4: Et responc ara o després de la publicitat?
2: Després de la publi, com se nota que en saps.
3: Oh!
5: Què t'hi jugues?
6: Sí, tornava de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Càssim Passa, que va guanyar el Galata per 3-1. I que...
2: Càssim Passa, però no t'ho ha passat.
3: Doncs... Hem pensat tots aquesta prova, eh?
6: Sí.
3: El que feia el De Jong l'any passat, Càssim Passa.
5: Què t'hi jugues?
7: Sigue, Blacky! ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
8: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
9: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
10: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
11: ¿Tenemos visita?
12: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
13: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
12: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
11: ¡Nos están vacilando!
12: Oh, sí.
14: Nos encantan los ambientes tensos.
12: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
15: Ser Cataluña-Barcelona.
16: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
17: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
18: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
19: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
20: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
21: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
22: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
21: Quins finals.
19: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'app i web de la SER.
23: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
19: Cadena SER i SER Catalunya. Quina sort.

0: Sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales. Y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
1: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
2: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
1: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
2: Y la hamburguesa crunchy chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
1: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Coqui, tú que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, me llama el periódico Lamin danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
4: Lamin baila sobre la alfombra turca.
5: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
6: Que t'hi jugues.
5: Les docusèries del Raül Llimós.
3: Raül Llimós, va, que has tingut 3 minuts per pensar la resposta. Què és més difícil, dirigir un documental com el que has fet ara o una redacció d'esports com la de RAC1?
7: Aviam, són feines molt diferents, evidentment. Ara et diria fer un documental, perquè ha estat la primera vegada i he hagut d'aprendre sobre la marxa. Al final les coses les aprens quan les fas. I ha estat un procés llarg, difícil, dur. Hi ha moments en què creus que no sortirà, però al final acaba sortint.
3: Duel a 8.000 metres,
7: sí. Jo he tingut la sort de no fer-lo sol, eh? Vull dir, l'he codirigit amb l'Álvaro Sanz, que és un director i ja té experiència.
3: Has d'estar pendent de mil coses, no?
7: Sí, sí. I després, la gran dificultat que he tingut a l'hora de fer aquest documental és que no només he fet aquest documental, sinó que faig desenes d'altres petites coses, o grans, i llavors no he tingut el focus total per poder-ho fer en poc temps.
3: Però això em fascina de tu. Sí. Com pots fer diferents petites coses sense tenir el focus total en una? Jo em tornaria
7: boig. No, i especialment en un documental...
3: I em posaria massa nerviós.
7: Especialment en un documental és molt difícil entrar i sortir de la història. I...
3: A veure, en el procés, quant temps heu estat?
7: En el procés de muntatge, no, des de que sorgeix la idea... Clar, primer sorgeix la idea, treballes la preproducció, després fas algun rodatge, fas les entrevistes i després la fase de muntatge i postproducció, que és la més llarga. I aquí sí que és on has d'estar molt concentrat. Bé, has d'estar concentrat en totes les fases, perquè si no pots cometre errors, algun error hem comès, el que passa que després... el vas solventant. Però, en fi, ha estat un... ara estic molt content.
3: És com un fillet, no?
7: Sí,
3: tenir un documental que has dirigit.
7: Sí, totalment. I a més, la temàtica m'agrada molt, ja saps que m'agrada molt la muntanya. Coneixia la història del Ferran i de l'Òscar. Bé, si vols en parlem després, o en parlem ara.
3: No, és que m'agrada molt perquè el Raül Llimós, que és mig tímid, no, també, i vol parlar del seu documental, però si et fixes, Flaqui, l'ha posat l'últim.
8: Ben fet.
3: I jo penso, escolta'm, ja que has dirigit el teu primer documental,
8: sí, ja
3: que el que t'hi jugues a casa teva,
8: jo
3: posa el primer.
7: Va, doncs el posem el primer.
8: Jo
3: tu faries el mateix.
8: Jo sí.
7: Mira, aquest és el teaser.
3: Així us va, no, traieu pit per les vostres coses.
8: Va molt malament, o què?
3: Però us aniria millor si fóssiu més xulos.
7: Aquest és el teaser, mira.
3: Massa humides, Flaqui, massa humides.
9: Tindrà que deixar escrit qui ha sigut el primer català en pujar els 14 o 8 més del planeta.
10: Penso en ser el primer català.
11: Tothom parlava d'aquest duel.
12: Le pudo las ganas de ser el primero.
13: Però molt que entre ells no volguessin competir, la competició hi era.
14: Todo cuesta ahí arriba.
15: Porto una setmana lluitant amb aquesta muntanya.
16: Oh. Qui serà el primer? Qui serà el primer?
7: Doncs aquest és el teaser de Duel a 8.000 metres, el documental que relata la rivalitat entre Ferran Latorre i Òscar Cadiach per convertir-se en el primer català en fer els 14 8.000 del planeta.
3: 14?
7: 14 8.000 del planeta, hi ha 14 muntanyes de més de 8.000 metres i hi ha menys de 80 persones al món que han aconseguit ser a les 14
3: cimes. No arriben ni a 80?
7: Ni a 80. Ni a 80. Wow. I entre ells hi ha aquests dos catalans, els dos únics, que ho van aconseguir amb 2 mesos de diferència. No faré cap spoiler del resultat final, tot i que és públic i els experts en la matèria o els amants de la muntanya ja ho sabran, però va ser molt emocionant. Va ser molt emocionant. Sense voler, pràcticament, van mantenir un duel, una cursa, a veure qui era el primer. Es miraven de cua d'ull, a veure què fa aquest, jo vaig aquí, jo vaig allà, pam, pam, pam. I...
3: Eren, com es deien? Òscar Cadiach aquí?
7: Òscar Cadiach i Ferran Latorre.
3: I Ferran Latorre, sí.
7: Són dues bèsties pardes. L'Òscar Cadiach és història de l'alpinisme català. Va fer l'Everest el 85, la primera expedició catalana a l'Everest. Ell, el Toni Sors i el Carles Vallès van ser els 3 catalans que van trepitjar l'Everest i bé, van acumulant 8.000 i va haver un moment que van dir, hòstia, per què no fem els 14? I van coincidir en el temps el Ferran i l'Òscar i van lluitar per veure
3: això
7: qui
3: és
7: era
3: el
7: primer.
3: Que es narra el documental.
7: Això és el que s'explica el documental.
3: A tu t'agrada la muntanya també, Flaqui? Sí.
7: És un documental que té la dificultat de que parlem de competició en un món, com és l'alpinisme, on la competició no existeix. En el fons, tu estàs competint contra tu mateix per sobreviure, que ja és el gran repte en aquestes altituds. No?
3: I on es pot veure el documental?
7: Mira, s'ha estrenat a la xarxa, es va estrenar dilluns, dia 12 d'octubre, ara s'ha d'estrenar a la 2CAT, en breu, d'aquí dies, setmanes, i després a 3CAT, a TV3, que el passaran al Sense Ficció. Un cop s'estreni a les tres televisions en lineal, que són les tres televisions coproductores del documental amb NSN Media, el pujaran a les plataformes, a la xarxa Plus, a RTV Play i a 3CAT. Per tant, hi haurà moltes opcions de veure.
3: Apunteu aquest documental que ha dirigit el Raül Llimós, Duel a 8.000 metres. Els dos catalans que han aconseguit pujar al cim dels 14 pics més alts del món, Òscar Cadiach i Ferran Latorre, són els protagonistes d'aquest documental.
7: I el 6 de novembre serem a la Fira de Muntanya de Vic, fent un passi del documental.
3: Allà, si vols, t'acompanyo, que es menjarà bé aquell dia.
7: Amb el Ferran i l'Òscar, sí. És un divendres, a la tarda, al vespre. Sí.
3: Un bon sopar.
7: Un bon sopar, sí.
3: Estava pensant, Flaqui, que saps què faries tu si haguessis dirigit un documental?
6: Què faria?
3: No dir-ho.
6: Home, sí que ho diria.
3: No ho diries, no. De sobte aniríem a veure al cine o alguna cosa i apareixeria direcció. Lluís Flaqué. Flaqui, tio, per què no ens expliques això i t'ajudem a vendre el documental? No ho hauria dit.
6: Estàs pintant aquí de... No, home, hi ha uns mínims que sí que es diuen.
3: De sobte vas a veure una pel·lícula i resulta que la veu en off. Dius, hòstia, però si és el Flaqui.
6: La veu en off és una part mínfima d'una pel·lícula.
3: I no ho dius?
6: No.
3: Però dius-ho, que t'hi jugues, que la gent ho sàpigui, que pugui anar a escoltar-te, a veure, no sé.
6: Ja ho diré.
3: Un altre documental.
7: Vinga, va, més recomanacions. Oh. A banda del moment umbral, foli, Willy.
8: Always said, don't think that we are unstoppable. You are perfect and you don't know
7: why. Us ho vaig dir l'últim dia que vaig venir, que el tenia pendent, que l'havia aconseguit pirata.
6: Sí.
7: Això no ho feu a casa vostra. A Beautiful Obsession, una bonica obsessió al documental de les dues últimes temporades de Pep Guardiola al Manchester City.
6: Yes.
7: Un insight, quatre capítols de 35-40 minuts, 2:40, que em vaig xupar seguides, sense parar.
3: Sí?
7: Sí, fa uns dies. I, escolta, jo diria, per mi és el millor insight d'un club de futbol que he vist mai. Sí.
3: Aquest?
7: Sí.
3: A Beautiful Obsession?
7: Sí, segurament per l'efecte Guardiola, eh? Per mi.
3: El veuré, ja ha arribat un punt que no em criden massa.
7: Doncs aquest...
3: Sí, no em criden massa. Sempre hi ha alguna cosa guapa, però...
7: Té el valor de que hi ha molt...
3: propaganda, moltes vegades. No,
7: hi ha molt poca censura, aquí.
3: Sí? Ah, això és el que mola.
7: I sobretot, està basat... Mira, escolta. Com s'enfada Guardiola. Està molt basat en les xerrades de Guardiola al vestidor.
3: Ah, sí?
7: Clar, és un material...
6: My Generations, yes.
7: És un material molt valuós.
3: Que guapo.
7: Molt valuós.
10: Do it with passion. I don't want it with players. I will try it with passion.
3: Aquest és Guardiola emprenyat.
7: És Guardiola, i així tot el documental. És a dir, no m'estranya que Guardiola es buidés aquí i que segurament s'ha buidat a més anys a Manchester, perquè fins a l'últim dia, fins a l'últim moment, exigeix els seus jugadors i, a més, es posa com trist, d'acord, perquè no li donen el que ell vol. I parla de situacions personals que ha viscut en els últims anys, com la seva separació. Vull dir, és un documental molt íntim i que explica molt bé el que ha passat al City i a Guardiola els dos últims anys.
3: Una bonica obsessió a Amazon.
7: Sí, a Amazon Prime UK. Aquí no s'ha estrenat.
3: Ah.
7: Aquí no es pot veure.
6: No, aquí hem de fer com...
7: Aquí no es pot veure.
6: You cannot...
7: Arribarà. Jo crec que arribarà.
3: Una IP d'Anglaterra, no?
6: You do illegal things.
7: Sí, amb un VPN i tal, sí, però aquí no s'ha estrenat. Jo...
6: Yes.
3: Per què rius, Flaqui?
17: You have to accept cookies from Russia.
6: Com diria el Jordi Legalitas, ens trobarà.
17: You have to sell your eyes to Russia to see my documentary. Sell your eyes.
7: I per cert,
17: accept the cookies.
7: Sí, el documental l'ha fet una productora anglesa en col·laboració amb City Studios. I
3: però suposo que l'estrenen aquí algun dia, no?
7: Al final del capítol 2 acaba amb música de Lluís Llach.
6: Què dius ara?
7: Sí. I al final del capítol 4 acaba amb música de Joan Manel Serrat.
3: Clar, els anglesos deuen flipar.
7: Fiesta, sí. Tal qual.
3: Els anglesos deuen estar al·lucinats.
17: I City Studios està en castellà. City Studios.
7: Molt recomanable, la veritat, molt recomanable. Quan vingui aquí, aviam si Amazon Prime Espanya ens pot dir quan l'estrenaran, sí, aquí, però valdria la pena.
6: Home, tal com l'has venut,
17: sell your fingerprints. Sell your fingerprints.
7: Vinga, va, canviem de registre i d'esport.
18: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
19: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren.
7: Aquí és Escolteu cotxes, un tio parlant en alemany. És un documental que es pot veure a Netflix i que es diu Schumacher 94, neix una llegenda. I explica l'explosió com a fenomen global de Michael Schumacher en el món de la Fórmula 1 l'any 94, quan ell conduïa un Benetton. Aquell any van passar moltes coses a la Fórmula 1, per exemple, va morir Ayrton Senna, i Michael Schumacher va guanyar el seu primer... No estic fent cap spoiler perquè ja sabem.
20: Va guanyar el primer Mundial.
7: Va guanyar el seu primer Mundial amb Benetton.
20: Però no
7: parla de
20: la seva situació actual.
7: És un documental que jo me'l vaig mirar perquè surt la dona de Michael Schumacher.
20: Ara.
7: L'actual, o sigui, la dona de tota la vida i actual, i surt ara. O sigui, un documental que han fet
20: ara...
7: Però
20: no parla de la situació de Schumacher ara.
7: No parla res. Jo vaig estar allà fins a l'últim minut del documental, perquè per mi saber l'estat de salut de Michael Schumacher és una de les grans preguntes que tenim penjades en el món de l'esport, perquè no sabem res per voluntat de la família, s'ha de respectar, però no sabem res. I en aquest documental que parla de Michael Schumacher i que s'ha fet ara, el 2026, no es diu absolutament res del seu estat de salut, ni de que va patir un accident esquiant, res. Està centrat en l'any 94, que va ser un any clau en la història de la Fórmula 1, amb la mort d'Ayrton Senna i el primer Mundial de Schumacher. A més, va ser molt emocionant aquell Mundial, jo no el recordava, amb Damon Hill, es va decidir en l'última cursa. A Schumacher el van sancionar 4 curses perquè no va fer cas d'una bandera negra. Vull dir, hi va haver molt marro. A més, era Benetton, un equip modest contra els grans... I el documental està molt bé perquè et dona aquest context. Està xulo.
20: Doncs apunteu aquest també. Schumacher 94, neix una llegenda a Netflix. I'm not just some phony fake celebrity or fictitious hero.
7: I'm real life. I per acabar porto una perla d'aquesta sèrie de Netflix que es diu Untold, Secretos del Deporte, que ja sabeu que en soc fan, hi ha documentals molt interessants, històries secundàries del món de l'esport, i aquest documental es diu Mr. T. Sabeu qui és Mr. T?
20: Hombre.
7: Més conegut com a M.A. Barracus a l'equip A.
20: Mira com somriu el Xavi Cazorla de la teva època.
7: Què diríeu, que està viu o no aquest tio ara?
20: Viu, no?
7: Quants anys deu tenir ara?
21: Pues 80, ben bons.
22: Crec que era jove quan van fer la sèrie, que era bastant jove encara que no ho semblava.
20: Li feia por volar.
7: Ara en té 74.
20: 74.
7: Sí, i és viu.
20: I surt.
7: I aquest tio es diu
20: Mr. T ara?
7: Lorenz Turot. Per això era Mr. T. I surt Mr. T d'ara. Llavors el tio és igual que abans, però... Vull dir, s'ha desinflat. Abans estava quadrat, fort...
20: I ara està prim?
7: Ara és un iaio prim.
20: En sèrio?
7: Sí, s'ha
20: desinflat. No sé si el vull veure llavors.
23: No s'ha puesto un mentón.
7: És una altra persona.
20: I què explica el documental?
7: No, la seva vida. Aquest tio va néixer en un barri molt humil de Chicago, a l'Extraradi, anava encaminat cap a la mala vida. El tio es va posar molt fort, porter a discoteca, en relació amb el món de la boxa, i va sortir a Rocky 3.
20: Sí, és veritat.
7: I després surt a l'equip A perquè buscaven un fort i tal. Aquí, la fama, vull dir, el tio es fa ric, fama, anuncis, una icona publicitària, i després també entra en el món del wrestling, amb Hulk Hogan. Lluita lliure. I d'aquí, aquest és el link amb el món de l'esport, perquè realment és la vida d'un actor, que era un actor que es buscava la vida també fent altres coses, però realment el link en el món de l'esport és el wrestling, la lluita lliure amb el
20: tant,
7: Hulk Hogan.
20: Busqueu Los Secretos del Deporte.
7: Mr. T. És curtet, dura 48 minuts.
20: 48
7: sí.
20: minuts.
7: Passa bé, sí.
20: Que guai.
7: I bueno, sí, tothom el recorda, no?
20: Home,
7: M.A. Barracus.
20: Sí, i tant.
7: No, el tio va ser un boom als Estats Units, i això ho explica, i ell no ho va passar bé, va tenir també problemes per gestionar la fama i els diners.
20: Doncs apunteu aquests 4 documentals, Duel a 8.000 metres, a la xarxa, s'estrenarà també a la 2 Cat i a 3 Cat, dirigit pel Raül Llimós, el de Mr. T a Netflix, Schumacher 94 també a Netflix, i el de Pep Guardiola, les dues últimes
17: Sell
20: temporades
17: al
20: City, una bonica obsessió, que està a Amazon Prime al Regne Unit.
7: De moment no ha arribat aquí, però arribarà.
20: Raül, gràcies.
7: Vinga, a vosaltres. Que t'hi jugues.
5: segueix el Que t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @Que t'hi jugues.
0: 20-20-20-20 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind.
1: Suena guapo, ¿eh?
20: Te gusta,
1: ¿eh? Es Tyler, The Creator. Es que es una locura. Es que esto no es publicidad para él, ¿eh? Esto lo que da, quien sale ganando de esto es el Barça. Claro, Tyler, The Creator, es el Young Dolph de las nuevas generaciones. Para completar su carrera al límite ya solo le falta parir un hijo como el mío y morir de sobredosis de tres drogas diferentes. Porque ya sabéis que lo más importante en un artista top de Estados Unidos
20: es
1: que te detengan por mínimo 5 cargos, dormir varias noches en prisión y cuando te hagan la autopsia que encuentren mínimo 3 drogas de las Big Five. Que eso es lo más importante de un buen carácter americano. Pero es que Tyler, The Creator, además, tiene letras espectaculares. No has escuchado nunca.
6: No.
1: Kill people, burn shit, fuck school, New York. ¿No?
20: Eso te gusta a ti.
1: Locura, hombre. Tiene otra que dice: Stop Bruno Mars in the fucking esophagus.
6: ¿Qué Dios?
20: ¿En serio?
1: Apuñala a Bruno Mars en el fucking esófago. Y por lo que sea, pero esto, por motivo que tenga, yo qué sé, igual una
20: licencia artística.
1: Pero que está guapo, es el rap de Estados Unidos, que es otra liga, que bueno son. Me voy a comprar 300 camisetas especiales de estas, de que pone golf. Para jugar a fútbol, golf. te rompe por dentro, ¿sabes? Y lo que voy a hacer es que me la regale mi hijo a cambio de nuggets.
20: A cambio de nuggets.
1: Tyler, The Creator, junto a es que es el mejor, junto a Young Father, Ricky the Mucher, Prick the Dick, August the Killer, Rave the Paralytic, ¿no? ¿No conoces a ninguno de estos?
6: La verdad es que no.
1: El Olimpo de la música.
6: Seguro.
1: No los conoces. Es que qué desfasado estás, tío. Tú seguro que estos de estos que van con Coldplay. ¿Qué es esto de Coldplay?
6: Sí,
1: esto no es música, no hay corazón, no hay hood. No hay hood. No hay cosa americana. Prick the Dick, August the Killer, River the Paralytic.
6: Joder.
1: Flaky the Matcher.
6: Sí,
20: tres cuartos de dues, va. Cazorla, avui de què va el concurs vintage?
22: A veure, diumenge tenim un Betis-Barça, o dissabte, a veure, no sé en què cau.
2: L'opera, sisplau.
22: Avui és obligatori.
1: Yeah! Juan Manuel Ruiz de l'opera, Don Manuel.
20: Don Manuel, que gran que era.
1: Viva el Betis!
22: Viva el Betis! Començarem amb un tall, primer tall de presentació de l'opera, que va salvar el Betis de la desaparició posant 850 milions de pesetes de la seva butxaca i ha el mític vídeo del moment.
23: Reinaldo, hola. Mira, necessito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos. Yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betis. El Betis no puede morir, porque sería una alegría para mucha gente. Y yo ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betis, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación. Forme una transferencia a la mayor brevedad posible. Yo tengo que disponer de ese dinero. Venga, arme esa transferencia, después dialogamos nosotros.
22: Ja està. I Reinardo va fer la transferència de 800 milions de peseta i el Betis
6: es va salvar. Vale. Sí.
20: En joc, dues entrades per anar a veure Bryan Adams el proper 14 de novembre. 14 de novembre, Bryan Adams a Barcelona. Dues entrades seran o per l'Ismael o pel Xavi. Ismael, què tal? Bon dia.
24: Hola, bon dia.
20: Des d'on ens escoltes, Ismael?
24: Martorell.
20: Des de Martorell. Competiràs contra el Xavi. Bon dia, Xavi.
25: Hola, bones.
20: Des d'on ens escoltes?
25: Des de Barcelona, des de Sants les Corts.
20: Des de Sants les Corts a Barcelona.
1: ¿Estás friendo?
6: ¿Estás fent nuggets?
1: ¿Estás haciendo nuggets? ¿Estás haciendo nuggets?
25: Estic a la cuina, sí.
1: Esto se nota, ¿eh?
6: Ha salido, ¿eh?
1: Sí, está haciendo bien.
25: Estic fent el dinar per la meva filla, ara que vindrà.
20: Ja, fantàstic, el que t'hi jugues t'acompanyi mentre fas el dinar per la filla, sí senyor.
22: Començarem per l'Is...
25: Està crepitejant el llibret.
22: Se sent. Comencem amb el que no està cuinant, que crec que és l'Ismael.
20: Sí, l'Ismael, des de Martorell.
22: Quan es va reformar l'estadi Benito Millamarín, va passar a dir-se Estadio Manuel Ruiz de l'Opera. En la inauguració, l'Opera, estava molt orgullós pel nom que havien triat els bètics, va dir que aquell estadi duia alguna cosa seva. Va dir, este estadio lleva mi dinero... ¿Va a decir este estadio lleva mi sangre o va a decir este estadio lleva mis huevos béticos?
24: Joder, puede ser cualquiera, ¿no? Yo diría mi sangre.
22: ¿Mi sangre? Comprobemos.
26: Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de l'Opera, ¡lleva mi sangre!
20: ¡Olé! Molt bé, Ismael. Primer punt per tu.
1: Que aglomerante su sangre, no?
22: Sí. Anem al Xavi. Xavi, l'Opera tenia un gos que es deia Hugo. Era de raça un husky que hauria estar encantat de viure a Sevilla, el gos, amb la temperatura agradable que fa allà. Doncs bé, què feia aquest gos quan marcava el Betis? Opció A, bordava molt. Opció B, es posava dret. Opció C, li portava un pot de malmenada a l'Opera per fer-li un Ricky Martin.
25: Diria que es posava dret.
22: Posava dret? A veure, comprovem-ho.
2: Con mi perro Hugo. Que un dia lo vaya a ver. Meto un gorbet y se pone en pie.
20: Molt bé, Xavi. Un a un, de moment.
22: A veure, Ismael, anem a tu. Quan es va casar Joaquín, don Manuel no només va anar al casament, sinó que es va endur alguna cosa a l'església. Val? Quina cosa es va endur?
20: Quan es va casar Joaquín, eh?
22: Sí, ell era convidat, evidentment. I es van dur una cosa de tretzo. Opció A, la Copa del Rei que havien guanyat. Opció B, un Cristo del Gran Poder a mida real. O opció C, el seu gos Hugo i un pot de malmelada per si algun convidat volia fer un Ricky Martin.
24: La Copa del Rei.
22: La Copa del Rei? Aviam.
4: Joaquín, yo he pasado por sí. La copa, tú cuando te estés cazando, yo la voy a coger, la voy a poner aquí detrás. Yo, mira, Presi, ya lo que te salga de los huevos.
9: Se llevó la copa donde se casó Joaquín, porque Joaquín era un gran jugador y a nosotros no nos importaba llevar allí la copa.
1: Molt bé, eh?
20: Molt bé, la Copa del Rei, molt bé, Ismael.
1: Homenatge al PSG, avui.
22: Anem a la quarta pregunta pel Xavi. A Xavi l'Opera li va posar un detectiu al mateix Joaquín perquè sospitava que sortia bastant de festa. Què li va dir el detectiu a l'Opera després d'uns dies perseguint a Joaquín? Opció A, que Joaquín es portava molt bé i no sortia mai. Opció B, va demanar un augment de sou perquè el detectiu feia dies que no dormia. O opció C, que tenia un vídeo de Joaquín amb un pot de melmelada i un gos.
25: La dos, la que fèiem que no dormia.
22: Aviam.
11: Veo a Joaquín y le digo, muy joven vas a empezar, ¿no? Que le teníamos puesto un detective y le tuve que pagar detective las horas extras porque el hombre es que me llega un día con más ojera que Nacho Lewin y me dice que es que no duermo.
20: Hostia, qué bestia, ¿no?
22: Muy bien, sí, sí.
20: 2-2.
22: Va, anem pel Ismael. Aquest any farà 25 anys de la mítica festa de Halloween, la més famosa de la història, que va ser a casa de Benjamín Zarandona, jugador del Betis. Allò hauria de ser un festival amb molta gent, amb moltes dones, fins que es va presentar la festa Juan de Ramos, que era l'entrenador, i Manuel Ruiz de l'Opera. Quan va entrar, què és el primer que va veure l'Opera? Opció A, chicos y chicas haciendo ejercicio físico. Opció B, un jugador del Sevilla comiéndole la boca a uno del Betis. O opció C, molts pots de melmelada buits.
24: La primera.
22: Chicos y chicas haciendo ejercicio físico. Aviam.
20: ¿Qué pasa ahí?
11: Pues entro y me encuentro una muchacha con poca ropa haciendo ejercicio físico. Aquello parecía el gimnasio del ayuntamiento.
1: Gimnasio del ayuntamiento.
22: Molt concret, eh?
1: Molt concret, eh? Aquell. Sí, sí. Que ja...
22: No feia pinta l'Opera d'anar molt al gimnasio de l'ayuntamiento.
1: No.
20: 3 de 3, eh, l'Ismael?
22: Sí, sí, sí. Anem al Xavi, a veure si empates. Xavi, abans d'un Sevilla-Betis, la Copa va organitzar un sopar de germanor entre l'Opera i Manuel Cuervas.
20: Cuervas,
22: que era el president del Sevilla, estaven separats a la taula per la delegada del govern. Davant hi havia l'alcalde, hi havia autoritats, hi havia tot Cristo. La cosa va acabar fatal amb insults i gairebé arriben a les mans. L'Opera es va aixecar en un moment donat i va acusar el president del Sevilla d'anar borratxo. Però com li va dir que anava borratxo? Li va dir, lo que no se puede es venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde. Li va dir, opció B, este hombre que la última vez que bebió agua fue en su comunión. Opció C, se aguantaba menos de pie que el Ayuso en el día de la hispanidad.
25: Hòstia, no sé, la U.
22: La A, comprovem-ho.
25: La whisky, sí.
12: Lo que no se puede venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde, señor.
13: No, pero no.
12: Se bebe agua mineral para estar con los señores.
14: Yo que yo con los borrachos no puedo estar.
12: Tranquilo.
20: Yo con los borrachos no puedo estar.
6: Se bebe agua mineral para estar con los señores.
22: Para estar con los señores, sí, señor.
6: Manolo, tranquilo, ese. Manolo, tranquilo.
20: Si podeu, hi ha el vídeo a internet.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
20: Mireu-lo perquè és espectacular.
6: Espectacular si el concurs d'avui, 3-3.
22: I si et poses a buscar, l'endemà es veu que van fer una reconciliació a la SER i després els van portar no sé quina tele, o sigui, van forçar que es reconciliessin, a més, l'endemà mateix. Va, anem a l'Ismael. Setena pregunta. En una ocasió es va acusar l'Opera d'haver pagat primes a tercers perquè guanyessin els rivals del Betis a la classificació. Què va dir don Manuel quan li van preguntar pel tema? Opció A. Si yo doy esa prima, no se entera ni el gato. Opció B. El Betis es un equipo limpio y mi honor no está en duda.
3: Opción C, la única prima que conozco es mi prima en carne y lo operan haciendo hermana.
24: La primera.
3: ¿La primera? Comprobemos.
26: Sí. Si yo doy a esa prima, yo no soy gilipollas y no se entera ni el gato.
3: Muy bien.
8: Però és que, a més, va explicar com ho hauria fet,
3: sí,
8: si donava la prima. Amb una caixa de bombons, doble terra, i els diners posats a sota.
3: Va dir, ens els menjaríem tots i ficaríem allà tots
8: és
3: els diners.
8: És que ho va explicar, sí, sí, com sí, donaria sí, la prima perquè no s'enterés ni el gato.
10: Increïble.
8: 4-4, eh?
3: 4-3.
8: Sí, però 4-4, Ismael.
3: Sí, sí, sí, sí. Ara el Xavi té opció d'empatar. Aviam. En una assemblea de socis, l'Opera va queixar-se de les exigències dels socis, val? Que li estaven exigint moltes coses. Què li exigien exactament? Opció A, que fixara Ronaldo o a Ribardo. Opció B, me estáis exigiendo que me estáis cansando. Opció C, que me tatúe el escudo del Betis en el culo.
25: Yo no tengo ni idea. Bueno, sé la A.
3: La A, que fichara a Ronaldo o a Ribardo. Aviam.
26: Por favor, es que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando.
3: Oh,
26: y cuando me canséis a mí, esto va al garete. Esto va al garete. Que yo donde estoy es en mi casa, que me estoy muriendo por el Betis. Me estoy muriendo por el Betis.
3: S'ha de dir en favor del Xavi que no tenia gaire sentit. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. O sigui, ah, no sí, té sí, molt de sentit la frase.
8: 4-3.
10: Cara ja partit, això.
8: 4-3.
3: Aviam, anem per l'Ismael. El primer ascens del Betis amb l'Opera va voler treure pit del que havia fet perquè feia només un any que era president. On va dir l'Opera davant dels seus aficionats que era l'equip, el Betis, quan ell va arribar? Opció B, el Betis estava en el barro como los puercos. Opció B, estábamos en la UBI. Opció C, estábamos en segunda. ¡Ta!
24: En la UBI, en la UBI.
3: ¿En la UBI? Aviam.
26: ¡Estábamos en la UBI! ¡Nadie daba un duro por nosotros! ¡Yo entrego a ustedes un Betis libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Betis!
3: ¡Viva!
8: Ha fet 5 de 5, l'Ismael.
3: Sí, sí, sí.
10: Això d'estamos en la UBI.
7: Ismael Ruiz de l'Opera.
3: Aviam, Xavi, que encara pots empatar. Última pregunta.
8: No. Van 5 a 3.
3: És veritat. En un dels seus discursos, l'Opera va dir que abans de defraudar la seva gent era capaç de menjar-se quina cosa? Opció A, 3 quilos de caracole con el asco que me dan. Opció B, antes me como un bollo con aceitunas debajo un puente. Opción C, los huevos por detrás al presidente del nido.
25: Ya no puc guanyar, ¿no?
3: No,
7: és igual.
25: Doncs llavors la sé.
7: Ara, grande.
8: Ah, qué gran.
3: Andava,
26: antes me como, lo dicho, un bollo con aceitunas debajo un puente que defraudar a mi familia, que son todos ustedes.
10: Bollo de aceitunas debajo de un puente.
3: Es muy concreto, ¿eh? Como al gimnasio.
7: Sí, sí, al gimnasio de l'Ajuntamiento.
8: Ismael, gracias. Y felicidades. Que vaya bien, pero tú son las entradas, Xavi.
25: Venga, enhorabuena para el programa y al Ismael para las entradas.
8: Interplay. Que vaya bien el dinar de la nena. Adeu.
25: Chao.
8: Qué guay.
3: Pues ya lo tenemos. Manuel Ruiz de l'Opera.
8: Avui tancarem el programa amb una secció que estrenem.
10: Ara hi ha una secció?
8: Sí. Ara hi ha una secció.
10: A la 1:57?
8: Lo de l'U.
10: Lo de l'U.
8: Lo de l'U.
1: Vale, però deixa'm abans dir que jo tinc gana, eh? Jo tinc gana. Són aquí, falten 2 minuts per les dues. Doncs escolta, vull anar a Almenar 75. La millor rosseria de la Barceloneta. 19 varietats de paella diferent. Els clàssics, el de Popa la Gallega, el de Magret d'Ànec. Manar 75, és que és una experiència. Manar 75, Ponés. Força!
8: I ara ho entendràs, Flaki, era una sorpresa que et tenia preparada. L'U, després d'estar l'altre dia al rei d'Istanbul, em va proposar algun dia tancar ell el programa.
10: Ah, val.
8: I vaig pensar...
10: Pues per què no?
8: Per què no fer-ho? Lo de l'U.
13: Bueno, hola, gent del que t'hi jugues. Avui us porto una notícia una mica trist perquè ha mort Sam McDowell, que no tenia ni puta idea qui és. Era un jugador de béisbol que ha mort amb 84 anys, perquè va néixer el 42 a Pennsylvania i ha mort a Florida la setmana passada. Va jugar 15 temporades a la Major League de béisbol. Era un pitcher molt bo. Va jugar 5 partits de les estrelles i va ser 5 vegades el millor pitcher de béisbol, que és el que tira la piloteta. Va jugar a Cleveland, a San Francisco, als Yankees i a Pittsburgh, però tenia un problema, que era alcohòlic. Ell mateix es considerava el bebedor, el millor, el més gran bebedor de la història del béisbol. La seva addicció li va costar el matrimoni i la fortuna que va amassar mentre es va jugar i la relació amb les seves, amb els seus dos fills. I a la ruïna es va ingressar en un rehab on es va rehabilitar. Quan va sortir va estudiar psicologia i es va especialitzar en addiccions i va tornar al béisbol perquè va treballar pels Blue Jays de Toronto, pels Texas Rangers i per la lliga de béisbol. I amb els Blue Jays va guanyar un anell. Es va casar amb una turista eslovaca que va conèixer per Florida perquè la tia s'havia perdut i la va acompanyar on anava i bueno, es van enamorar de cop. I diuen que va inspirar el personatge de Ted Danson, el Sam Malone, a la sèrie Cheers, però l'autor de la sèrie va dir que no era veritat. El cas és que ell mateix va dir que a mi se me daban mejor las chicas que a Ted Danson, la sèrie. Sam McDowell va ser un mite, un tipus que va caure a l'infern i va tornar al béisbol, on des de el Montículo va tirar la pilota com molt poca gent.
20: Què, Blacky?
6: Molt bé, l'Odadú.
20: Ja ho tindríem.
6: Ja està fet.
20: Adeu.
14: Què t'hi jugues?
15: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Feijóo. El debate de las pensiones se acabó.
17: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda. ¿Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda.
16: Pero en realidad fue el Partido Popular quien lo abrió y es el PP quien, sin atender a los deseos de Feijóo, se enreda más si cabe en un asunto muy delicado. Feijóo dice que las pensiones están garantizadas, pero su portavoz económico añade después sí, siempre que lo permita la situación económica. Es Juan Bravo.
18: Los datos están ahí. O sea, que sí, pero ¿cuál es el problema? Pero que nosotros no hemos votado, que nosotros hemos votado a favor.
19: No va a petar.
18: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada, es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600.000 millones de deuda,
21: entonces
18: ustedes creen que
21: es problema de modelo, ¿verdad?
18: Sí, es problema de economía.
19: Lo sentimos,
16: cuidado. Palabras de Juan Bravo en el foro, creo, de 5 días, dejando en evidencia a Feijóo y allanando el argumentario del gobierno, que está especialmente cómodo con este tropiezo del Partido Popular en plena precampaña electoral. Este es Pedro Sánchez a su llegada a primera hora a la Cumbre Europea de Bruselas.
27: Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
16: Pedro Sánchez, que alienta el miedo a una reforma del sistema de pensiones que, por cierto, reivindica Vox, principal aliado del Partido Popular, y ya veremos si socio de gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. En definitiva, otro tema que se mete en la caravana y que se suma a la huelga general y a las movilizaciones por la vivienda en la calle, de las que Ayuso culpa a lo que ella llama la izquierda violenta.
28: Porque no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones y que la izquierda en este país, cuando se encuentra en esa encrucijada, se vuelve extremadamente violenta porque no aceptan las reglas del juego democráticos. Y esta es la verdadera batalla que se juega.
16: Jueves de fiesta, otro jueves de fiesta en la Asamblea de Madrid, como contaremos luego. Y media también nos detendremos en lo último de la historia interminable del Frente Amplio. Esta mañana ha estado aquí en Aser con Aymar en Hoy por Hoy, quien será en principio número uno por Madrid de ese espacio a la izquierda del PSOE. Emilio Delgado reconoce que hay negociaciones con Podemos, pero
29: lo que todo el mundo ha podido leer es que tenían un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, lo han comentado ellos mismos, y lo han hecho en paralelo a la negociación con el Frente Amplio.
30: ¿A usted le ha molestado?
29: Bueno, yo creo que cuando uno tiene un compromiso de encontrar soluciones, se esfuerza en ellas y pone toda la carne en el asador en que esas soluciones salgan hacia adelante.
16: Negociaciones entre reproches. Emilio Delgado con Aymar esta mañana. La entrevista completa la tenéis en la web de la SER, también en nuestra app. Tensión máxima a poco más de 24 horas para que finalice el plazo para presentar coaliciones. El ambiente que reina ahora mismo es irrespirable, incluso dentro de Más Madrid. Se intuye, de hecho, en esta respuesta de Mónica García a las preguntas de la prensa.
31: Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato y ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo, salir del bucle y empezar a hablar de lo que importa, que es de la
16: bucle,
31: política.
16: O básicamente he hecho lo que he podido. Preguntadle ya a Emilio Delgado por la candidatura, recordemos que en principio va a liderar en Madrid. Y media, lo primero que haremos en este Hora 14 es volver a escuchar los testimonios que hoy aporta la SER de migrantes que sufrieron humillaciones y agresiones en Ceuta por parte de militares españoles.
0: A uno de ellos le desnudaron en un descampado, le golpearon, le robaron el dinero y el móvil. Luego nos cuenta más Adrián del Pozo. Lo tenéis todo en la web, son denuncias que hemos podido contrastar y que se suman a los vídeos y a otras denuncias que hemos venido contando aquí durante semanas. El Ministerio de Defensa, recordemos, abrió una investigación interna para esclarecer estos incidentes. Lo hizo hace días. De momento, ni conclusiones ni explicaciones.
2: Hora 14, con Javier Casal.
0: Y con más cosas este jueves, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas. Por primera vez Zelensky planta cara a Donald Trump, da por hecho que ha dado orden de reducir la información de la inteligencia norteamericana, que hasta ahora avisaba de ataques del ejército de Putin. Entre tanto, Ucrania ha vuelto a bombardear refinerías rusas, lo que acaba con la supuesta tregua energética anunciada por Trump. Y por primera vez el CIS nos ha preguntado por la violencia sufrida durante nuestros primeros años de vida. El resultado atruena. Casi la mitad de los adultos en este país reconoce haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente.
0: El tiempo. Esto empieza a cambiar. Jordi Carbó.
5: Se acaba el tiempo veraniego de las últimas jornadas, pero hoy y mañana todavía temperaturas muy altas, las máximas en el conjunto del país. Valores de 25 a 30 grados serán habituales, cerca de los 35 en poblaciones del río Guadiana, también del río Guadalquivir. Pero empieza a cambiar ya un poco por el norte. Está aumentando la nubosidad en el Cantábrico, irá más durante la tarde con alguna llovizna. Mañana por la tarde ya algunos chubascos también en Castilla y León. Será el fin de semana cuando la lluvia y el ambiente frío ganarán protagonismo en la mayor parte del país.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
2: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
9: Fins a un 30% de les ajudes públiques del govern espanyol per rebaixar el preu del dièsel se les han quedat les empreses distribuïdores de benzina. Ho avisa l'Autoritat Catalana de la Competència. Part del descompte de 20 cèntims per litre del gasoil que està pagant l'Estat ha anat a parar a augmentar els marges d'aquestes empreses. Localitzat el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant el temporal fa dues setmanes, ha aparegut mort davant la costa de Sitges. Amb aquesta ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats del 3 i 4 d'octubre a Catalunya. Pedro Sánchez defensa la portaveu del PSOE i número 1 de la llista pel PSC a Lleida, Montse Mínguez, després que la premsa hagi publicat que la seva parella té 30 pisos on ha desnonat a diversos llogaters. Així d'escuest ha respost el president.
11: Por supuesto.
9: El president diu que té la seva confiança. Els llogaters del bloc Papallona a Barcelona s'organitzen per deixar de pagar el seu propietari. Diuen que no els vol renovar el lloguer per fer lloguer d'habitacions.
12: El bloc Papallona comença una vaga de lloguers contra el fons Voltor New Amsterdam Developers. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
9: CIR Catalunya ha comprovat com molts propietaris, moltes empreses de co-living estan deixant habitacions buides perquè amb la regulació en vigor des del gener ja no els surten els números. Tot això avui, que és el Dia Internacional del Dol Perinatal. Parlarem del que s'està fent des d'hospitals com els Germans Trias de Badalona per ajudar a qui ha de viure la mort d'un nadó acabat de néixer. Tenen una sala amb un bressol tèrmic que permet tenir més temps per acomiadar-se i que es pugui fer també aquesta despedida amb altres familiars. Hem parlat amb la llevadora que els acompanya.
14: Els facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal de que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Però al final és un dol, en el qual tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat.
9: El 2024, que és l'últim any amb dades, hi va haver 172 morts fatals tardanes. Tot això a les portes d'un cap de setmana en què tothom està pendent del canvi de temps, pluges i baixada de temperatura. Jordi Carbó.
5: Dos dies més d'ambient estiuenc durant moltes hores. A partir del cap de setmana, els núvols, la pluja i l'ambient fins i tot fred aniran guanyant protagonisme. Però de moment aquesta tarda, més enllà de petites variacions en la temperatura respecte a ahir, alguns llocs serà una mica més baixa, altres una mica més alta, però en el conjunt de Catalunya, màximes al voltant dels 25 graus, superant-los amb facilitat a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, amb màximes de fins a 27-28 graus. En una tarda assolellada, també estones alguns núvols, sobretot al litoral i perlitoral, que aniran a més la pròxima nit. I demà, temps setmanal d'avui, dissabte cada cop més núvols, entre última hora de dissabte i al llarg de diumenge, la pluja acabarà afectant gran part de Catalunya, fins i tot de manera generosa.
9: Tècnica Jordi Orós, producció Marina Curto, des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Què tal? Bona tarda. Feia només un mes que els tancs russos entraven a Ucraïna, 2022. Havia començat una guerra que disparava els preus d'absolutament tot i també el preu dels combustibles. El mes de març, Pedro Sánchez, d'aquell any 22, anunciava això.
1: El plan de choque de respuesta a la guerra son un conjunto de medidas que van a servir para proteger a los sectores, a los ciudadanos más afectados, para repartir de forma justa los efectos de la guerra...
9: Y era un pla amb mesures, entre altres, que incluïen descomptes als preus del dièsel i la gasolina. Uns descomptes que es pagaven a les benzineres perquè aquestes repercuteixin una baixada de preus als qui van omplir el dipòsit. Quan els preus es van tornar a estabilitzar, aquests descomptes es van retirar, però 4 anys després, al febrer d'aquest 26, Donald Trump bombardeja l'Iran i es bloqueja l'estret d'Hormuz.
27: Que hace 3 semanas Israel, Estados Unidos e Irán iniciaron claramente una guerra contraria al derecho internacional. En estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros.
9: Així que el Consell de Ministres aprova retornar aquests descomptes amb un decret que establia que aquest descompte seria automàtic si el preu del gasoil arribava a un tope, el superava. Doncs atenció al que ha determinat avui l'Autoritat Catalana de la Competència. Entre un 25% i un 30% d'aquestes ajudes al dièsel han anat a parar a les distribuïdores dels combustibles per augmentar els seus beneficis, és a dir, diners públics en ajudes que es queden a aquestes empreses i que, per tant, no repercuteixen del tot després en baixar el preu del litre de gasoil. Pol Valero.
3: Sí, segons l'ACO, al voltant d'un terç de les subvencions del dièsel, que ara són de 20 cèntims per litre, no s'han destinat a baixar preus, sinó a fer créixer els marges de les distribuïdores.
7: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació.
3: És Jordi Perdiguero, coautor d'un estudi sobre l'augment de preu dels carburants a partir de l'anàlisi de 1.500 benzineres catalanes entre gener i març d'aquest any. En només 20 dies després de l'esclat del conflicte a l'Iran, la gasolina va pujar un 20% i el dièsel un 33% per les afectacions a l'estret d'Hormuz, per on circula una cinquena part del petroli mundial. Segons l'estudi, també, les benzineres de baix cost als supermercats i els sortidors independents són els que han augmentat més els preus perquè partien de nivells més baixos respecte a la mitjana.
9: Ahir explicàvem els preus de la inflació, la darrera inflació que havia pujat un 4,5% interanual i avui hem conegut doncs aquesta informació de l'Autoritat Catalana de la Competència amb aquests descomptes als preus del dièsel que no arriben del tot als consumidors. Ara són les 2:11, avui que a Granollers és dia de dol. Així ha acabat el minut de silenci aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament, a la porxada de Granollers. En recorda en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer fa 2 setmanes. Va fugir de casa, espantat per les fortes pluges que caien al Vallès. I després de 12 dies de cerca, se l'ha localitzat mort. Recordem que es va fer una crida de tothom perquè ajudés a localitzar el menor. Centenars de persones de Granollers es van volcar en la seva cerca. Ara s'ha identificat el seu cos prop de Sitges. Martí Oliver, recordem que aquest temporal deixa ja 4 morts i encara ara hi ha una persona desapareguda.
10: Sí, els Mossos estan a l'espera de l'autòpsia forense i de les proves d'ADN per tenir la màxima confirmació de la identitat de la víctima, però hi ha indicis sòlids que apunten que es tracta d'en Rami. El cos coincideix amb la descripció d'un menor, tot i que està en estat avançat de descomposició, i se'l va trobar ahir la tarda surant a l'aigua un pescador davant del port Ginesta, a l'alçada de les botigues de Sitges, al costat de Castelldefels. El pescador va trucar al 112 i la unitat marítima dels Mossos va recollir el cadàver i s'ha fet càrrec de la investigació. En el minut de silenci, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha decretat un dia de dol i ha agraït als voluntaris que s'han volcat amb bombers per trobar-lo aquests dies.
19: Més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida, però malauradament això no ha estat possible.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa,
21: expressar les meves condolències a la família d'aquest noi.
10: També ha expressat el condol per aquesta mort.
9: El govern també ha promès contundència contra la persona que va apunyalar el treballador d'un CAP d'un ambulatori a Torelló. La policia encara no l'ha identificat. I aquests són els aplaudiments de desenes de veïns del municipi. Ahir al vespre a la plaça de la Vila van fer una concentració de rebuig a aquest apunyalament, un acte que ha convocat el propi Ajuntament. L'alcalde del municipi d'Esquerra, Marçal Ortuño, deia això.
6: No podem permetre que la por ens prengui els carrers i no podem renunciar al dret de viure en pau al nostre poble. El nostre compromís és que no mirarem mai cap a una altra banda, no baixarem els braços i no deixarem de treballar per defensar la seguretat i la tranquil·litat de tots els veïns i veïnes de Torelló.
9: La víctima continua greu a l'hospital, no estem però per la seva vida. Anem a explicar els fets, Martí, el que se sap a aquesta hora sobre aquest succés que ha generat molta indignació en aquest poble d'Osona.
10: La víctima és un home de mitjana edat que treballa des de fa poc al cap de Torelló i que dimarts de la nit, quan passejava per la plaça de Sant Fortià del municipi, el va apunyalar un home a la panxa enmig d'un robatori violent. Ell mateix va ser qui va trucar al 112 i que el va ingressar a l'hospital, on ara es recupera fora de perill de les ferides. De fet, la consellera de Salut, Olga Pané, el va poder visitar ahir. Els Mossos per ara desvinculen l'agressió del fet que fos metge i estan pendents de poder prendre declaració de la víctima per tenir els detalls de l'agressor, va ser l'únic testimoni, i poder detenir-lo.
9: I en la crònica política ja veu que les esquerres tenen un dia de marge per posar-se d'acord i decidir si a les pròximes eleccions del 29N van o no junts. Hi ha només una altra papereta a banda del PSOE. En aquest cas, tot indica que no hi haurà acord. Per tant, a Catalunya, com a mínim, hi haurà la papereta d'Esquerra i la dels Comuns per separat. Xavier Balló, avui aquesta divisió, aquest debat, era present als discursos que s'han fet en l'acte de record a l'afusellament de Lluís Companys. Recordem, ara fa 86 anys.
8: Mentre les converses segueixen entre els partits del Front Ampli i Podemos, a Catalunya la possible aliança entre Esquerra i Comuns està totalment descartada. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, els republicans donen per tancar d'aquesta possibilitat i Elisenda Alemany ho ha deixat clar aquest matí.
13: I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem.
8: Esquerra no renunciarà al seu espai i els comuns busquen que almenys hi hagi una integració amb Podemos al conjunt del país. Jessica Albiach.
15: Tornem a tindre els monstres a les portes. Per això estem treballant per construir un front ampli que siga el més gran possible perquè és el moment d'escoltar el carrer i d'estar a l'altura.
8: Davant d'aquest escenari, altres partits com Junts lamenten que Esquerra hagi entrat en la dinàmica en clau estatal. Jordi Turull.
17: Que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
8: Demà és el darrer dia per registrar coalicions electorals en les properes eleccions. El Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja

0: las actividades profesionales de la pareja. Pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país.
1: I repreguntat sobre si manté la confiança en Montse Mínguez,
0: por supuesto,
1: ha tancat files amb la portaveu nacional del seu partit. Segons ha admès la pròpia Montse Mínguez, el seu marit és un gran propietari, ja que té un negoci immobiliari a través del qual lloga una trentena de pisos a la ciutat de Lleida. La portaveu del PSOE, Antena 3, s'escudava en que és una activitat legal.
2: És una empresa familiar que se dedica al alquiler i cumple con la legalitat i cumple con lo que dice la ley de vivienda que se está aplicando en Cataluña.
1: Aprofitant aquesta informació, el PP ha acusat el PSOE d'hipocresia i incoherència per defensar polítiques de regulació del mercat de l'habitatge mentre la parella de la seva portaveu es dedica al negoci immobiliari.
3: Ens situem a Barcelona, als entorns de la plaça d'Espanya. Allà hi ha el famós bloc Papallona i ara veïns de 4 pisos d'aquest bloc s'han organitzat i no pagaran el lloguer al propietari. És un bloc que s'ha convertit en un símbol dels moviments en defensa de l'habitatge perquè la propietat és al fons New Amsterdam. Els inquilins asseguren que fa temps que s'està intentant fent fora els llogaters i reformant els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
4: Sí, l'anomenada vaga de lloguers arriba després de 2 anys i mig de lluita, des de que New Amsterdam Developers va adquirir l'edifici amb els veïns a dins. El sindicat d'habitatge socialista fa un pas més i ara vol que l'Ajuntament compri el bloc i faci pisos socials. Ana Olesti, portaveu.
5: Hem arribat en el moment en què hem dit prou, és a dir, fins aquí hem de deixar de finançar el rendisme a un fons voltor que l'únic que vol és fer negoci amb casa nostra. Exigim a l'Ajuntament de Barcelona l'expropiació de l'edifici a benefici zero.
4: La vaga de lloguers és una mesura de pressió en què els veïns no paguen la mensualitat però consignen els diners. El sindicat de llogateres ja n'ha organitzat altres punts del país en blocs d'Immocaixa. En aquest bloc Papallona hi ha 12 pisos, 6 estan buits, els altres 6 encara hi viuen famílies, 4 són les que fan aquesta vaga, algunes fa anys que hi viuen i alguns fins i tot també han rebut ordres de desnonament que de moment s'han aturat.
3: Des del mes de gener a Catalunya el lloguer d'habitacions està regulat. En concret, el lloguer que es paga per cadascuna de les habitacions no pot superar el preu fixat per tot el pis. I això, Pol, està tenint ja els seus efectes. Moltes empreses de co-living estan veient com se'ls redueix la facturació i estan decidint fins i tot deixar habitacions buides.
4: Sí, fins a la meitat, en alguns casos, ingressen la meitat de diners dels que ingressaven en un bloc on hi ha co-living. El co-living és un model que ha fet fortuna a Barcelona en els últims anys, aprofitant aquesta escletxa del lloguer d'habitacions que existia fins al gener. És un negoci orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit però no coneixen ningú a la ciutat. Llavors, el que fan les empreses de co-living és comprar un bloc sencer, reformar-lo, llogar-lo per habitacions i, a més, també oferir serveis com la neteja, el manteniment, espais de co-working o zones comunes. Fons del sector admeten que la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada els ha posat contra les cordes i que hauran de començar a buscar alternatives. A internet hi ha anuncis d'entre 1.000 i 1.200 euros per una habitació a l'Eixample. Abans podien ser fins i tot de més, ara s'han de cenyir al topall i en cas de fer lloguer de temporada també està regulat. Una persona que ve aquí a estudiar o treballar no es pot superar el límit de preu que se li demana per al lloguer.
3: Doncs aquesta és la situació dels efectes d'aquesta regulació dels preus del lloguer. Gràcies, Pol Valero. 2 minuts i més notícies.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
10: Ah, sí?
11: És perquè ets aquí. Ets aquí per mentir.
10: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
11: A tu només t'han pogut treure 2 òvuls que no serveixen.
12: Hem deixat una pasta.
11: Si el motor és vell...
13: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Motivació, actitud i passió.
14: El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya

0: Encetem el llapis de memòria de la Cristina Masferrer amb Nit Salvatge, que és una cançó dels valencians Smoking Souls, que compta amb una triple col·laboració, perquè aquí també hi participen els Catarres Boicot i Los Chicos del Maíz. I Cristina, malgrat que aquest tema és de 2015, es va publicar aquell any, crec que tu transporta uns quants anys més cap aquí, cap al present.
1: Em transporta molt a la Nit Polar.
0: La Nit Polar.
1: Que és potser el moment més dur de la temporada, que és el desembre. A partir del 10 de desembre el sol ja no surt per l'horitzó. Tenim com 3-4 hores del cel clar, però segueix sent bastant fosc. I és veritat que és molt gradual, no? Perquè ara a poc el sol ja no puja gaire
0: amunt. Vas perdent sol, no?
1: Vas perdent sol fins que ja no el deixes de veure. I et posa davant de la pitjor versió de tu mateix.
0: Sí?
1: Sí. És, encara que no ho sembli, veure el sol és, mentalment és duríssim i no te'n dones compte fins que torna a sortir. I dius, hòstia, que malament ho he portat fins ara. A part és l'època en què tenim més gent, hi ha més gent a la zona, tothom que viu allà dalt, ja no només pels que venim de fora, pels locals jo et diria que fins i tot és una mica pitjor. Nosaltres, amb els grups, ens obliga a sortir a fora igualment i estar en contacte amb la natura i tenir vida social, però és un moment que es viu com molt de recolliment, molt a dins de casa.
0: És hivernar, no?, pràcticament.
1: Exacte. I sí que és un moment en què el cel té uns colors espectaculars, que no només el pots veure en aquell moment, un rosa pastel, un blau pastel, que s'uneix amb la neu, i, o sigui, és preciosíssim, però mentalment és dur no veure el sol, no tenir allò de dir comença el dia, no? No, sembla que no acabi de
0: la Nit Polar és molt llarga, dura
1: mesos.
0: És molt
1: llarga. O sigui, que no veiem el sol són 3 setmanes, però les 3 setmanes anteriors i les 3 setmanes posteriors potser surt 10, 15, 20 minuts. Es va com escurçant i allargant progressivament.
0: I dius que no s'acostuma la gent a la Nit Polar.
1: No.
0: O sigui, gent que té 60 anys ha viscut sempre allà, igualment.
1: Molta gent no fa vacances d'allà, dels locals que jo conec, no fa vacances a l'estiu i les fa al desembre per poder escapar. Per poder marxar.
0: Quan va ser la teva primera Nit Polar?
1: La primera Nit Polar tenia com molta curiositat, just estava descobrint la zona, en plan, anava tots els racons que podia i em va passar com molt de dir, ui, ja ha tornat a sortir el sol. I les següents temporades...
0: Et va passar ràpid la primera?
1: Em va passar, però les altres no. I perquè aquesta última ha estat bastant... se m'ha fet llarga.
0: I estàs preparada per la que ve?
1: Espero que sí. Per això estic aquí.
0: Si has vingut, realment, has sigut literal quan has dit has vingut a agafar sol, eh?
1: Agafar sol, a veure la família, les amigues, passar temps guai de dir, vale, marxo amb les piles carregades.
0: O sigui, agafar embranzida.
1: Sí.
0: Abans de la Nit Polar que està per venir. Que tot això, Cristina, què hi fot una noia d'anglès, província de Girona, i Girona interior, a Lapònia?
1: Jo vaig conèixer el meu company, que ell tenia la idea, quan ens vam conèixer tenia la idea de pujar, de fer un viatge, una agència només dedicada a moures boreals, i en aquell moment havia treballat amb una agència a Girona que portàvem hotels, restaurants, i estava com una mica al món del turisme, i m'agradava molt el turisme, i la idea era que ell feia de guia i jo feia de fotògrafa. Ho fèiem en anglès, però jo no em sentia còmoda treballant en anglès, o sigui, m'encantava la feina perquè era dissenyadora web i em dedicava al web, marketing digital i tal. La meva feina seria portar la web i totes les xarxes socials i fer les fotos dels clients, però la part d'estar amb els clients en anglès no m'agradava gens, no em sentia còmoda, no hi havia aquest feeling quan pots parlar la teva llengua materna, i vaig dir, bueno, provo en català. I en aquell moment el meu company em va dir, sí, prova-ho. I jo li deia, no, jo crec que 6 grups a l'any em faré suficient. I ella em mirava i em deia, 6? Segura? I jo, sí, segura. Mai he fet 6 grups. La primera temporada em vaig fer 9, la segona 15.
0: Bueno, això està bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i ara em portem 22. Sí.
0: Que clar, si ja és exòtic tenir a una persona d'anglès a la Lapònia sueca, el teu company és turc.
1: Sí.
0: I ell venia ja amb aquesta idea de casa seva.
1: Sí, ell tenia una agència de viatges, feien viatges a tot el món, però li agradaven molt els països nòrdics.
0: I com us vau conèixer, tu i el teu company? Un turc i una noia d'anglès.
1: Ens vam conèixer a Turquia. jo hi vaig anar-hi amb una amiga de vacances i ens vam conèixer allà.
0: I mira, a la Lapònia sueca.
1: A la Lapònia sueca.
0: Que, esclar, tu vas per curiositat i portes 6 anys vivint allà.
1: Sí.
0: En quin moment vas dir, em vull quedar aquí, això és casa meva?
1: Pues va ser a la primera temporada, perquè em va encantar viure el ritme de la natura, diguéssim. Que hi ha bon temps, tothom a fora. Que hi ha aurores, tothom a fora. Que fa mal temps, et quedes a casa. Que avui surt el sol per primera vegada a les 8 del matí, doncs és la primera allà a les 8 del matí per veure el sol. Que avui és l'últim dia que es veu, doncs tots allà... És un ritme molt diferent.
0: Sí, marcat absolutament per la natura, pel que està passant.
1: Pel que passa al teu voltant.
0: Clar, però, Cristina, és començar una vida pràcticament de zero.
1: Sí, però no sé si és que jo a dintre ja tenia algú que em feia buscar això, però no ho canviaria per res. A vegades, aquest últim any, la meva mare m'ha preguntat, tornaràs?
0: Si tornaràs a casa.
1: A casa, i és com... No com abans, o sigui, puc tornar com estic fent ara, baixar, però canviar aquest contacte amb la natura... amb no tenir-lo, no.
0: Però els primers anys a Lapònia, entenc que has de fer una inversió, vull dir, has de viure a algun lloc, has de comprar una furgoneta o una moto de neu, qui sap. Tot això, com van ser aquests primers temps allà?
1: Haig de dir que nosaltres vam començar amb el Covid i érem el meu company i jo. No teníem treballadors. Llavors, les empreses que hi havia a la zona, al ser Covid, moltes van decidir que aquell any no operar. No fer tours. Nosaltres ja érem allà. Llavors tothom que podia venir, pues,

0: sorpresa la part del meu company, diguéssim, que aquest any m'he encarregat jo de fer tot l'equip, llavors tot l'equip és català.
1: Són tots catalans?
0: Tots són catalans menys ell.
1: I com els has enganyat? Perquè vindrà a Lapònia. Què els hi dius?
0: No, perquè, per exemple, hi ha la Sofia i l'Eric, que ells ja havien viscut a Islàndia, volien fer un canvi d'un altre país nòrdic, i em va agradar molt, em van contactar, i els vaig dir que vinguessin. Hi ha l'Ona i en Marc, que ja estaven a Kiruna, amb una altra empresa, fent trineus de gossos. La Núria, que té la seva parella, que viu a Kiruna, i la meva germana, que pujarà d'aquí poc. Llavors només hi ha una persona, que és la Míriam, que sí que està aquí a Catalunya, però la resta són tots uns bojos dels països nòrdics, per tant, per nosaltres perfecte, perquè o sigui, cada un també aporta coses diferents a cada grup.
1: I així, com recordes la teva primera nit polar, eterna nit polar, recordes la teva primera aurora boreal?
0: Sí, molt decepcionant.
1: Per què?
0: Perquè... És veritat, i és una cosa que llavors vaig aprendre i s'explica bé. Nosaltres no estem fets per veure la foscor. Els nostres ulls no estan preparats per veure de nit.
1: No som mussols,
0: No som ni mussols, ni ratpenats, ni res. Llavors, és tènua. Hi ha nits que és molt tènua, que dius, hòstia, jo com els explico, no?, que això són les aurores.
1: Sí, però... fa llufa.
0: Sí, però al final, bueno, podia ser allò o podia ser res, també, eh? Vull dir, jo tinc sort que, bueno, sort no ens ho hem currat molt, tots els grups de llums de l'Àrtic han vist aurores fins ara, però és veritat que alguns les han vist més fortes i alguns les han vist més fluixes. Quan són així fluixes, sempre te queda aquella cosa de dir, ai... I jo, les primeres que vaig veure, eren molt fluixes. Ara, l'endemà, vaig tenir un show espectacular i ja se'm va passar la... Però sí que va ser com en plan, ostres, això ho he d'explicar. Que no es veu igual.
1: Clar, no és un festival pirotècnic.
0: No, no és.
1: I depèn com, doncs, hi ha una font de llum allà increïble.
0: Exacte.
1: I hi ha dies que dius, bé...
0: Hi ha dies que dius...
1: No, però és una aurora boreal.
0: És una aurora boreal igual, i hi ha molta gent que ve a aquesta zona i torna i no les veu. Llavors sempre els dic, és que s'han d'alinear moltes coses perquè les puguem veure. O sigui, el sol ha d'estar actiu, han d'arribar aquestes partícules de la Terra, quan xoquin amb la nostra atmosfera ha de ser de nit, i llavors no ha d'estar núvol.
1: Sí, sí, clar.
0: Llavors, a vegades, veig sí, el que
1: prou
0: veges...
1: Prou bé que ho hagin vist tots, encara tots els grups, eh? Que ara n'has vist moltes, ja, després de 6 anys. Tot i això, continua sent un moment màgic?
0: Molt.
1: O a tot acostumes?
0: No, no. Perquè, a més, crec que tot l'equip surts cada dia pensant avui veuré les millors aurores de la meva vida. Perquè, o sigui, sí que tenim com una mica de previsió de saber si el sol ha estat molt actiu o poc actiu, però sempre és la màgia aquella de dir, primer, si les veurem o no les veurem, si els hi podrem ensenyar amb el grup o no, llavors les fotos que podrem fer, quins colors tindran, quines formes tindran, si es mourà, si no es mourà... Llavors, crec que és una feina que t'ha d'apassionar, perquè si no és duríssim viure allà dalt, si no t'agrada.
1: I així com Nit Salvatge dels Smoking Souls és la banda sonora de la primera nit polar de la Cristina, les aurores boreals també tenen la seva cançó i aquesta és La gent que estimo, d'Oques Grasses. Porto amb mi

0: els núvols grisos.
1: La gent que estimo d'Oques Grasses sonant al llapis de memòria de la Cristina Masferrer, és a dir, de la fundadora de l'agència de viatges a Lapònia anomenada Llums de l'Àrtic i també una expertíssima caçadora d'aurores boreals. Que, Cristina, és precisament aquest el motiu pel qual has inclòs la gent que estimo al teu llapis de memòria. Digue'ns la veritat, no hauràs vingut perquè et pensaves que els concerts d'Oques Grasses eren aquesta setmana? Et vas

0: confondre.
1: No, per, no, no. O sigui, ja m'hagués agradat molt. I a més hi havia una viatgera que va estar en aquest grup i tenia data pel concert que van canviar. O sigui, pel primer concert van canviar la data i me va saber molt de greu per ella. I ens hem passat tot el viatge amb moltes gràcies al cotxe.
0: I com relaciones la gent que estimo amb l'experiència de veure aurores boreals?
1: Ara està sonant un tros que diu cel de llums per fer-me feliç.
0: Vols que escoltem i ara ens comentes?

0: boreals.
1: Està parlant d'aurores boreals. No sé si les han vist, però estan parlant d'aurores boreals.
0: Sense ell saber-ho, potser?
1: Pot ser.
0: Que he llegit això, que una aurora boreal pot durar des de 5 minuts a 4 hores.
1: Sí. O a vegades un minut, i a vegades ens anem a dormir i encara hi són. Moltes vegades el grup ens ha de dir, sisplau, ja les hem vist, marxem, perquè els guies ens quedaríem tota la nit allà.
0: Que són els que més us apassiona.
1: Clar.
0: Però de què depèn que duri un minut? O tornem a la pols solar?
1: Sí, depèn del sol, si ha estat més actiu o menys. A vegades tenim, com diem, com aurores de fons, que és les partícules regulars, així explicat molt ràpid, que deixen anar el sol, però a vegades passen coses al sol, a l'atmosfera del sol, que ens envia moltes més partícules de cor. Per exemple, aquest el dia 10 ens va enviar moltes partícules i teníem tot el cel de colors i vam anar a dormir i encara estaven allà. I jo vaig arribar a casa i els vaig dir, noia, sortiu a fora que encara hi són. I tot és, vale, però...
0: Estan cansat de l'aurora, ja. La més bèstia que has presenciat, la que més t'ha emocionat, pel motiu que sigui, d'aurores boreals?
1: Home, aquesta última ha estat molt guai, però recordo, per exemple, el 19 de gener d'aquest any també va ser molt, molt xula. No sé per què, quan venen els meus pares sempre tenim shows espectaculars al cel. Moltes. I sobretot, per exemple, quan tenim un grup, que recordo un grup del desembre l'any passat, que la primera nit no les van veure perquè estava núvol. La segona nit, cel claríssim, zero aurores. La tercera nit, supernúvol.
0: Tu ja amb ansietat aquí? Perquè mai t'ha passat encara.
1: Clar, mai m'havia passat. I la quarta vam tenir un show espectacular. O sigui... sense paraules. Estàvem allà fent el foc, miréssim on miréssim, hi havia aurores de pertot arreu. Ja no és... Al principi sí, era com més les aurores d'una nit concreta, ara està com molt relacionada amb els grups. En plan, l'esforç que hem hagut de fer aquest grup, vam fer més de 1.000 quilòmetres en 4 nits, més de 20 hores de cotxe, i de veritat que s'ho mereixien moltíssim veure-les, perquè al final deien, bueno, si no les veiem no passa res, perquè és veritat que hem fet tot el que està en les nostres mans ho hem fet, hem tingut paciència, hem fet no sé quants quilòmetres, no sé quantes hores, i que el poder tenir aquesta recompensa és molt màgic.
0: Que canvia l'energia dels grups a mesura això que van passant els dies. Ah, mira, avui no l'hem vist el primer dia. Aviam demà. Sí.
1: Sí. Jo els hi dic, en plan, si no les veiem la primera nit, la segona nit, no us angoixeu, perquè primer que encara ens en quedaran 2 nits i al final és una cosa que no podem controlar. Fem una reunió cada viatge, una reunió d'inici, jo sempre els dic, necessitem 3 coses per veure aurores: foscor i tenir cel clar. Això és el que podem controlar nosaltres. Si el sol ha estat més actiu o menys, aquí no cal ni que tinguem ansietat, perquè és que no podem fer res. Llavors, que tinguem les 2 primeres coses, fosc i cel clar, fetes, i la resta és un regal.
0: Però també és inevitable el ceniço, el vinagre català, no? Aquella persona que et contamina el grup. Això, joder, jo he vingut aquí a veure aurores. D'aquests també te'n deus trobar.
1: Haig de dir, si sóc sincera,
0: sí.
1: No gaires. O cap.
0: No venen, eh? No. No els agrada.
1: Jo crec
0: van
1: que,
0: altres indrets.
1: Jo crec que ja filtrem bastant... el tipus de viatger que busquem, i jo si veig que aquest viatge no és per algú, jo no tinc cap problema en dir-li. En plan, ho sento, però és que...
0: Si filtreu moltíssim.
1: Sí.
0: Tu has dit que no a gent.
1: Sí. Sí. És un viatge que treu de la teva zona de confort. Jo els recullo a les 9 del matí i a vegades els torno a la 1 de la matinada. Jo, com tingui algú de mal humor, posarà mal humor a 7 persones, 7 persones més, i a mi no em deixarà fer bé la feina. I si algú hi ha reservat i se'ns ha passat, tampoc tinc cap problema en dir-li, ei, espero que sàpigues on vens i que jo necessito de tu també.
0: Però com pots saber-ho, tu? Que els fas un psicotècnic?
1: No, però jo com... Si me veuen a Instagram i diuen, mira, aquesta tia me cau fatal perquè és com molt estricta o molt... O explica les coses molt com seran, doncs potser algú busca un viatge més de plaer. Jo els dic, jo no sóc l'assistenta de ningú. Jo o l'equip conduirem on faci falta, però no espereu a ningú, ni que us vingui a cordar les sabates, ni que us vingui a carregar la maleta. És un viatge, és una feina en equip, en realitat. Perquè jo quan estic conduint, si està tot núvol, jo necessito que la gent estigui mirant per la finestra si hi ha estrelles o no hi ha estrelles. I sempre els dic que a vegades potser no ens podrem acabar ni el sopar, perquè ja hi haurà les aurores. Ja sopareu quan torneu a Catalunya. Aquí el que mana és el cel. I jo ho explico així obertament a Instagram i a la newsletter. Tinc una newsletter que, a més, és molt personal i el que t'explico a tu ara ho explico allà sense gaire filtre. Llavors, clar, amb algú que ja no li entri aquesta filosofia, doncs ja no vindrà.
0: És un bon cribatge. Que, Cristina, jo vaig aquí dient caçadora d'aurores boreals, caçadora, caçadora... El terme caçador és l'adequat? És el que feu? Les aurores boreals es cacen?
1: En realitat, és molt més poètic dir caçar aurores boreals, però al final el que cacem és cel clar. És poder veure estrelles. Si veiem estrelles, si les aurores venen, les podrem veure també. Però clar, caçar cel clar no queda tant.
0: I tu què dius que ets, si has de ser seca i sèria ho ets, amb el tema mòbils? Perquè clar, si necessites foscor i cel clar, quan hi ha foscor la gent treu el mòbil avui dia.
1: Aquí tenim a vegades una mica de conflicte,
0: sí?
1: Amb els grups, sí, perquè és veritat, ara hi ha menys. És veritat que tothom vol tenir la seva foto amb el mòbil, però nosaltres sempre anem amb una càmera molt bona i els enviem totes les fotos al final del viatge, i a part que, com he dit abans, no estem acostumats a veure la foscor. Els nostres ulls necessiten 30 minuts aproximadament per acostumar-se a la foscor. Si estem tot el rato amb el mòbil, no ens acostumarem mai. Llavors no veurem tan nítid com si...
0: Sí, sí, sí, estic d'acord, però que la gent moltes vegades se la bufa.
1: Ja, però hi perden ells. És que jo ja n'he vist moltes.
0: Requises mòbils, com els campaments.
1: No. Al principi ho hagués fet, al principi era com molt més estricte, però és com... Jo ho explico una vegada, qui m'ho vulgui ficar bé i qui no, és que jo ja les he vist. I són
0: Bé, de fet, tu has pagat uns diners per venir.
1: Clar, o sigui, tu has pagat i tu no et vols perdre el moment, deixa el mòbil. Tu has vingut a fer la foto? Pots fer la foto, ja és que...
0: Que quedi clar que en aquests viatges es cacen aurores boreals, però feu moltes més coses.
1: Sí.
0: Hi ha moltes més activitats. Visiteu la ciutat de Kiruna, que és on teniu el campament base. Aneu amb motos de neu, els porteu a saunes típiques d'Escandinàvia. Vull dir, hi ha Quan dorm aquesta gent? Perquè si durant el dia estan fent aquestes coses i a la nit estan buscant, caçant aurores boreals, una cosa és que els treguis de la seva zona de confort, però... On, vull dir...
1: No és un viatge còmode. O sigui, dormim poc, però... Bueno, o sigui, un cop són allà dalt, és un viatge car de fer. O sigui, arribar fins allà dalt són dos vols...
0: Quant costa aquest viatge?
1: Els vols podem estar parlant d'uns 450-500 euros i llavors amb nosaltres depèn. Si una persona sola al voltant del 1.300 euros, una parella, doncs 1.900.
0: 5 dies, 4 nits,
1: sí,
0: crec que és, no?
1: Sí, exacte.
0: Sí, els vols no entren al vostre pack. Tu et busques
1: no,
0: els vols...
1: Sí, perquè hi ha gent que, per exemple, pues arriba i fa dos dies a Estocolm i llavors acaba d'arribar fins a Kiruna, que crec que va molt bé per començar-te, sobretot a novembre, desembre, gener, per començar-te a adaptar al fred. O hi ha gent que llavors ho fa a la tornada.
0: I hi ha gent que hi ha grups que repeteixen per això.
1: Sí, aquest any tenim dues famílies que tornen a venir.
0: I els hi canvies les activitats? O fan
1: no, volen fer el mateix. Venen amb gent nova, venen acompanyats amb familiars, i és com, no, nosaltres volem
0: sí,
1: que també...
0: És l'anfitrió de l'anfitrió.
1: Exacte, exacte. I ells volen fer tot i que la seva família també visqui això. Però és que a part, per exemple, l'activitat d'anar amb moto de neu...
0: Qui es cansa d'anar amb moto de neu?
1: Qui es cansa d'anar amb moto de neu? És que és molt guai. I agafar la moto i passar per tots els llacs gelats i el riu, i arribes a un prat envoltat de pins, tot nevat, i la nit polar, quan tenim aquests cels tan espectaculars, és que és molt màgic.
0: Els porteu a avistar balenes?
1: Tenim un viatge, sí, entre el novembre i el gener per anar a veure cetacis.
0: T'ho pregunto perquè aquesta remor que se sent ara mateix de fons són cants de balenes ja perudes.
1: Exacte.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria, Cristina?
1: Jo des de molt petita havia sentit com una connexió amb el mar molt gran, amb els animals. Recordo que sempre era com plan, no, fem un mural al mar. Fem, no sé què, al mar. Tot era al mar, però mai se m'havia passat pel cap estudiar res relacionat ni amb biologia ni amb ciències del mar. Res. I ha set ara que també amb la comunitat de que la feina va bé, que puc començar-me a apartar una mica perquè tinc un equip molt guai, doncs he tornat a estudiar perquè tenim un mar molt ric, sobretot el Mediterrani, i molt desconegut. Tenim 8 espècies residents i moltes estan en perill d'extinció. El Mediterrani, per posar en context...
0: 8 espècies, vols dir 8 cetacis?
1: 8 cetacis diferents. Tenim entre dofins, 3 dofins, molar comú i llistat, tenim cap d'olla gris, cap d'olla negra, els ifis, i llavors tenim...
0: Cap d'olla són balenes, això?
1: Són dofins.
0: Dofins.
1: Sí. Llavors tenim el rorqual, que és la segona balena més gran del món, i tenim catxalots, també. Llavors, el Mediterrani és un 1% comparat amb la resta de mars, però tenim el 30% de transport marítim. I aquest any, per exemple, a les Balears s'han comptat molts catxalots, i això no ho sabem, i són animals que estan perdent tots els seus ecosistemes, jo porto tota la gent a l'Àrtic per conscienciar, no?, de tot el que està passant allà, també amb el canvi climàtic, i el viatge de les balenes és precisament per això, perquè són animals que ja van estar molt en perill quan es caçaven, però ara amb tot el trànsit marítim també, i crec que és molt ric que els puguem tenir en el nostre mar i que no es mori, que no es quedi buit.
0: Doncs escoltem una mica aquestes balenes japerudes, que és una de les peces musicals que hem trobat al llapis de memòria de la caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer.

0: Aquesta que escoltàvem era la Pavarotti, no?, de les balenes japerudes.
1: Sí.
0: Aquest és el cant de la balena japeruda?
1: Aquest és el cant del cant de la balena japeruda. Les balenes japerudes fan una cançó. Els mascles fan una cançó. I es transmet de mascle a mascle i cada any li afegeixen estrofes.
0: O sigui, és com una cançó,
1: és una cançó
0: popular.
1: Exacte, de les balenes japerudes. Depèn de la zona on estiguin, tenen una cançó o en tenen una altra.
0: Però què vol dir que afegeixen estrofes?
1: Afegeixen vocalitzacions. Com nosaltres estem parlant aquí, doncs és un idioma seu que es va construint, és una cançó que cada any serà una mica més llarga i l'aniran passant d'una a l'altra. És que moltes vegades parlem dels animals com no, els animals tenen instint. Bueno, tenen instint. Els animals, hem de començar a parlar, tenen cultura, no? Perquè primer es transmeten coses amb el seu llenguatge, tenen tradicions, tenen estratègies de pesca, de caça, d'alimentar-se. Llavors, no ens quedem, no?, només amb la superfície d'oh, és un animal d'instint, no. Si anem molt més endint, trobem coses espectaculars. Tu pots agafar una barca, anar al Cap de Creus i llançar un hidròfon a l'aigua i potser no els veuràs, però segur que els sentiràs.
0: I ara... I a l'Àrtic, Cristina, esteu notant molt el canvi climàtic?
1: Moltíssim. Molt. Ara, per exemple, encara no tenim neu. Vam tenir una nevada abans d'ahir, però avui està plovent. En principi...
0: I a octubre, normalment, allà neu, hi ha neu.
1: Neu i graus negatius. No pot estar plovent a l'octubre a l'Àrtic. I l'any passat ens va ploure al març, per exemple, entre octubre i abril no hauríem de tenir mai graus positius. Sí que la nit fa fred, jo vaig venir aquí, estàvem a menys 12, però de dia
0: estàvem... Clar, però és l'Àrtic.
1: Clar, però de dia estàvem a 5 o 6. Que sí, és fred, però no hauria de ser...
0: No és un fred àrtic.
1: No és un fred àrtic, clar.
0: I els animals com ho viuen? Perquè allà hi ha... Entenc que hi ha molts ants, no?
1: Tenim els ants, però els ants, per exemple, tenen com un morro molt llarg, i aquest morro tan llarg, precisament el que fa és que l'aire que respiren s'escalfa per aquest morro i els arriba als pulmons calents. Llavors, tots els animals estan adaptats. Tenim llebres que just ara estan començant a canviar el pèl. A l'estiu són grises o marrons i ara estan tornant completament blanques. I els rens igual. A l'estiu porten el seu vestit d'estiu, que és molt fosc, i ara els hi comença a sortir un pèl molt més llarg, més blanc, més gris, per camuflar-se més amb la neu.
0: Que te'n trobes molts?
1: Molts. Jo visc a una zona com molt apartada de Quirona, visc a 25 minuts de Quirona, i gairebé cada dia em trobo alguna cosa, o un ant, o una guineu, o un ren, un gall fer. Ara aquella carretera no sé què ha passat, però està ple de galls fers. Llavors, ja sempre vaig amb la càmera allà al costat, perquè sempre...
0: Cap ensurt? Amb animals?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què? O,
1: bueno, que vas conduint i se't creua un animal i ara, per exemple, pot ser un volantasso i canviar de carril, però quan estigui tot gelat, la recomanació és que vas recte.
0: Sí, però depèn de l'animal, et pot destrossar el cotxe.
1: Sí.
0: Ha passat?
1: A mi encara, a l'equip encara no, però a companys sí.
0: Coneixeu?
1: Sí.
0: Que Kiruna és una ciutat sueca, això, que està allà tocant a Lapònia, al voltant de 20.000 persones que hi viuen, i pel que he llegit és una ciutat que està de trasllat.
1: Sí.
0: L'estan movent.
1: L'estan movent. A Kiruna tenim la mina de ferro subterrània més gran del món, i aquesta veta de ferro pues, està posant en perill una mica la ciutat, i abans que passi cap desgràcia, el que fan és desallotjar barris i traslladar-los al centre nou.
0: El poble Sami, crec que és l'únic poble indígena que queda a Europa, viu a aquella zona?
1: Sí, nosaltres el que coneixem com a Lapònia, que és una petita part de Rússia, una part de Finlàndia, una part de Suècia i una part de Noruega, en realitat s'hauria de dir el Sápmi, que és la terra on viuen els samis. La paraula Lapònia prové de la paraula Lap, que és una paraula despectiva per referir-se al poble, o a la gent que vivia al nord i...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Què vol dir?
1: Uf, és com la paraula que vam servir nosaltres per referir-se a vegades a la gent del Marroc o de Sud-amèrica.
0: Vale. Així es tracta els samis.
1: Exacte.
0: Aquella zona.
1: Sí. Llavors, bueno, és una zona que es va colonitzar. Quan es van començar a formar les corones sueques, noruegues, és un poble que ha patit un procés d'assimilació molt bèstia, gent que es va canviar de cognoms, gent que, pues, que la van assassinar per no voler adoptar la religió majoritària, famílies que se'ls van emportar els nens, amb aquests nens se'ls va ensenyar suec i els van fer servir de missioners per escampar la paraula de Déu, que els havia vingut a salvar tots, amb aquesta pobreta gent que vivia allà tan tranquil·la amb els seus rens.
0: Que crec que actualment els samis és un poble indígena d'uns 80.000, unes 80.000 persones, tot i que hi ha molts suecs que no coneixen la seva existència.
1: Clar, és que a Suècia...
0: Si estan invisibilitzats.
1: És que no s'estudia qui és el poble sami a les escoles. I a Suècia només hi ha dues escoles on puguin anar a estudiar i aprendre sami. És com si a Catalunya...
0: Tenen nou llengües, crec, no?
1: Nou llengües, sí. I a més és molt curiós perquè es mouen les llengües des del Bàltic fins a l'Atlàntic. No és com molt transversal, però perquè segueix la migració del ren. De la manera que es movien els rens és com es movia el poble sami.
0: Ells anaven darrere els rens.
1: Clar, ells anaven darrere els rens. I la llengua, òbviament, doncs, viatjava amb la gent que la parlava. El que passa que amb aquests processos d'assimilació es va prohibir parlar sami durant molt de temps i al ser un poble nòmada no hi havia res per escrit. Llavors moltes coses i moltes paraules i tot el que seria la part més religiosa, més espiritual del poble sami s'ha perdut.
0: I què tal és el poble sami, tu que els coneixes?
1: A Kiruna és complicat. Perquè primer reben molt d'odi per part del poble suec i segon tenen el territori molt fragmentat per la mina, les carreteres, el tren, i és veritat que a vegades és complicat poder accedir a ells.
0: No et veuen amb bons ulls?
1: No.
0: Però a tu ja et deuen conèixer.
1: Sí, però igualment jo també soc de fora. Llavors, tenen una situació molt complicada. A Noruega, que tenen molt més poder, és diferent. Però aquí tenen moltes lluites i Suècia, des del meu punt de vista, s'està portant bastant malament.
0: Però és un poble connectat amb el món? On ens hem d'imaginar un perfil Amish?
1: No, vull dir...
0: O sigui, tenen tecnologia, ho tenen tot?
1: I viuen en cases com la que puc viure jo. Sí que, òbviament, la seva connexió amb la natura és molt gran i la protegiran, podien anir abans la natura que la seva pròpia economia, per exemple, i bueno, tenen mòbils, quan han de fer la migració amb els rens s'ajuden amb quads, amb GPS, amb drons, a vegades amb helicòpters, van a tope. Però bueno, és com, o sigui, no perquè sigui una cultura indígena vol dir que s'hagin de quedar amb tradicions del passat. Si es poden fer la vida més fàcil, és totalment il·lícit.
0: Doncs d'un poble indígena com el Sami passem a un altre, com és la tribu dels Powhatan, que és el poble indígena de Pocahontas. Creus ignorant i salvatge i has vist...

0: La banda sonora de Pocahontas sonant al llapis de memòria de la fundadora de Llums de l'Àrtic i caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer, que aquesta cançó en concret que sona és Colors al vent, que bé, és un himne ecologista, només cal escoltar la lletra, en tota regla.
1: Sí, i és una de les pel·lícules que recordo més de quan era petita. Sí, és de, o sigui, potser la primera que recordo, però clar, la veig amb uns ulls molt diferents, no? Perquè la Pocahontas pues és la colonització d'Amèrica i la Pocahontas s'enamora d'un colonitzador.
0: Bé, és que l'amor romàntic, Disney ens l'ha colat a tot arreu,
1: ens l'ha colat a tot arreu. Llavors...
0: Sí, l'ecologisme no està renyit amb, ja, ja, amb l'amor romàntic de Disney.
1: Però me recorda molt, per exemple, pues, el poble Sami, no? Que jo vaig tenir l'ocasió una vegada de conèixer un noi que era pastor de rens i deia, ostres, a mi em faria com molta angoixa tenir el meu ramat perdut a la muntanya sense saber on són, vale? Que pots tenir el GPS, però si passa alguna cosa tardaràs molt a arribar. I me va dir, i tu com ho saps que jo no sé on són? I dic, home, la muntanya és... I diu, que és molt gran. I em va dir, ja, però és que depèn de com bufi el vent, jo sé com ells es mouran. Llavors, la connexió aquesta de tu saps on aniran els teus animals, per com estigui el vent, per com estigui la neu, per com estiguin les temperatures, em sembla una connexió...
0: Clar, ens queda molt allunyada.
1: Ens queda molt lluny. I em sembla també com molt difícil d'aconseguir si no has viscut dins d'aquesta cultura.
0: I, Cristina, quins records tens d'aquesta infància? Quan veies Pocahontas a Anglès, no? Girona Interior, anys 90... Quins records en tens?
1: Aviam.
0: Fem memòria.
1: Bé, jo sóc la gran de quatre germanes, llavors...
0: Ostres!
1: Amb les bessones ens en portem dos, llavors tots els records els tinc molt lligats amb elles, també pues, moltes pel·lícules Disney, moltes princeses, ens agradava molt disfressar-nos de qualsevol personatge de Disney que trobéssim, com qualsevol germana amb les edats adolescents, pues, a vegades estàs més lluny o estàs més a prop.
0: Però tu ets la gran,
1: jo sóc la gran, sí.
0: La gran a vegades ha de portar motxilles que no li toquen.
1: Sí.
0: Fer com de segona mare en alguns moments.
1: Sí, a més, el fet que les altres dues fossin bessones, com els bessons ells sempre tenen com un lligam com molt especial, a vegades m'he pogut sentir germana gran, però a vegades és com... no trobo jo el meu lloc.
0: Bueno, ja tenen el seu rotllo.
1: Tenen el seu rotllo. Va, i llavors, home, clar, quan va néixer la petita, jo li vaig dir a la meva mare, per fi som dos contra dos. I va dir, ui...
0: Hi ha poca diferència d'edat entre germanes?
1: Sí, jo sóc del 92, les bessones del 94 i la petita del 98.
0: Bé, anys parells.
1: Sí, tots parells, sí.
0: Que també tu com a germana gran has fet de pionera, has obert camí, no? Perquè
1: sí,
0: és la referent, tu sentes la jurisprudència. És que la Cristina amb 16 anys ja sortia, llavors,
1: sí,
0: no? Vull dir, aquesta
1: clar,
0: part...
1: Clar, exacte. I, òbviament, no han hagut de lluitar tantes coses com les que vaig haver de lluitar jo, però bueno, també està bé.
0: I quan tu eres petita, Cristina, imagino que quan et deien Cristina, tu de gran què vols ser? No deies caçadora d'aurores boreals.
1: No.
0: Què deies?
1: No m'ho hagués imaginat mai. No, és que he passat per moltes coses, en realitat. I no crec que ser caçadora d'aurores boreals sigui la
0: més estranya.
1: Sí.
0: Ah, l'última.
1: L'última. Perquè ara, per exemple, estic tornant a estudiar i si quan acabi em ve de gust dedicar-me a la investigació, pues em dedicaré...
0: Oceanògrafa.
1: No sé. Poder.
0: I de petita que deies de tot, no?
1: De tot.
0: Del club de la ITT, no?
1: No, jo, per exemple, vaig estudiar disseny gràfic i, o sigui, el fet de ser quatre germanes, econòmicament, pues, era complicat. Pues, mentre estudiava, pues, em vaig posar a dissenyar invitacions de casament i me va anar superbé fins que vaig dir, pues, ja m'he cansat.
0: I a casa sou tots de l'espanyol o això és una cosa només teva?
1: No, això és meva.
0: Teva només?
1: És meva només, sí.
0: I d'on et ve aquesta passió per ICA? S'està partint ara, està rient molt la Cristina.
1: No, avui algú s'empadrà molt amb aquesta entrevista d'un xicot que vaig tenir.
0: I et vas fer perica, eh?
1: Sí.
0: I algú s'enfadarà molt amb aquesta entrevista?
1: Segurament.
0: Algú familiar?
1: Sí.
0: No, t'ho dic perquè s'ha de ser molt i molt perica quan la teva cançó en tillapis, és a dir, aquella cançó que us demanem que pel motiu que sigui li tinguis mania o no t'agradi, tu l'has triat en relació amb el fet que ets de l'espanyol.
1: Sí.
0: Si et sembla, la fem sonar.
1: Exacte.
0: I tot seguit ens expliques per què et genera urticària o Jennifer dels Catarres.

0: Jennifer. A veure, Cristina Masferrer, què et passa amb lo Jennifer dels Catarres, que ara escoltant, la feia molt que no l'escoltava, i podria ser la cançó antillapis per molts motius. Digue'ns per quin és el teu.
1: Perquè odien els pericos de Sarrià.
0: Ho diu.
1: Ho diu, ho diu. I però... O sigui... Jo... Des de... Vaig tenir quan una parella que era l'Espanyol i anàvem els dos a l'estadi i a mi... El...
0: Sí, d'anglès, de Girona, baixàveu
1: sí,
0: fins
1: sí.
0: aquí. Éreu molt pericos, eh?
1: Des dels 14 anys, ell en tenia 16, em sembla, ens vam fer socis i fins a dia d'avui.
0: Amb tota la família blaugrana?
1: Sí, sí. Bueno, però m'és igual, ells que facin la seva, que jo...
0: Bueno, és una manera també de revelar-te, no?
1: Clar,
0: de crear
1: no,
0: la teva identitat.
1: I el fet de poder... De poder anar a l'estadi, de poder viure-ho de prop. Ara ja no, perquè estic allà dalt, però abans ens havíem recorregut no sé quants estadis, agafant el cotxe i ens havíem anat al País Basc a veure un partit, havíem anat a Madrid, a València, a Andalusia... Poder-ho viure tan de prop, de donar suport al teu equip, no pots fer-ho amb qualsevol equip, amb llistes d'espera per ser soci, de seients i més turistes que
0: I després van els Catarres, no? L'any 2011.
1: I fan la cançó.
0: I fan una cançó populista on es fiquen a...
1: Amb els pericots.
0: Costa ser de l'Espanyol a Catalunya.
1: Sí, però...
0: Per què costa?
1: Ja en primer suposo per el nom i perquè hem tingut grups d'animació que no han donat la millor imatge que podien donar, que al final que cadascú defensi la bandera que vulgui, però tu quan entres a l'estadi tu vas a defensar un equip. No hauries d'anar a defensar una posició política.
0: Si vols dir que potser en certs llocs es relaciona l'Espanyol amb certes ideologies d'extrema dreta.
1: Exacte. Però aquí em teniu a mi, que no.
0: Bueno.
1: Clar, i és que al final, com en tot arreu, fa molt més soroll lo que ens sembla negatiu, no? Que no, pues no m'agrada l'extrema dreta, vale, l'Espanyol, però també hi ha gent que no som d'extrema dreta i som independentistes, o no som independentistes, però no som d'extrema dreta. Vull dir, en realitat és molt plural l'Espanyol.
0: Sí, home, és una obvietat, no?, que ho haguem de recordar.
1: Però
0: també entenc que hi ha un greuge comparatiu entorn al Barça, no?
1: Exacte.
0: Que s'ho porta tot.
1: S'ho porta tot. Jo a vegades quan venen els grups i parlem de futbol, jo sempre estic allà en plan, Cristina, estàs treballant.
0: O sigui, tu eres molt hooligan.
1: No,
0: és,
1: perquè...
0: Allà surt la Cristina potent, eh? Amb el tema futbol.
1: Sí. És l'únic moment que deixo de ser professional.
0: És més fàcil ser de l'Espanyol a l'Àrtic que a Catalunya?
1: No, crec que té la mateixa dificultat. Ningú ho entén, en realitat. Quan parlem a tu, jo, de l'Espanyol, no ho hagués dit mai. Bueno, per què? O sigui...
0: No, clar, el Barça sí que... Ah, Catalunya-Barça, no? Això t'ho deus trobar moltíssim.
1: Sí, això sí.
0: L'Espanyol què és, no? Què és
1: Exacte.
0: Això de l'Espanyol?
1: No, ja, el coneixen més que res per ser com una mica l'antagonista del Barça, no?
0: Tu el segueixes, l'Espanyol, des d'allà?
1: Sí, o sigui, ara, jo abans anava sempre a l'estadi cada cap de setmana, però des que estic allà dalt, pues, òbviament no, i quan baixo, és veritat que prioritzo més família que anar a veure els partits.
0: Però pots veure els partits des de
1: l'Àrtic? Sí, els puc veure o els puc escoltar a la ràdio. O...
0: Se senten sí. Els crits, no? Com hem sentit les balenes geperudes, sentim a la Cristina cantant els gols.
1: Bueno, cantava
0: del Roberto. Bueno, clar, que el primer l'han de fer, això és cert. No em portis per aquest camí,
1: no.
0: Eh? Que ens ho farem. Ja... Com portes això d'estar lluny de la família?
1: Complicat. Les primeres temporades... Ui. Més fàcil. Ara em costa.
0: Cada vegada costa més.
1: Sí.
0: Que tens la sensació que t'estàs perdent moments.
1: Bueno, però la meva germana té una nena petita. Ui.
0: S'està emocionant la Cristina, que està perfecta.
1: Soc padrina del fill de la meva millor amiga i el sento lluny.
0: I quan penses en el futur, et veus tornant?
1: No. És que és molt complicat perquè al final jo faig la decisió de marxar i de voler estar allà i m'agrada molt la vida d'allà. I... Que complicat. I quan vinc aquí és com, va, o sigui, és com la realitat de que m'estic perdent coses. Però és com... Ja no hi trobo el meu lloc.
0: Complicat, eh? Perquè tu, clar, és el que tu expliques. Sents que tu estàs a Kiruna i a la vegada saps que si vens aquí no estaràs tan bé com a Kiruna, però aquí està la gent que estimes.
1: Exacte. Jo si me'ls pogués emportar tots cap allà dalt, me'ls emportava...
0: Mira que és complicat, però és la solució més senzilla que ara mateix trobo al...
1: Sí, sí. Jo sempre dic que feina sempre n'hi ha. I tant de bo me'ls pogués emportar tots, però...
0: També t'he de dir que per molts anys t'emocionis quan toquis aquest tema, perquè vol dir que hi ha un nervi, hi ha una cosa que...
1: Clar, sí, sí. I, bueno, ara he trobat... baixo sempre que puc, però marxar és complicat.
0: Que suposo que també que quan els pares fan grans, tot...
1: No, i quan te comencen a preguntar, no, tornaràs? Ens trobes a faltar? O la teva neboda ha fet això, o el teu fill l'ha fet això, i ja t'he dit que amb la meva germana i amb la meva amiga els estic super agraïda perquè m'involucren gairebé amb tot i m'envien fotos i m'expliquen i ens truquem, però clar, és com... Ai.
0: Bueno, ets la tieta enrotllada, sí, que viu allà on el Pare Noel, no? Clar, t'han d'exigir... Però...
1: Clar, sí, sí, no? I tinc unes ganes que es facin ja grans i puguin agafar avions.
0: Doncs jo crec que pel que estem parlant, el teu llapis de memòria, Cristina, l'hem de tancar, em tanca els ulls de xarango, que és una manera, suposo, que quan surt tot això, no?, quan aflora, sí, sempre et queda la música per tornar a casa.
1: Per
0: això
1: tornar
0: és tornar a casa amb els ulls tancats? Què? No pots ni parlar, eh?
1: No.
0: Hem començat parlant d'aurores boreals i hem acabat.
1: Ai, sí. No, és que és dur, eh?
0: M'ho imagino. Sí. Cristina Masferrer, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Andrei Virés a la web, Jordi Orós a la tècnica i un servidor. Us esperem demà divendres a partir de les 3 de la tarda. Demà és dia de Llapis de Memòria Col·lectiva i demà parlem d'una de les grans escriptores d'aquest país. Sí, sí, Mercè Rodoreda. Gràcies per ser un dia més. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

0: Ser Catalunya.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Göteborg, de Jordi Casanovas, es va estrenar el desembre del 2025 a la Villarroel de Barcelona i ara està de gira. El mes d'octubre és ple de cites: Andorra, Palamós, Igualada, Girona, La Garriga, Ulloret. La gira, amb Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla, continuarà fins al 2027, passant també per Lleida o Palafrugell. Göteborg és una història sobre l'amor, la memòria i les segones oportunitats. La Paula i el Sergi es retroben després de 32 anys de silenci. Ell arriba de matinada amb una proposta: reconstruir aquella última nit d'un viatge de final de curs a Göteborg. Aquella nit en què van anar a un concert de Depeche Mode i la seva relació es va trencar. Un vell diari, records fragmentats i els seus propis jos adolescents els permetran tornar al passat i preguntar-se què hauria passat si haguessin pres una altra decisió. És una pregunta que es va fer l'autor quan en un tren es va retrobar amb una vella amiga.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Atenció, spoiler! Dissabte 17 d'octubre, al Tot és Comèdia, us explicarem el final de la pel·lícula.
3: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
4: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
5: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals!
4: Quins finals!
1: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
6: Si saps on vols anar,
7: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Elisenda Roca i Manel Lucas. I després, les dades que demostren que la regulació del lloguer d'habitacions està funcionant i l'última hora de la unió o no de les esquerres. Farem Oasi Polític amb Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, no?
0: Això passava fa just una setmana.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive
0: oeuvre. A Estocolm s'anunciava la guanyadora del Premi Nobel de Literatura per a l'escriptora canadenca Anne Carson.
1: El Nobel és el reconeixement literari més important del món, que canvia la vida dels guanyadors i desperta la curiositat dels lectors pels llibres dels que potser mai n'havien escoltat a parlar. I no només això, una part important de la baula. Què passa amb els editors que, amb bon ull i olfacte, ja havien publicat autors que acaben amb el Nobel? Com els canvia ells la vida? És gairebé com si els toqués la loteria.
0: Un cas curiós és el d'aquest any, i ara canviaré el castellà o no m'entendrà, per saludar a l'editora Anne Carson en català. Ens anem a Mèxic, allà hi ha la directora de l'editorial Vaso Roto, Janet Lozano. Bona tarda, buenas tardes, Janet.
3: Buenas tardes.
0: Felicidades por la parte que te toca del Nobel de Anne Carson. ¿Te lo esperabas?
3: Bueno, lo deseaba porque creo que se lo merece, como muchos editores pensamos que algunos de nuestros autores se lo merecen. Pero estamos muy, muy contentos.
0: ¿Cuántos años lleváis editando Anne Carson?
3: Mira, yo empecé a trabajar a Anne Carson en 1999 en un libro que me tomó 12 años traducir. La Escuela de Wallace Stevens. Sí, es un libro complejo porque incluye textos introductorios de Harold Bloom, pero lo que quiero decir es que allí es cuando yo le empecé a traducir en 1999 y está incluida en ese libro. Y de hecho Harold Bloom en su texto introductorio dice que es una voz inmensa y que lamentablemente él no vivirá para ver todo lo grande que sucederá a una poeta como Anne Carson.
0: Claro, Janet, Vaso Roto es una editorial creada para publicar en castellano poesía del resto del mundo. Ahora muchos oyentes se preguntan, ¿cómo acabáis publicando a Anne Carson en catalán?
3: Fíjate que tenemos interés y lo vamos a seguir haciendo, publicar a Anne Carson en catalán, porque tenemos interés de algunos de nuestros títulos que consideramos que son esenciales para la lectura del buen lector, los vamos a hacer en catalán. Nos interesa. El catalán es un lector muy serio.
0: ¿Ah, sí?
3: Y me percato cuando visito las librerías, tratan los espacios de librerías como templos. Eso yo nunca lo he visto.
0: Qué bonito esto. O sea, tractem les llibreries com temples. ¿Traducís más poetas en català?
3: No, solamente tenemos a Anne Carson. Creemos tanto en ella que consideramos importantísimo que estuviera también traducida al catalán.
0: Janet, ¿y notáis ahora qué ha pasado a partir de ¿no? Es vuestra premio Nobel. No sé en qué ha cambiado. Yo decía que es un poco como tocar, que te toque la lotería. No sé si es exagerado.
3: No es exagerado. Es muy bonito pensarlo así. Pero también desde mi punto de vista ya personal, como poeta, como traductora, considero que es un premio que le viene bien al mundo. ¿Por qué pienso así? Porque los editores pensamos, al menos la misión, la visión y la filosofía de Vaso Roto ha sido ser serios en la elección de nuestros autores. Uh-huh. Y hay otras casas editoriales, y yo respeto el modo de trabajar de cada una, pero hay casas editoriales que se meten a redes sociales a ver quiénes son las personas con más seguidores en redes, y a ellos publican, y a mí no me parece que eso pueda ayudar al buen camino que debe de llevar la literatura en los tiempos convulsos que vivimos.
0: Tanto. Janet, ¿y os han llegado más encargos de vuestros libros en español y en catalán, que es lo que nos interesa sobre todo?
3: Sí, se agotaron.
0: Se agotaron.
3: Se agotaron. Ahorita no tenemos existencias en nuestra distribuidora. Nosotros ya estamos con impresiones. y reimprimiremos en catalán también y sacaremos uno que teníamos pendiente, que es Economía de lo que no se pierde, que de lo que no se, la economía de lo que no se pierde, que es un libro bellísimo de Anne Carson. Uh-huh. Y que creo que en Cataluña va a gustar también. Es un libro que habla de Simón y desde Seós.
0: Sí.
3: El primero en utilizar este cobrar, el poeta que cobra, es cuando se está introduciendo la moneda en Grecia. Pero lo más importante, Ana, para mí, es que Anne Carson incluye fragmentos de un primer poema de Simónides, y en uno de los versos dice: si lo visible fuese visible para ti, prestarías oídos a lo que digo. Y ese es el verso que marca la poesía de Anne Carson: hacer visible lo invisible y mirar las cosas pequeñas, el detalle. Y entonces no irnos con la grandilocuencia, los grandes eventos mundiales, no. El detalle.
0: El detall, que diríamos. La cosa petita. Dime algun libro que tengáis de Vaso Roto en catalán para que estos lectores catalanes que también nos has dejado puedan ir a buscarlo.
3: Sí, tenemos Albertín, Rutina de ejercicios, que me encanta, que trata de cuando ella está leyendo a Proust, que en Cataluña leen mucho a Proust.
0: Sí.
3: Tenemos La belleza del marido.
0: Sí.
3: Tenemos también, estamos por traducir Economía de lo que no se pierde. Uh-huh. Y De creación, que es el libro que le mereció el premio Princesa de Asturias. Y también Norma enrevesada, que es un libro lleno de ironía, y es todo lo que escribe Anne Carson para mí tiene una importancia vital.
0: Ens ha quedat claríssim, ja ho sabeu, lectors catalans, Vaso Roto ens tradueix la Premi Nobel al català. Janet Lozano, fundadora de l'editorial Vaso Roto, poeta i traductora, moltíssimes gràcies per haver estat avui al balcó. ¿Me has entendido, más o menos?
3: Por supuesto que te entiendo, entiendo el catalán perfecto.
0: Cuando viajes algún día a Cataluña nos vienes a ver. Un abrazo muy grande,
3: Janet.
0: Por
3: supuesto, por supuesto.
0: Gracias. Aquesta ha estat l'experiència de l'editorial d'Anne Carson, una setmana després del premi, però té el Nobel un efecte de llarga durada per les editorials. Ens escolten dues afortunades que han trobat els seus autors premiats recentment. La Mariona Bosch, que és responsable d'edicions del Cràter, que publiquen en català el Nobel de l'any passat, Laszlo Krasznahorkai. Bona tarda, Mariona. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I la Rosa Rey, d'Angle Editorial, que és l'editora de la novel·la Annie Ernaux. Bona tarda, Rosa. No, la Rosa no la tenim. Mariona,
4: sí,
0: en el teu cas, li preguntava també la Janet, va ser com la loteria que l'Annie Ernaux guanyés el novel·la?
4: Sí, quan Krasznahorkai va guanyar l'any
0: passat. Krasznahorkai, sí, que ara m'he creuat, sí, perdona.
4: Sí, doncs sí, o sigui, de fet, era un llibre que ja estava funcionant, era un autor molt desconegut, però estava a punt de fer la primera reimpressió i, de fet, ja l'havia encarregat. Però llavors el que vaig fer va ser haver de fer una segona edició immediatament, perquè es va esgotar també la primera reimpressió. O sigui, que ara ja anem per el que seria la quarta, sí, sí.
0: Clar,
4: és un tipus de llibre que no té un perfil de best-seller, per tant, no es convertirà en un supervendes, però és un llibre que de cop i volta de tenir una venda o un coneixement o una acceptació modesta, doncs passa a tenir doncs una venda bastant bona. Sí.
0: Clar, l'exemple, no? Tango satànic, d'en Laszlo, sí. Abans de tenir el Nobel, quants periodistes et van demanar el llibre?
4: Quatre.
0: Quatre. I sis mesos després, quan ja li havien donat el Nobel?
4: Bueno, molts, tots.
0: De quatre a tots, sí, sí. A tots els periodistes.
4: Bueno, clar, en el moment, clar, el dia, pensa que el dia que es dona la notícia, és una notícia que té molt de seguiment i tothom et comença a trucar. Sí, sí, sí, és una allau. Jo ho definiria, el dia i el dia següent són una allau.
0: Una allau.
4: De trucades, de whatsapps, de correus, de coses que es creuen... Sí, sí, sí. O sigui, passa d'un interès molt nínxol, diria, o de gent molt llegida o que ja el coneixia de sempre, a un interès massiu, sí, sí.
0: Clar, tu no t'haguessis imaginat que això us passaria, no, Mariona?
4: No, no, no. De fet, tampoc... Bueno, no sé si els dies abans ja va pujar en les apostes, però era un nom que havia estat bastant avall. I tampoc... Jo, de fet, pensava que el guanyaria Cartarescu aquell any,
0: sí.
4: I pensava que era com el que es quedaria com una mica el seu rol, perquè tenien com característiques bastant similars, o sigui, dos homes, literatura de l'est, que no és literatura eslava, amb aquestes etiquetes similars, no?, de literatura, sí, densa, difícil, especial, inclús experimental... I per mi va ser una sorpresa, sí, sí. Recordo el moment en què van dir el seu nom i em va costar 3 segons processar-ho, dic, l'ha guanyat, sí, sí.
0: Vas dir, sí, sí, el meu escriptor hongarès, tu li dius, em sembla que li dius Horkai, no?
4: Krasna Horkai.
0: Krasna Horkai, ah, val, Krasna, sí, Horkai. Sí, sí, sí. Mira, ens està escoltant la Rosa, dèiem, el 2022, una de les autores per les que va apostar Angle Editorial era l'Annie Ernoix, que va guanyar el Nobel el 2022. Rosa, què vas sentir tu aquell dia?
5: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
5: Doncs va ser un dia molt, molt feliç i, bueno, va ser una festa, realment, perquè, bueno, jo no m'ho esperava que ella guanyés el Nobel. De fet, ja havien publicat 4 títols d'ella quan li van donar. I Ernoix tenia una característica que era una autora que en català només havia publicat un llibre feia molts anys, que no havia funcionat, i per tant, bueno, nosaltres vam entrar això el 2019, vam començar a publicar-la, i quan, bueno, quan va guanyar el Nobel va ser una alegria molt, molt gran, clar.
0: Clar, és sí, que sí. En el fons és una aposta, jo no sé com hi arribes tu, a l'Annie Ernoix.
5: Jo arribo d'una manera, bueno, com arribem als editors a aquestes coses, molt personal, perquè va passar que jo estava estudiant francès i vaig llegir Pura Passió en francès. Per què? Perquè era un llibre curtet, sí. Perquè era, no sé, era un llibre que em resultava fàcil de llegir, sabia qui era ella, però no l'havia llegit mai. I quan vaig llegir aquell llibre vaig pensar que realment bueno, que tenia moltes coses de les que ara estàvem parlant, tot i ser un llibre publicat feia anys. I a partir d'aquí, doncs, em vaig decidir a publicar-la. No em vaig barallar amb ningú. Segurament la Mariona tampoc, no ho sé. Eh?
0: No, Mariona,
5: sé
0: si Mariona, tu tampoc, no?
4: Exactament, amb ningú. No.
0: No tenia
4: pretendents. Primera oferta acceptada immediatament.
5: No. Que això són coses curioses, és a dir, que bueno, cap de nosaltres, per tant, estàvem mirant les llistes, no?, quan vam decidir contractar-la, i això també fa una mica més d'alegria i tot, no? Jo crec, sí, que no és una aposta per una possible guanyadora de Premi Nobel, sinó que és una aposta pel teu catàleg, no?, i per una, sí, literatura que t'agrada. Sí,
0: sí. Clar, Mariona, i després imagino que desperteu també l'enveja de qui algú segur que et va dir, escolta, Laszlo Krasna Horkai, no sé, no, qui és aquest home, no? I tu apostant quan els altres no ho acaben de veure, clar.
4: Sí, sí, sí. Bé, de fet, és una cosa que una de les primeres preguntes que et fan, això que li has també preguntat a la Rosa, que és com vas arribar, no? Perquè a vegades hi ha autors que guanyen el Nobel que precisament no són gaire coneguts. Llavors, una mica la pregunta molts cops és aquesta, no? A mi també em va sortir... És un autor que vaig llegir per primer cop en un fragment d'un dossier d'una assignatura, perquè precisament com que tenia, bueno, dins de la classificació d'autor postmodern, un exemple de text o de literatura que treballa el temps no lineal, etcètera, etcètera, no? Com una cosa molt experimental i molt estranya. Però, clar, en el moment en què ho llegeixes, dius, uau, jo he de tornar aquí i he d'anar a fons amb aquest autor, no?
0: Clar, un cop ja han guanyat el Premi Nobel, imagino que aleshores sí que altres editorials, igual, us el volen pescar. Això passa, Rosa? Tu t'han intentat treure l'Annie Ernoix, no?
5: Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no, perquè també és veritat que aquí, bueno, dins del sistema editorial hi ha moltes baules pel mig, no? I en el cas de Dani Arnaud, que pertany i els drets se'ls gestiona la pròpia editorial francesa, que és Gallimard, he de dir que en això Gallimard sempre s'ha portat molt bé, tant amb Dani Arnaud com amb altres autors i autores que creuen molt en la continuïtat d'una editorial.
0: I en el teu cas, Mariona, i... te l'han intentat robar?
4: Bueno, de seguida la gent em va escriure i em va preguntar què vols fer, i jo li vaig dir, home, el vull seguir publicant.
0: Home,
4: i
0: clar.
4: Va dir, val, pues amb ell li sembla bé.
0: Clar, i es tornen més cars, de totes maneres. En
4: sí,
0: què canvia?
4: Sí, sí, sí.
0: En què es nota?
5: Sí,
0: és a dir, poseu-me un exemple. Com canvien les relacions en aquest sentit, econòmiques?
5: Bueno, clar, el que estàvem dient, que jo no m'havia barallat amb ningú, doncs vol dir que l'avançament que tu has fet és un avançament molt prudent. Al mateix temps que fas un avançament prudent, sí que alhora, en el nostre cas almenys, jo sí que vaig fer una previsió. Ja et dic que havíem publicat 4 títols fins al moment de guanyar el Nobel, i ara portem publicats 10 títols d'Annie Ernaux. És a dir, la continuïtat de l'autora també és una aposta, no? I el que passa és que aquest avançament prudent, a partir de guanyar el Nobel, doncs sí que és veritat que es va haver de pujar.
0: Multiplicar per 2, per exemple?
5: Sí, sí, sí. Diria que
0: Mariona també. Ah, m'he llançat a la piscina, no tenia ni idea. És com...
4: Seria això.
0: Mariona, digui...
5: Està justificat, en aquest cas. Vull dir que...
0: Té lògica.
5: Que en altres casos potser no, però en aquest cas sí que el veus justificat.
0: Ara, els vostres sous no s'han multiplicat per 2.
5: En el meu no, en el teu marit.
4: El meu no s'ha multiplicat per 2, però sí, jo també veig que està justificat el que em va demanar la gent. A més, que jo vaig sentir que era un Nobel tan merescut, vaig dir, ostres, que s'ho mereix, que dius, clar, és que no m'estranya. Perquè també això, el primer avançament havia estat, com diu la Rosa, prudent. També sapiguem que era un autor que no era gaire conegut, no? Llavors, quan guanya el Nobel i et demanen el doble, doncs jo crec que és raonable.
0: És comprensible. En tot cas, la medalla del bon olfacte, d'haver encertat, això no us ho treu ningú ja. Un llibre de Laszlo Krasznahorkai, Mariona, que ens haguem de comprar en català. Digue'n un.
4: Doncs vam començar amb Tango Satànic, que és l'únic que hi ha publicat, i ara en Carles Dax, que és el traductor magnífic de la primera obra, està en Melanconia de la Resistència, que és el segon.
0: Apuntat. Rosa, què fem amb l'Annie Ernaux? Quin llibre en té més?
5: Jo diria, mira, Annie Ernaux pot centrar per qualsevol lloc, perquè sempre parla sobre la seva vida, i és com si cada llibre fos un afluent que arribés a un riu, que és la seva obra, no? Però jo, si hagués de començar amb algú, començaria amb Memòria de noia o amb Els anys.
0: Els anys és el que he llegit jo, també.
5: Sí, a mi Els anys m'encanta.
0: Meravellós. Moltes gràcies, de veritat, a les dues.
5: Una coseta
0: digues.
5: Jo també volia dir que tots els ha traduït Valeria Gallard, que aquí la figura
0: molt bé.
5: Del traductor.
0: La feina dels traductors, importantíssim,
5: sí,
0: tens tota la raó.
5: I tant.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Mariona Bosch, responsable d'edicions del Cràter, editor de Laszlo Krasznahorkai, en català, la Rosa Rey, d'Angle Editorial, i editora de l'Anne Ernoja, en català. De veritat, gràcies per compartir les ganes de llegir
5: gràcies.
0: I a seguir creuant dits i apostant, que és la vostra feina, i la feu molt bé. Una abraçada.
5: Adéu, bona tarda.
4: Gràcies.

0: dels dos decrets d'habitatge, anunciant que els tornava a intentar aprovar després que Junts els tombés, doncs que aquells anuncis, aquella roda de premsa a Moncloa, va trencar la neutralitat. Ara, encara la Junta Electoral ha d'anunciar si hi ha o no sanció pel president espanyol, però de moment hi ha aquesta obertura d'expedients. I el Ministeri de Defensa ja ha traslladat al Ministeri de Justícia els àudios en què s'escolta a un grup de militars desplegats a Ceuta que presumeixen així dels cops i les pallisses que han fet a migrants.
1: Passa que si no van temor, va passar a mirar...
0: Con guantes duele, sin guantes mola más. És només un extracte d'aquests àudios en què se'ls escolta riure en aquests militars. Ja estan en mans del jutjat de guàrdia de Ceuta i també en mans de la fiscalia. També avui la SER està explicant altres testimonis, per exemple el d'en Walid, que el van despullar mentre li cridaven vete a tu país, desenes de testimonis que ha recollit Amnistia Internacional amb tractes inhumans per part d'alguns militars que trobeu veure a cadenaser.com. Tot això a 24 hores de la data límit perquè hi hagi acord o no entre els partits a l'esquerra del PSOE. De moment, cap novetat. En parlarem a les 8 hores i política amb Miquel Noguer, director del País a Catalunya, i també parlarem del bloc Papallona perquè quatre dels llogaters d'aquest edifici al carrer Llançà, a tocar de la plaça Espanya, s'han organitzat per deixar de pagar el lloguer al propietari. Denuncien que no els vol renovar el lloguer per fer-hi lloguer d'habitacions i han convocat aquests quatre llogaters aquesta vaga de lloguers. Així que a partir de les 8 també parlarem amb ells.
2: Núria Vilamar, avui al capdavant de la graderia del balcó. Com estàs?
3: Bona tarda, Anna. Què tal?
2: Què ens explicaràs avui?
3: Doncs que tenim una bona notícia en clau Barça, perquè Rafinha torna a entrenar, i això és bona notícia, Anna, perquè ara el Barça té per davant Betis, Paris Saint-Germain i Madrid. Poca broma.
2: Aquest... Necessitàvem en Rafinha recuperat.
3: Poca broma amb aquest triplet de partits que té el Barça. Per tant, bones notícies. Marxarem cap a Madrid per sucar una mica de pa amb tot el que està passant amb Mourinho, la polèmica arbitral i tot plegat. Sí. I ens esperarà, Anna, abans de tancar la graderia, un jove català, 23 anys, de Balsareny, que fa pocs dies s'ha proclamat campió del món de motocross. Per tant, parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta fita i, sobretot, una mica el món del motocross a Catalunya, que sembla una mica llunyà, un d'aquests esports dels quals, malauradament,
2: tirada, no? Correcte. Cada cop més.
3: No, déu-n'hi-do. Per tant, parlarem amb el Guillem Ferrés, que fa pocs dies ha estat campió del món.
2: Doncs t'espero, a quarts de nou.
3: Fins
2: gràcies,
3: ara,
2: Núria. Fins ara. Carbo, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
2: Que ve la pluja. Encara
4: sí.
2: No, però està venint. Ho noto.
4: Ho notes.
2: Sí, ho noto.
4: Notes que dissabte no t'has de preocupar, diumenge, bé, estem al mes d'octubre, i perquè la gent s'estarà planificant el cap de setmana.
2: I que no es confiï, que avui feia molta calor.
4: Sí, però jo dic més en el sentit que tampoc la gent ara es pensi que no es podran fer activitats el cap de setmana, perquè dissabte sí. De fet, demà encara pràcticament tot igual. Petits canvis, com avui, sol, però estones de núvols abundants a la costa i al prelitoral, demà més abundants a les comarques de Girona, aquesta pròxima nit i demà al matí boira a tota la Catalunya central. Compte si heu de viatjar, heu de circular per l'eix transversal, perquè aquí la visibilitat en molts moments serà reduïda, i temperatures d'augment demà sense canvis significatius, altes les mínimes, també les màximes, és a dir, on faci més sol, tornarà a fer una mica de calor. Avui, a alguns barris de la ciutat de Lleida s'han fregat de nou als 30 graus de màxima. I el cap de setmana? Doncs això, si voleu fer activitats a l'aire lliure, dissabte encara es podrà aprofitar força, perquè fins la tarda i sobretot ja la nit, no esperem que arribin els canvis de temps. Sí que dissabte ja hi haurà més núvols, començarà a baixar la temperatura, no farà calor, i la nit de dissabte a diumenge és quan començarà a ploure, sobretot diumenge. De moment no està clar si...
2: No sabem on, exactament.
4: No, sí. Plourà molt a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona. Ara el dubte, ahir es veia més clar, ara tenim dubtes de si també plourà a les comarques de Lleida, on fa falta per temes agrícoles, i a les de l'interior de Tarragona. Això encara pot canviar una mica, però seria sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona, on diumenge plouria, a estones amb intensitat, i amb un descens de la cota de neu, que anirà acompanyat, evidentment, d'un descens de temperatura, que farà que diumenge o faci fresca o faci fred, depenent de la comarca.
2: Per tant, compta una mica amb les tornades de cap de setmana.
4: Sí, al final del diumenge ja haurà acabat, més o menys. És a dir, que en aquest sentit encara serà potable la cosa.
0: Que la gent faci coses a l'aire lliure dissabte, millor que diumenge. Ja està.
4: Alta muntanya diumenge. Sí. Això ja no ho sé, perquè...
2: Allò que dius tu sempre, neu... allò que dius neu molt d'hora i torneu aviat.
4: Neu seria la paraula clau.
2: Neu.
4: Per això dic que si voleu

0: activitats d'alta muntanya, millor que tingueu molt coneixement, que aneu ben informats, perquè la neu baixarà dels 2.000 metres al llarg de diumenge, de manera que molta atenció en aquest sentit.
1: Demà ho acabem de tallar. Gràcies, Carbó.
0: Que vagi bé.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous 15 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
2: Blondie.

Si hi ha un retorn que ha passat a la història de la música és quan Blondie, després de separar-se, va fer un gran retorn, i sobretot amb aquesta cançó, que de cop va ser un èxit que ningú s'esperava, amb aquesta cançó Maria. Recordem una mica què va passar amb Blondie. Era l'any 82, estaven en plena forma perquè ja havien publicat 6 àlbums, i ara atenció que venen hits, no només el de Maria, sinó que n'escoltarem uns quants. Què havia fet Blondie abans d'aquell any 82? Perquè tinguem una mica consciència de què estem parlant quan Blondie va decidir separar-se. El primer àlbum, Parallel Lines, a principis dels 70, que tenia aquesta, Heart of Glass.

0: Jo crec que ho hem de dir, és que tenim la Elisenda Roca aquí, sí. El Manel Lucas ballant.
1: Perquè és
2: que això és el que volies.
0: Però superfans.
3: És que clar, som del mateix any, la mateixa generació, el Manel i jo, per tant, què escoltàvem quan teníem 18-20 anys? Blondie.
2: Quan fèiem primer de carrera, ja ens vam conèixer, vaig comprar el primer disc. O sigui, tu i Deborah Harry us els vaig conèixer al mateix temps.
3: Alhora, sí, sí, exacte.
0: Tu pensaves que faria sol la música avui, possible?
1: No, però això m'agrada molt, això m'agrada molt, perquè després anem amb àlbums següents. Van fer la banda sonora d'American Gigolo i una de les cançons aquesta, Call Me.

0: cantes bé, Elisenda.
1: Ens les sabem totes,
0: però entones, eh?
1: Ens les sabem totes.
2: Aquesta és una, versió, és una versió aquesta.
3: Aquesta és la versió? Ah, val. Sí, sí. Doncs l'he escollit malament, aquesta.
2: No, no, no, no, és un gran hit d'ells.
3: Us agrada? Vale, vale.
2: No, no, ens agrada, però vull dir que no és...
3: No és original seva.
2: No és original seva, sinó que...
0: Consti que ha decidit parlar de Blondie, en Joan, sense saber encara qui venia de...
2: No, no, l'estem boicotejant.
3: Ara de cop tinc una mica de pressió, perquè jo avui he fet recerca una mica i he anat buscant la discografia d'aquesta gent, però bueno...
1: Però tu, que ets jove, t'agrada el que estàs...
3: Sí, m'agrada.
1: Ah, molt bé.
0: Allò que diu, que es diu, és transversal per totes les generacions.
3: Totes les cançons les coneixia, les havia escoltat, el que passa que no ubicava cronològicament quin era abans, quin era després.
1: No, però la sents i t'agrada, vull dir, han ballit bé, diguem, oi?
3: Han ballit molt bé.
1: Com nosaltres, Manel.
3: I encara més les que us posaré ara. La cosa és que ells, any 82, pleguen, val? Decideixen plegar per les tensions, sobretot també per la malaltia del guitarrista i el fundador, en Chris Stein, que també era la parella de la cantant, de la Debbie Harry, i ella es va recuperar, ella el va estar cuidant, i no va ser fins 15 anys després que decideixen tornar ja sense ser parella, sinó mantenint una bona amistat, i tots dos doncs truquen a la resta de la banda. En Gary Valentine, el baixista dels inicis, s'hi suma, però en Frank Infante i en Nigel Harrison queden fora. De fet, tots dos, aquests dos últims, l'Infante i en Harrison, denuncien els seus antics companys perquè no els conviden a la reunió i qüestionen també l'ús que en facin de Blondie, dient, escolta, nosaltres també som Blondie.
0: Però i no els conviden per alguna cosa.
3: Decideixen que en la nova etapa, doncs, ells dos no els hi volen.
1: Era saber que devia passar allà.
3: Exacte. Exacte.
0: Això...
3: I ens anem al...
2: La Yoko, no, culpa de Yoko.
3: I ens n'anem al 97, quan ja fan el seu primer concert de retorn en un festival de Washington. He trobat el so, que m'ha estat difícil, però és el so d'aquest gran retorn de Blondie l'any 97 en un festival. És important, però tampoc és un gran festival i un gran retorn. I en aquí, alguna de les coses que fan és versionar a The Doors amb aquesta cançó. Si s'escolta una mica, però crec que s'escolta bé.

0: haguéssiu format, us hagués agradat ser en aquest festival de Washington a veure el retorn dels Blondie any 97?
1: Sí, segur.
2: El que passa que tant
3: una pregunta retòrica, no?
2: Sí, tant el Manel com jo hem viscut uns festivals que quan mires enrere, quan el meu fill em diu tu vas ser al Live Aid, tu vas ser... I li vaig dient sí. Sí, i tu vas veure Queen en directe, sí. Clar. I, clar, menys els Beatles, que jo, clar, es van separar al 89, no, eren, 70, eren bebès, sí. Tu i jo.
3: Ara no et pregunto, i vas comprar?
1: Perdona, jo me'n recordo.
2: Sí, home, però per favor, som del mateix any. Clar,
1: 7
2: home, 7 anys eren bebès, no estem per anar a concerts.
3: I no compràveu les entrades 3 anys abans, no, com ara?
1: No, això no passava.
2: Perdona, taquilles de Gran Via Aribau, deien.
1: Exacte. I feies una mica de cua i ja està.
3: I ara vas al festival.
0: Seguim a l'any 97, amb aquest retorn de Blondie.
3: Pensi que hem d'acabar a 2:15.
0: Sí. Però allò no va ser l'inici d'una gira de retorn, és a dir, després van començar a fer concerts i de cop anuncien nou àlbum, que clar, era el primer àlbum dels Blondie en 17 anys, que es diu No Exit. Clar, després de 15 anys tornes i ho fas amb aquesta cançó que arrasa, Maria, número 1 a tot arreu.
3: Fer això amb karaoke és impressionant.
2: Clar. Impressionant.
0: I des de llavors, aquesta gent, des de l'any 97, han anat fent molta música, molts àlbums. El 2017, de fet, és l'últim que havien publicat, que es diu Pollinator, amb cançons com aquestes, que és Long Time.

0: Escolta, no és, és el són... 70 i 80, però és molt bona aquesta cançó.
1: Són l'alegria feta amb música,
0: del 2017, sí, exactament. Està molt bé i us recomano que l'escolteu, perquè jo no el coneixia molt, la veritat, aquest últim àlbum, i m'he posat algunes cançons i estan molt i molt bé. Per què estic parlant de Blondie? Doncs notícia d'aquesta tarda és que gairebé una dècada després hi torna a haver nou àlbum dels Blondie.
2: Ostres.
0: Sortirà el febrer del 2027, es dirà High Tide, i avui han publicat...
1: Estan plorant, perdona, aquests dos.
3: No. És que m'acaba d'ensenyar que la Blondie té 81
2: anys. El David Harry té 81 anys.
1: Però aquesta foto que m'estàs mostrant és de fa anys. Perquè
2: però és que ja
1: ara mateix que em digui la recepta...
2: Ja era de mitjana una mica més gran que la resta. La David Harry sí, era més sí, gran, que, gran que, els, sí. que els seus sí, col·legues sí, i que sí. la mitjana dels
3: sí, però vaja, el guitarrista en deu tenir 79, eh? Vull dir, veure.
2: Sí, clar, però vull dir que...
3: 81, Manel.
2: 81.
1: I nova música, tu.
0: Febrer
1: sí.
0: del 2027. I avui podem escoltar la primera cançó d'aquest àlbum que han publicat fa molt poca estona. Així que, mira, és meravellois. Si voleu, l'escoltem.
1: Són uns privilegiats,
0: l'escoltem. Es diu Spectral Eyes.

0: veu incompossible de la Debbie, els seus 82 anys.
1: I a més, escolta, meravellosa, no, encara?
2: Sí, sí, sí. Meravellosa. Avui ens esteu alegrant la tarda.
3: Sí.
2: Perquè
3: sí,
2: nosaltres, sí, sí, que tenim 20 anys menys... No, tenim 20 anys menys, escolta'm, 81. Jo vull arribar com ella.
0: I us dono algun detall més d'aquest àlbum, per si us interessa, que hem dit al febrer del 2027, High Tide té 13 cançons que ha fet la Debbie, en Chris i també en Glenn Burke, que va deixar gravades les bateries abans de morir. Recordem que va morir amb 70 anys el 2025.
1: Va deixar gravades les bateries.
0: Li faran un homenatge. Ja feia des del 2022 que estàvem preparant aquest àlbum. Per tant, a més hi ha participat l'exguitarrista de Smith, en Johnny Marr, en Glenn Matlock del Sex Pistols. Vull dir que serà un àlbum interessant. Pregunta, això vol dir que si ve àlbum, ve gira? La pròpia Debbie, en una entrevista a la NME, va dir que
1: no ho veu
0: massa clar, no això veu, de gira, que tornen amb nova música, però una gira ja
1: ens
0: és una altra cosa. Ja
1: ens conformem.
2: Ho ha dit l'Anna.
1: Doncs ens conformem.
2: A veure, bravo, no, tothom ha de ser, no tothom ha de ser Mick Jagger.
1: No,
3: a més, després t'obliguen a fer això, a entrar a la pàgina web, sí, estar allà esperant. No, ja no estem per això. Ja.
1: Obrir-te una aplicació perquè t'has quedat sense entrades i estàs esperant tot el dia si en surt alguna.
3: Sí, no.
1: T'escoltarem, Debbie, amb el disc.
0: 27, al febrer de l'any que ve.
1: Molt bé. Ens quedem amb la Blondie, però res, dos minuts que anuncis i comencem la nostra parella de fet. Ja ho heu escoltat, la Llegenda Roca i Manel Lucas amb mi.

0: 7:41, aquí estàvem amb l'Elisenda Roque Manel Lucas, encara parlant de Blondie,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
2: totalment.
0: Ha sigut que encara no sé ni com redreçar això per començar a parlar dels nostres temes. No, va, però va, comencem.
1: Va.
0: Elisenda, vols parlar d'un tema que toca de prop al Manel?
1: Et juro que adoro el Manel, l'adoro, ens coneixem, ja ho ha dit des de primer, a Bellaterra, quan fèiem Ciències de la Informació, que és com es deia la carrera aleshores. Ciències de la Informació.
3: Això em sembla increïble.
1: 5 anys, eh? 5 anys. No 1, 2 i 3, 5.
2: A classe, sí. I amb cotxe. Jo et vaig portar amb cotxe, potser?
1: Segurament. Jo havia anat amb cotxes de tothom, perquè jo no conduïa. Sí. De l'Àngels Lafuente, que està des de fa 1000 anys a Catalunya Ràdio, que
2: està jubilant.
1: Ah, clar, home, és que clar que es jubilen els que poden es jubilen, nosaltres no ho farem mai. Bé, una abraçada a l'Àngela Fuentes, si ens sent, que tenia un 2 cavalls Charleston, que m'encantava.
2: Sí.
1: Bé, tot, clar.
0: Sí, sí. És governable, aquesta parella, de fet.
1: Un moment, i
0: no,
1: hi havia anècdota.
0: Anècdota
2: pública amb cara d'estupor,
1: no,
2: eh? No,
1: anècdota per al balcó. A mi em ve un dia un noi pentinat i planxat i meravellós, amb uns ulls i alt, i hola, Elisenda, em diu, dic, caram. Jo que sóc tan, diguem, amb això, timidota, dic,
0: sí,
1: encara hauré lligat, encara hauré lligat. Oi, sí, molt.
3: De quin any, això?
1: Això eren, no sé, eren els 90, començaments, no, 80 llargs.
0: Vale.
1: Total, que resulta, clar, jo no el reconeixia, perquè jo, el meu company, era un company que portava malenes, les ulleres de cul de got, com Mr. Magoo, bueno, era un tio que era hippie, de cop i volta me'l veig amb un trajo pentinat i planxat, era el Jordi Llompar.
2: Ostres, clar, és veritat.
1: Jordi Llompar.
2: Va canviar, va canviar.
1: I jo vaig pensar, si hem estudiat junts, ja, eh? Clar, com la Maria Sol Galdón, que anava amb un capatxo d'aquells...
2: Sí, feia dos com ella, sí.
0: La gent canvia.
1: Clar, la gent canvia. No, i de cop te la veig als programes aquests moderns, que el plàstic i llocs així, dic, ostres,
3: quina
1: com
3: promoció,
1: ha canviat.
3: Quina promoció, no? Quina promoció.
1: Sí, sí, era una tant, promoció.
2: Engreixet.
0: No, que va tots, eh?
1: L'Àngels Barceló, crec que feia...
2: La
1: Barceló... No, la Barceló i Pellicés em sembla que és un curs més que nosaltres, diríem. Sí.
0: I tots van acabar a
3: TV3.
1: Són un any més gran.
2: Nosaltres vam començar a la carrera l'any 81 i TV3 es va fundar el 83, clar.
1: Ah,
2: ja. Va haver molta gent que va anar a parar allà, a Catalunya Ràdio, i tant.
0: És a dir, que vau tenir
2: sort. Però aquest és el tema que tenies preparat.
1: No, et dic que no sabia...
2: Parlar de nosaltres.
1: No, et dic que no sabia que bueno, són una mica batalletes de blondis, també, de blondis que som nosaltres. No, el que
0: no sabia que venia avui en Manel Lucas, i ha triat un tema que té a veure amb
1: que
0: tu.
1: Que té a veure amb tu, perquè últimament estic veient... M'agraden molt les sèries, intento mirar, bueno, les que més em sedueixen i puc recomanar, no?
3: Sí, clar.
1: I curiosament s'estan fent molts biòpics. A TV3, a Gènesi, amb un extraordinari, Ivan Massaguer i Miquel Fernández
0: que estan
1: estupendos.
2: Una gran sèrie.
1: Una gran sèrie. Sí, és veritat que tu produeix...
0: Que té a veure, clar, de minoria.
1: Avui sortiràs d'aquí amb l'ego inflat, eh? No, el Miquel Fernández, perdona,
2: encara
1: que és un
2: espatllar gran
1: cantant de musicals. Té una veu extraordinària, però dels millors cantants de musicals que hi ha, de veritat t'ho dic. Mm. O sigui, canta com els àngels.
0: Sí.
1: Bé, aleshores... I avui he començat...
0: No hi ha manera.
2: Centra't,
1: Elisenda. Avui he començat... Ai, sí, estic molt dispersa.
0: 3:15, no passa res.
1: Avui he començat a veure aquell... que, com el seu nom indica, va sobre Rafael.
2: Home!
1: Mireu, he triat aquesta música. Anem a posar Adriano Celentano.
4: You're the

0: val.
1: L'any 72, Adriano Celentano, per això he triat aquesta cançó, va parodiar la música anglesa que estava envaint Itàlia. Tots els que Itàlia valoren molt la seva música, d'acord? I aleshores acabem veure que hi havia una invasió brutal. L'any 72 va fer aquesta cançó que es diu Prison Calling Ensign and Chusel, que no vol dir res.
0: Que s'escriu tot seguit, no?
1: Sí, tot seguit. I aquesta cançó, que tenia una gogó a darrere, que era joveníssima, Rafaela Carrà, que eren molt amics, i està allà ballant com una gogó, aquesta cançó és una cançó fake. És a dir, no hi ha ni una sola paraula
0: que s'entengui.
1: S'ho va inventar tot. I si l'escoltes fa molt d'horror, perquè és And the one must gonna be to die. No diu res.
2: Sí.
1: Bueno, va arribar a ser número 1 a molts països d'Europa. Itàlia, sens dubte, perquè Adriano Celentano era superestimat.
0: Impossible cantar-la, no? Perquè, clar,
1: aprendre... I et pensis, eh? Per, a mi em surt. Please and call in and son and choose all. Perquè ja t'ho saps.
2: Clar. Bueno, va ser... És l'antecedent de SRG.
3: Sí.
1: Perdona, Sergi, ja és una còpia, és un homenatge.
2: Sí.
0: Però això què tenia a veure
1: amb Rafael? I això té a veure amb què? Clar, hi ha biopics...
0: Necessito un croquis avui.
1: Hi ha biopics que els actors el que fan és intentar... És molt difícil el que fan. Intentar recrear aquella persona, sovint són vius, com en el cas de Rafael i com en el cas de Gènesi, del Bulli. Sí. Sovint van al rodatge... ells i els fills d'ells, perquè es veu que el Jacobo Martos, un dels tres fills de Rafael, anava cada dia al rodatge. Clar, estan actuant amb una pressió.
2: Clar.
1: I, a més, ells mateixos s'imposen el no et passis, perquè, si no, ens en anem a Polònia. Clar, ens anem
0: a la paròdia.
1: A la paròdia, clar, que ja clar, està buscada, la paròdia.
2: Sí, no, clar.
1: És molt difícil, trobo, i està molt ben fet. L'Ivan Massaguer fa un Juli Soler, que molta gent que va conèixer el Juli Soler, el Celsia, diu fins i tot que es queda curt, perquè el Juli era una força a la natura.
0: Clar, i tu estàs parlant ara amb Franco.
1: Clar.
2: Però no va no ve als rodatges.
1: Millor.
2: Ni els fills.
1: Quin
2: ni...
1: ensurt.
2: La filla no ve, tampoc.
1: Millor, també,
0: tampoc,
1: eh?
0: No hi ha pressió.
2: Tampoc
0: no hi ha pressió.
2: Li va bé
1: no,
2: el tema.
1: No, però aleshores, vull destacar, jo sé que el Carlos Santos, que fa el Rafael ja quan és més gran, el noi que fa de jove està molt bé, no canta res, ja ha dit ell que no canta res, que és molt dolent cantant, però Carlos Santos sí que canta. I és més, ell ha explicat en alguna entrevista que ell, quan la seva mare estava allà cosint, doncs el Carlos diu, home, jo el que cantava era por Rafael, a més, jo canto. Diu, i clar, em va fer una mica de ràbia, he buscat qui ha posat la veu, que ho fa perfecte, eh?
0: Sí.
1: No és Rafael qui canta, és un actor de doblatge musical que es diu Sergio Romero, des d'aquí el felicito, perquè és...
0: Perfecte.
1: O sigui, no, és que jo em pensava que era Rafael. Vaig haver de buscar-ho. Jo, això, periodista que sóc,
2: vaig
1: a buscar qui canta, si són ells. No, és Sergio Romero. Aleshores, vull destacar que és molt difícil, tant Gènesi com aquell, buscar aquell punt de no passar-te... Clar, en el cas de... Tant en el cas de Ferran Adrià, com,
0: sí,
1: clar, superimitat, com en... Era el Cesc Casaroves, no?
2: Sí, sí.
1: Superimitat, per molta gent, per l'altre, per un munt de gent.
0: Sí,
1: com en el cas de Rafael, que és molt histriònic, és molt fàcil caure amb la paròdia.
0: I no.
1: I no tu. I fan una recreació...
3: L'altre dia vaig llegir que la Madonna té molts problemes per fer la seva biòpic perquè ella mateixa ha escollit l'actriu que vol que li faci d'ella, que és la Julia Garner. I ella està controlant absolutament tot el procés del biòpic. Universal s'ha tirat enrere ara i no se sap ben bé què està passant amb aquest biòpic, però la Madonna vol tenir absolutament tot controlat.
1: Això és un problema.
3: La pel·lícula sobre
0: quina pressió.
3: Ella.
0: Això
2: fa una mica de màniga ampla, no?
1: Jo no sé
0: tu,
1: si
0: per al·ludit.
1: Jo no sé si el Ferran Adrià, tu com a productor, si bueno, va estar molt al damunt i va...
2: No t'ho sé dir, perquè és la meva productora, és minoria absoluta, però jo no hi vaig estar directament, però sí que hi ha estat, i el Ferran, a més, ara està fent... D'alguna manera, ell està fent promoció amb els mitjans.
1: I tant.
2: A la Revuelta, a altres llocs, i parla de la sèrie.
0: Vindrà al balcó algun dia, està demanat.
2: I ha quedat content. I és veritat que la sèrie s'ha fet complicitat amb el Bulli Foundation i això, però bueno, li ha donat un marge i realment la imitació... És una imitació...
1: És que no és una imitació.
2: No és una imitació,
1: és una creació.
2: Però clava el tipus de veu de Ferran Adrià, que és tan característic...
1: Sense passar-se.
2: És que en comparació amb el Cesc Casanovas, que de Polònia el Cesc Casanovas va més enllà. exagera
0: i fa paròdia,
2: exagerar la imitació,
1: bueno, això és paròdia,
2: que això és el que li correspon a un programa d'humor,
1: ho fa molt bé i t'està bé.
2: En l'altre cas,
0: ara, Ferran, cosa, el procés perdó, és el mateix, no? Estudiar-se'l.
1: Sí, sí,
2: el procés
1: clar.
2: És el mateix, el que passa que llavors has d'anar a que s'assembli o que exagerar i que faci riure. I
1: jo mai hagués dit que el Miquel Fernández, mira que el conec, va gravar fins i tot, que no va poder fer-ho, però s'anava a fer una sèrie a Madrid, un musical del Guillem Clua que es deia 73 raons per deixar-te, el primer que va gravar allò, a Oído, va ser ell, amb la Mercè Martínez, cantant meravellosament. I el Miquel mai m'hagués imaginat que es pogués assemblar o que pogués recrear Ferran Adrià.
2: És que es va presentar el càsting per un altre personatge.
1: Veus?
2: Ah. I un cop va estar allà li van dir, I què tal, Ferran Adrià?
1: És que clar, i aleshores ara el veig i penso, no, havia de ser.
0: Clar, jo aquests dies que l'escolten molt, i va estar també aquí a Catalunya, ha arribat a explicar que el Miquel, que un dia el Ferran Adrià estava a casa amb la seva dona, però estava la sèrie posada, i la dona va dir,
1: què dius?
0: Dius, Ferran?
1: Què
0: dius? I era, i, no dic res jo.
1: No, és que de veritat, jo el que voldria destacar en aquest món convuls que vivim és que un bravo ben gran per aquests actors que s'arrisquen, perquè és que hi ha una línia molt fina entre arribar a la paròdia o realment fer una creació de personatge.
0: Però deixa'm preguntar-li al Manel, si ara et fessin fer ara una pel·lícula molt seriosa i et fan fer de Franco, no?
2: Sí.
0: Manel, i no has de fer paròdia, l'has de fer, també el faries.
2: Sí, cosa que jo no sóc actor.
0: Però t'atreviries?
2: Jo faig això perquè, mira...
0: Ja, però t'atreviries?
1: Perquè t'ho passes bé, digues la veritat.
2: Perquè m'ho passo bé i perquè, mira, vam començar com una tonteria quan fèiem ràdio i va fer gràcia i a partir d'aquí hem seguit endavant i ja fa més de 20 anys, però bé, 25. Si ho faria... Sí, perquè no, a mi m'agrada fer aquestes coses, però no em triaran mai a mi, perquè precisament per això, perquè hi haurà
1: perquè
2: gent,
1: ja hi ha la paraula,
2: molta gent que ho farà molt millor. A més a més, clar, tothom veuria el personatge, és a dir,
1: veuria el personatge de Polònia.
2: Ningú es prendria en sèrio la pel·lícula perquè tothom veuria el personatge.
1: Això també té raó amb això, no, però no realment no, des d'aquí voldria felicitar els actors i les actrius que fan el paper que sigui. Jo recordo el Ministeri del Tiempo, clar, hi havia dones, actrius que havien de fer, doncs, de Clara Campoamor. Sí. Clar, perquè era una sèrie històrica, no? Que la gràcia era aquelles portes que s'obrien, es tancaven i passaves ara al segle XVII, ara te'n tornaves a 1930. I, clar... Ostres!
2: El que passa que nosaltres no sabem com parlava Clara Campoamor ni com es movia.
1: Sí, però hi ha les fotografies, hi ha la recreació...
0: Sí, però és difícil, eh?
1: Però està bé, està bé. És a dir, agafar aquest punt i crear un personatge, a vegades a partir de res. Jo preferiria això que no tenir el pressing del Jacobo Martos cada dia en el rodatge
2: d'aquest...
0: Deixa'm anar al tema del Manel, que podria semblar una paròdia, però no ho és. Ens vols parlar d'un festival?
2: De cinema.
0: De cinema, però...
2: D'un festival de cinema de vídeos de gats.
0: Eh? Així és l'última cosa que ja ens podríem esperar.
2: Que hi ha una cosa al món que es diu el Cat Video Fest des de 2016.
0: Que només podria descobrir Manel Lucas.
2: Que és un... No, he de dir que la font en aquests moments és una persona del teu equip, eh?
1: No.
0: És una persona... té a veure amb un vídeo, un curt... que ha trobat en Claudio...
2: És que sí, és el Claudio.
0: Que explica com, tot i viure una vida de luxe, un gat està deprimit, no. Ja no ronroneja, no?
2: Sí, bueno, és a dir, des del 2007 hi ha un senyor que es diu Will Braden,
1: on?
2: Americà,
1: clar.
2: Especialista en mirar vídeos de gats, que es mira tots els vídeos de gats que hi ha, com la Laura, pel que m'ha explicat, que també se'ls
0: aquest
2: mira...
0: Aquest equip està ple de gent que estima els gats.
2: Sí. I llavors, un bon dia, aquest senyor, a més, fa ell vídeos de gats, ha creat un personatge que es diu Henri de Chat Noir, Henri el gat negre, que fa minivídeos d'un minut, el gat parlant, bueno, parlant, fent veure que parla i tal, i llavors de cop un dia va decidir crear un festival de cine, com si fos el Can,
1: protagonitzat per gats.
2: El Can, però no per cans, sinó per gats, protagonitzat per gats. Llavors són 70 minuts de vídeos de gats un darrere l'altre, i llavors tu vas a una sala de cinema, igual que si anessis al Festival de Venècia a veure l'últim de qui sigui, i veus aquests vídeos, 73 minuts o 70 minuts, més o menys, depèn dels anys, de vídeos de gats, i porta 10 anys ja amb això.
0: Mira, jo, el curt que ha trobat el Claudio, jo no sé si és estar en el festival o no, però crec que ajudarà els oients a entendre el que dius.
4: No, no, és Henri.
1: Henri?
2: Sí, sí, és el primer vídeo inaugural.
0: I què passa aquí?
2: És un gat que es va movent en blanc i negre, és com si fos una pel·lícula de la Nouvelle Vague, de Godard o de Truffaut i tal. Es va movent un gat que és d'aquests blanc i negre, per tant sembla que vagi amb traje, i va comentant aquestes coses. Però a part, al costat d'aquests hi ha els típics vídeos de gats graciosos que s'espanten per no sé què, o que donen voltes amb una pilota.
1: Ah, el cogombre, que els posen un cogombre i salten, jo que n'he vist.
2: Sí, sí, llavors fa tota una selecció. I escolta, a Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, a tots aquests, a cinemes de tots aquests països, hi ha sessions del Cat Video Fest, que a més a més...
1: Molt anglosaxó, això,
2: És bastant anglosaxó, a part de Dinamarca. La recaptació va per ajudar als refugis de gats.
1: Bravo.
2: És a dir, té una finalitat
0: benèfica.
2: He entrat a veure... quan em costava, he estat a punt de una mica més i em registro per anar a Seattle demà a veure una pel·lícula, a veure 70 minuts de gats. Per sort, al final he pogut anul·lar-ho. Els preus van des de 8 lliures, per exemple, en algun cinema del Regne Unit o d'Irlanda, bueno, lliures del Regne Unit, fins a $20.
0: Sí.
2: $20 a un cinema dels Estats Units. I llavors una part d'això, no tot, una part d'això va per...
1: protectores.
2: Per les protectores i tot això.
1: Això em sembla bé.
0: I una mica es parla dels sentiments dels gats.
2: Bueno, es parla... Tu vas a veure gats i llavors hi ha els teus sentiments. El Will Braden diu que el que ha fet és intentar convertir el que és una experiència individual, d'allò, tu a casa teva, tancat, amb la pantalla i tal, veient vídeos de gats i tal, una cosa que pot arribar a ser sòrdida fins i tot, amb una experiència col·lectiva, amb una cosa de grup, no? Tots allà, conjuntament, a veure vídeos de gats, igual que anem a veure l'Odissea, diguem, una mica més curt.
0: La pregunta és òbvia, però Manel, tu tens gat?
2: Gata? No, no.
0: Mai?
2: No, no he tingut mai gat. No, no em desagraden, però no. Estic rodejat d'amics que tenen gats i...
0: I bueno, és tema de conversa.
2: És tema de conversa i tenen una important passió. Una cosa més.
1: Això no s'acaba, Anna.
2: He entrat a l'IMDB, a la web aquesta que registra totes les pel·lícules, sí, i actors, sí, i totes les persones que intervenen, per veure què ens diu de Will Braden, i diu que està reconegut per la BBC... la televisió pública britànica, com la persona que ha vist més vídeos de gats que ningú a la història de la humanitat.
1: Encara li donaran un premi d'aquests del, sí, Guinness, sí, del Guinness Record Guinness.
2: I de la seva targeta de presentació, allò, quan et saluda, hola, soc Will Brady, et dona la targeta, entre altres coses diu, es banya només amb la llengua.
0: Es banya només amb la llengua.
2: Clar, l'home s'ha immergit amb el tema i ja només es llepa.
0: I alguna teoria...
1: Ha de ser o molt divertit, amb molt sentit de l'humor, o molt raret, O sigui, aquí hi ha les dues vessants.
2: Les dues coses.
1: No és incompatible, també.
2: Sí.
0: Has tret una música, no?
2: He tret una música, sí, amb això no he sigut molt original. No és Blondie, però clar, parlant de gats...
0: Va, a veure. Gato Pérez, no?
2: Gato Pérez.
0: Gato Pérez.
3: A favor.

0: I no va de gats, va de gossos per tancar aquesta parella
1: us ha,
0: de fet.
1: Us ha passat mai, no sé si teniu un animal de companyia que s'us ha perdut alguna vegada?
2: No, jo he tingut un... Vaig tenir una gossa tenia por al veterinari i un dia, quan vaig girar la cantonada ja pel carrer del veterinari, va sortir
0: del collaret
2: i va arrencar a córrer carrer Marina cap avall.
0: El va recuperar, però.
3: És angoixant. Jo, la cosa més trista que recordo és quan el Bailet, que era el gos de tura que teníem a casa, es va haver de sacrificar, tenir un càncer molt agressiu. El drama que va haver-hi a casa meva... O sigui, no us ho podeu ni imaginar.
1: Això va parlar la Judit Mascó l'altre dia.
0: I ens va deixar fets pols.
1: Però és que aquest matí el Tot es mou, al TV3, l'Elena García Melero li ha passat que ha perdut el gos i l'han trucat en directe mentre ella estava tan angoixada fins i tot per dir que l'havien trobat.
4: Ha passat el que ha passat? Expliquem-ho perquè això és la vida. A veure, la Melero havia perdut la seva gossa.
1: Això mentre ella està parlant per telèfon en directe.
4: Això és vida. Que tenim animals. Això és...
5: Disculpeu perquè no m'havia passat mai, perquè he vist veterinari de Vallvé i dic, necessito agafar aquesta trucada, no podia.
4: Escolta una cosa, com se diu aquesta?
5: Lola, es diu Lola, la tenim.
4: Escolta'm.
0: El que no li passi a la Melero, com quan la va trucar la seva mare una vegada en directe, que és fantàstica, l'Helena, i ha trobat a la Lola.
3: Helena, que bé, un petó.
0: Elisenda Roca, Manel Lucas, quin gust escoltar-vos.
3: Quin plaer venir al balcó.
0: Ai, que bé, què ens hem passat, eh?
3: Vinc al balcó i sempre surto millor.
0: Ai, que bé. Mira, i ara us poseu Blondie aquesta nit, us cuineu, i la felicitat completa.
3: O Gato Pérez.
0: Gràcies. Sabíem que tornem a coincidir. Petons, nosaltres fem 2 minuts d'anuncis i tenim Oasi Polític, que hi ha teca i teca per comentar.
6: Puede ser que t'equivoques con tu pincel extranjero. Pues también sienten el ritmo todos los blanquitos buenos.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Atenció, spoiler! Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
10: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
11: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
12: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals!
11: Quins finals!
9: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'app i web de la SER.
13: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
14: Tots els nostres continguts.
13: Som a tot arreu. Som al teu costat.
14: Descarrega't l'app de la cadena SER.
13: Tot això passa aquí.
15: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Ben aviat, entrades solidàries a la venda als 40.cat.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
7: Cadena SER i SER Catalunya.

0: 4, Miquel Noguer, director del País. Com estàs?
1: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Dic com estàs, és dir, entretingut, segur, perquè ha estat la setmana que es va complicant, cada cop ho serà més, ara que tenim les eleccions, però aquesta ha estat la setmana del culebrot de les esquerres.
2: Conversaciones hay siempre y que lo más importante es que cuidemos las cosas y tratemos de hacer que finalmente lleguen a buen puerto.
3: Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y por lo tanto hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo.
4: Algunes de les, moltíssimes coses que han anat dient en diferents entrevistes, Irene Montero ha de colar en les darreres hores que hi ha temps per un acord, però no sabem exactament aquest acord de qui depèn, perquè segons una o l'altra depèn de l'altra part. Bé, hem de saber si el Frente Amplio s'amplia i suma Podemos, o si al final no és Frente Amplio i Colau fa un pas al costat. La cosa és que queda un dia. Marge n'hi ha fins demà a les 12 de la nit per decidir si a les eleccions el 29 de novembre hi haurà una o dues paperetes a banda de les socialistes. Hi ha dubtes a Madrid, però a Catalunya sí que és pràcticament segur que no hi haurà acord i que com a mínim tindrem tres paperetes de partits d'esquerres. A banda de l'El PSOE hi haurà la de Comuns, que serà Frente Amplio, i la d'Esquerra Republicana, en què sota aquesta marca també hi haurà Podem, perquè Rufián i Montero sí que faran campanya junts. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, Esquerra dona per tancada aquesta possibilitat i Elisenda Alemany ho deixava clar aquest matí.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora.
4: Esquerra no renunciarà al seu espai, els comuns busquen que almenys hi hagi una integració en Podemos a tot Espanya. Jessica Albiach.
6: Tornem a tindre els monstres a les portes, per això és fonamental. Aturat per una banda els feixistes de l'Aguilucho, però també els voltors que estan acaparant habitatge i per això també...
4: Demà és l'últim dia, doncs, Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja ha tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista en persones de confiança d'Oriol Junqueras.
0: Miquel, en quin punt estem? La gent no entén per què no hi ha acord.
1: Doncs la gent no entén per què no hi ha acord, però jo crec que sí que la gent entén per què no hi ha acord. És a dir, es veu cada vegada més aquí hi ha una disputa de personalismes. Per què? Perquè de projecte no se n'ha parlat. És a dir, ningú, si ara preguntéssim quina és la diferència entre el projecte polític de Podemos i de Sumar, doncs segurament tindríem seriosíssims problemes per explicar-ho, i no perquè no fem els deures i intentem informar-nos, sinó perquè ells no ho expliquen, i no ho expliquen perquè no han tingut temps d'explicar-ho, perquè estaven entretinguts amb altres coses, sobretot barallant-se per aconseguir llocs de sortida, a les llistes, que és aquest argot que fem servir per llistes i polítics, per col·locar cadascun dels dirigents en llocs i en províncies on creguin que poden aconseguir l'escó. I per això hem vist coses tan estranyes com que durant alguns dies o algunes hores Ada Colau podia anar a una llista per Madrid, o inclús que s'estava parlant si Gabriel Rufián es presentava per alguna província de fora de Catalunya. Tot per, diguem-ne, assegurar-se llocs, que és molt important. És a dir, qualsevol persona que sàpiga com es guanyen les eleccions a Espanya sap que les eleccions a Espanya es guanyen província a província. Es tracta d'anar aconseguint escons i diputats província a província, i que no n'hi ha prou amb les dues o tres més grans, sinó que has de fer una feina a l'Espanya buidada, que és absolutament ingrata, perquè hi ha molt pocs escons que es disputen en aquestes províncies, però que s'ha de fer i has de poder presentar algú. Però vaja, jo ho reduiria desgraciadament molt a una qüestió de personalismes, que fa que segurament quan demà es tanquin els acords que es puguin acabar de tancar, que em temo a aquesta hora que ja seran pocs, doncs la il·lusió que molta gent havia dipositat en el que estan intentant fer, o el que han dit que estaven intentant fer, doncs aquesta il·lusió, doncs òbviament s'anirà cap avall.
4: O sigui que tu creus que això quedarà tal i com està ara. No sé a qui creus que pot beneficiar i perjudicar més la situació d'ara. Penso en els votants d'Esquerra Republicana, si això els pot fer una mica més de basarda, o en les altres formacions, com ho veus?
1: Doncs, a veure, en el cas de Catalunya, jo crec que els votants d'Esquerra Republicana ja donaven per fet que Gabriel Rufián seria el seu candidat. És veritat que el votant que jo podria dir tradicional d'Esquerra Republicana, el nom de Gabriel Rufián fa que arrufi una mica el nas, però Gabriel Rufián té també l'avantatge de que fa que pugui votar a les sigles d'Esquerra Republicana gent que segurament no s'ho plantejaria en unes altres eleccions, i per tant la suma i la resta, per entendre'ns, crec que acabes tenint un balanç positiu. Què ha passat amb Esquerra Republicana? Doncs que molta gent no ha digerit ni internament ni externament una aliança amb Podemos, doncs que fa que es desdibuixi una mica, o creuen que es pot desdibuixar una mica el projecte. El que passa que ahir va sortir l'enquesta del CEO,
0: sí,
1: que en vau estar parlant àmpliament, i si vas a buscar, quan pregunten a la gent això de la fidelitat de vot, que és vostè qui va votar fa 3 o 4 anys i a qui votaria ara, no? Doncs resulta que Sumar o els comuns tenen fugues de fins a un 45% sí, dels vots, precisament cap a Esquerra Republicana i precisament sí, cap a Podemos, cap a Podem. I això, doncs, entenc que ha fet pesar molt a les files d'Esquerra Republicana, a la direcció d'Esquerra Republicana, de, ostres, si podem fer una bona queixalada aquests vots que s'anaven cap a Podemos, procedents dels comuns, i a més, vots dels comuns que ja s'anaven directament cap a Esquerra Republicana, doncs això és molt llaminer electoralment. Això és la teoria, eh? Falta
0: sí, sí,
1: que en aquest mes i escaig que ve de precampanya, més campanya, siguin capaços d'il·lusionar, perquè si alguna cosa no tinc cap dubte és que la il·lusió entre els votants de les esquerres, diguem-ne, alternatives, està sota zero en aquests moments veient l'espectacle dels seus dirigents.
0: Sí, sí, espectacle és la paraula. Miquel, aquestes eleccions estaran marcades per la crisi de l'habitatge. Avui estem explicant que diversos veïns del famós bloc Papallona, l'edifici del carrer Llançà, allà tocada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'han organitzat i no pagaran el lloguer a la propietat.
4: Sí, aquest bloc modernista a prop de la plaça Espanya s'ha convertit en símbol dels moviments en defensa de l'habitatge perquè la propietat, el fons New Amsterdam, doncs assegura als inquilins que fa temps que està intentant fer fora els llogaters i reformar els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
0: Ens escolta l'Anna Olesti, que és veïna del bloc Papallona, és la portaveu del sindicat també socialista d'habitatge. Anna, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona nit.
0: Quants veïns deixareu de pagar el lloguer? Sembla que sou... n'hi ha sis. Quants de vosaltres al final no pagareu?
7: Quatre pisos, amb una vintena de veïns, més o menys.
0: I els altres no s'han decidit?
7: Bueno, al final nosaltres enteníem que aquesta vaga l'havíem d'iniciar ja i de treure pública ja, perquè creiem que és un bon moment, no?, aprofitant també les mobilitzacions que estan havent-hi entorn a la problemàtica de l'habitatge i de més, i per tant, de moment és un tret d'inici que veurem quin seguiment adopta, i no només a intern, sinó també doncs, és una crida, no?, per les entitats veïnals, pels col·lectius, pel moviment per l'habitatge, no?, i per col·lectius del barri, de la ciutat, no?, perquè puguin donar suport en aquesta vaga.
4: El que feu és no ingressar el lloguer mensual al propietari, però el consigneu en un altre lloc, no? És a dir, com és l'estratègia d'aquesta vaga de lloguers? On poseu els diners?
7: Vull dir, aquesta vaga de lloguers és un no pagar la totalitat del lloguer. I de moment el que estem fent és el que ens estem guardant nosaltres mateixes, està custodiat sota les veïnes, no? I al final el que volem és forçar que Nat, que és la propietat, marxi de l'edifici i vengui al bloc.
0: De moment el que han fet aquest fons, dius Nat, bueno, que és New Amsterdam,
7: sí,
0: han comprat, han reformat pisos i ja estan fent les habitacions. No sé si fins i tot ho estan fent ara, no sé si les obres les estan fent ara aquests dies.
7: Nosaltres, això és interessant, perquè nosaltres des que vam rebre el primer Burofax, el primer que vam fer va ser acudir al Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i ens vam organitzar i ens vam afiliar. Llavors, aquesta afiliació i aquesta organització el que ens ha permès és una primera victòria sindical. És a dir, Nat, quan va comprar el bloc, volia instaurar el negoci del Colibri. Han passat 2 anys i mig i Nat no ha aconseguit instaurar el negoci del Colibri, que el bloc Papallona, i això és degut perquè ens hem organitzat i perquè hem dit que d'aquí no marxaríem. Uh-huh. Llavors, no, a dia d'avui no hi ha cap negoci del Colibri instaurat, les obres estan aturades i les hem aturat gràcies a tota la campanya sindical que portem treballant en aquests últims anys.
0: Mirant, en aquest sentit, crec que t'interessarà. Ser Catalunya ha comprovat que algunes empreses que es dediquen al negoci del co-living, d'habitacions amb la nova regulació del lloguer de temporada i habitacions, ja no els surt tan a compte a aquest negoci. Pol Valero, bona tarda.
8: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Pol, això podria ser la fi del negoci dels co-livings?
8: Podria ser el principi de la fi d'aquest negoci, que és un model que ha fet moltíssima fortuna a la ciutat de Barcelona, aprofitant l'escletxa del lloguer d'habitacions, que no es va regular fins aquest gener. És un model totalment orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit. Segur que molts teniu el perfil al cap, gent que ve de fora que no coneix ningú la ciutat. Aleshores, aquestes empreses van detectar aquesta necessitat i què van començar a fer? Doncs comprar blocs sencers, reformar-los. Bé, primer, no renovar els contractes de la gent que hi havia, reformar els pisos i llogar-los per habitacions i, a més, oferir tot el que són serveis com la neteja, el manteniment, espais de coworking i zones comunes. Llavors, fons del sector admeten que, des de la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada, s'ha posat una mica contra les cordes aquest negoci i que fins i tot hauran de començar a buscar-se alternatives.
0: És a dir, no els hi surt a compte.
8: No els hi surt a compte. Han deixat d'ingressar o estan ingressant uns càlculs la meitat del que ingressaven per un bloc de co-livings i fins i tot, ho dèiem, el surt més a compte tenia alguns pisos buits perquè què passava? Abans de la regulació del lloguer d'habitacions, ells podien demanar el preu que volguessin a cada persona que vivia a cada habitació, encara que el conjunt, la suma de les 3 o 4 persones que vivien en un pis, superés el topall de preus. Per exemple, doncs demanar-li 1.500 euros a una persona per viure en una habitació. Això ja no es pot fer. Les habitacions sumades han d'estar per sota del topall, per això dèiem que ara no els hi surt tan rendible, i a més el lloguer de temporada també està regulat. Es pot fer lloguer de temporada només en uns supòsits molt concrets, són lloguers d'oci, lloguers recreatius...
0: Que ho han de justificar molt bé.
8: Ho han de justificar molt bé, per tant, estudis, feina, ja tu no pots fer un contracte d'11 mesos, o bé, perdó, sí que el pots fer, però no pots superar el topall. Clar. Tu només pots superar el topall si és per oci o recreatiu, i llavors... El que també expliquen des del sector és que aquestes empreses ara van molt en peus de plom, perquè sí que és cert que han rebut molt poques inspeccions perquè hi ha pocs inspectors, però s'ho miren molt bé quan fan, per exemple, un lloguer de temporada per fins recreatius, es miren molt bé que encaixi amb la norma, s'ho miren amb lupa cada persona que entra, en quina situació està, per no saltar-se les normes.
0: Estan esperant a que canviï la llei i que els hi torni al seu favor?
8: Clar, tenen una esperança que és un recurs que va presentar el PP contra la regulació catalana, un recurs al Constitucional. Això el Constitucional s'ho ha de mirar, però també tenen un altre problema, un obstacle insalvable, seria que la llei la regulés directament l'Estat, el Congrés dels Diputats, posés fi a aquesta escletxa només està frenada a Catalunya. Això, si ho fes l'Estat, el Congrés, seria igual si la llei catalana és constitucional o no, perquè l'Estat ja ho hauria regulat.
0: I tot pot canviar després de les eleccions.
8: Bé, ara semblava que hi havia voluntat amb aquests decrets d'habitatge, una de les demandes dels moviments socials era limitar a tot Espanya aquests lloguers d'habitacions, aquests lloguers de temporada. Veurem, realment és complicat de predir. El que sí que és cert és que les conseqüències de la regulació que Catalunya porta ara fa 10 mesos, que està en vigor, ja s'estan notant per un negoci que va créixer molt gràcies a aquest forat que hi havia a la llei, però que ara s'ha tapat.
0: Caldrà veure què passa amb aquestes habitacions buides, també, que ara no les omplen esperant.
8: Mira, normalment aquestes empreses dominen molt bé el mercat i sempre troben maneres d'oferir productes immobiliaris, i sobretot també perquè és que amb la demanda que hi ha d'habitatge també és absurd tenir pisos buits, i sempre es troba la manera de posar-hi gent.
0: Pol Valero, gràcies.
8: A vosaltres.
0: Ana Olesti, que dèiem, veïna del bloc Papallona, portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge. Això que ens explicàvem en Pol Valero, que ja no els hi surti rendible, no sé si és també una escletxa esperançadora.
7: Bueno, jo no sé si ho tinc tan clar. Al final crec que hem vist durant aquests anys, i no només en aquest cas del bloc Papallona, sinó en general, que Catalunya és la comunitat autònoma amb més legislació en matèria d'habitatge de tot l'estat espanyol, alhora que és la comunitat autònoma amb més desnonaments executats de tot l'estat espanyol. Llavors, jo crec que mesures legislatives en matèria d'habitatge no donen una solució al problema. Sí que és cert que un topall de lloguers, no?, ajuda, no, a les, bueno, desarticular una mica el mercat, però jo crec que aquí és important és entendre que nosaltres, com a bloc, el que ens ha permès, no, que no s'instauri cap negoci al co-living, ha sigut a través de l'organització sindical, a través de la lluita del dia a dia de les veïnes contra un fons d'inversió i afiliades a un sindicat. Jo crec que això és important que s'entengui, perquè sense això no aconseguirem millorar les nostres condicions.
0: Miquel, que és el director de... Miquel Noguer, director del País. Miquel, en 2 minuts, l'última pregunta per l'Anna Olesti.

0: Vull dir, nosaltres, la nostra demanda principal, i això és una cosa que ja hem repetit a l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, però que també fem la demanda extensiva cap a la Generalitat, és l'expropiació a benefici zero d'aquest bloc. I quan parlem d'expropiació a benefici zero, em refereixo a que no poden rebre ni un euro més del preu d'adquisició pel qual van adquirir l'habitatge el 2024. Mm. És a dir, el que no podem fer és anar comprant blocs i finançant el rendisme que surtin els 20 millor parats del que vam sortir nosaltres. Per tant, per això parlem de l'expropiació de benefici zero, que marxin per on han vingut, però que no s'emportin ni un euro de benefici.
1: Anna Olesti, veïna del bloc Papallona i portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge, us anirem seguint.
0: Perfecte.
1: Venen dies definitius, anirem veient com acaba aquesta vaga de lloguers, que de fet és la primera que hi ha a la ciutat de Barcelona. Una abraçada.
0: Sí, vinga, gràcies per l'atenció.
1: I Miquel Noguer, director del País. Gràcies, Miquel. Ànims.
2: Bé,
1: ànims. Tothom ens diu, ei, periodistes, aguanteu, que això acaba de començar.
2: Acaba de començar, exactament.
1: Una abraçada.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Nosaltres ara expliquem el dia en 5 minuts i després la Núria Vilamala arriba amb la graderia del balcó. Així que no us desconnecteu.

0: Mar. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial. Alba Barnusell és l'alcaldessa de Granollers.
1: Lamentem profundament la mort d'en Rami. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí agrair les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
0: Amb en Rami ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats de fa 2 setmanes. En total, en el que portem d'any, hi ha hagut 9 morts per inundacions, una xifra pràcticament sense precedents. Perquè se'n facin una idea, des de l'any 2000 han mort 44 persones ofegades, 44 en 26 anys, i més d'un 20%, un de cada 5, han estat enguany en aquests primers 10 mesos. Per això els bombers demanen a la ciutadania que faci cas de les recomanacions, que no agafi el cotxe si plou torrencialment i que no travessin rieres, perquè el 65% dels morts anaven en cotxe. Oriol Pallissa és sotsinspector dels bombers.
2: Ens estem trobant amb trams de mitja hora, amb una demanda de 130-140 serveis, entre els quals un 10% són salvaments urgents amb risc vital per a les persones. O sigui, estem parlant que de 150 serveis, 15 són persones atrapades, arrossegades, i això la població hauria de ser conscient de que porta el límit al servei de resposta.
0: El govern ja ha activat el pla d'emergències per inundacions aquest cap de setmana, a partir de dissabte, quan s'esperen nous aiguats. Més coses, l'Autoritat Catalana de la Competència alerta que part de les ajudes que el govern espanyol ha aprovat per abaratir el dièsel poden acabar a la butxaca de les empreses distribuïdores. És el que ja va passar després de la crisi de la guerra a Ucraïna, quan les benzineres, en lloc d'aplicar directament els 20 cèntims de descompte als clients, es van quedar més de 5 per augmentar els marges de benefici. Jordi Perdeguero és un dels autors de l'estudi que adverteix que això pot tornar a passar ara.
3: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació.
0: Encara en el terreny econòmic, a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat augmentar fins un 150% l'IBI dels pisos turístics. L'impost serà més alt en funció del número d'apartaments que tingui el propietari. Escoltem el tinent d'alcalde del PSC a favor i el líder de Junts en contra.
4: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica.
5: Aquesta proposta, al nostre entendre, és feble, té poca seguretat jurídica i, per tant, per responsabilitat institucional ens abstindrem.
0: L'Associació d'Apartaments Turístics Apertur ja amenaça amb accions legals. La directora de l'entitat, Màriam Muro, ho troba desproporcionat i carrega contra altres pisos d'ús comercial.
6: Peluqueries, centros de massajes, acadèmies d'idiomes, ¿eso no son también viviendas? Que solo se está haciendo referencia al uso del alquiler turístico.
0: Això en ple debat pel dret a l'habitatge, un tema central en la campanya electoral en la que ja estem immersos i en la que avui el PSOE ha confirmat com a número 1 de la llista a Lleida a la seva portaveu Montse Mínguez. El líder dels socialistes tanca files amb ella després que s'hagi fet públic que la seva parella té 30 pisos a lloguer, dels quals ja ha desnonat alguns inquilins.
7: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero y me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
0: Encara un últim apunt, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat a declarar com a testimoni els tres marmessors que el magnat va designar al seu últim testament perquè expliquin quines eren les seves últimes voluntats. Són dos directius de Mango i també un amic íntim seu, Josep Creueras, president del grup Planeta, grup, per cert, que anuncia aquesta nit el nou Premi Planeta en la seva 75a edició. I acabem amb música.
8: No me obligues a pintar.
0: La dels Estopa, que demà publiquen aquesta cançó que van tocar dimarts en exclusiva, Bicho Raro, primer tastet del seu nou disc, La Maqueta. Així arribem a 9:15.
9: El dia en 5 minuts.
10: Arriben els esports.

Benvinguts a la graderia del balcó. A poc més d'una setmana pel clàssic, el Barça de Hansi Flick continua imparable i el Real Madrid de José Mourinho està centrat només en les crítiques a l'arbitratge i poc o gens en intentar millorar el pobre joc de l'equip. Som dijous, 15 d'octubre, amb el Toni Suárez al control tècnic. Tenim bones notícies a Can Barça.

0: Passa un minutet de 9:15 de la nit. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Deia ara que tenim bones notícies al Barça perquè avui, Nil, l'hem vist a Rafinha i a Frenkie de Jong entrenant-hi amb l'equip, no?
1: Sí, és la gran novetat del dia d'avui. Primera sessió que fa el Barça a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després d'haver-se quedat ahir a entrenar o com a mínim fer sessió de recuperació al gimnàs a Turquia. I ha aparegut Rafinha sobre la gespa, és una gran notícia. De moment és el primer entrenament que havia fet amb el grup des que va tenir aquest edema muscular en Brasil, que l'ha fet perdre's el partit contra el Getafe i també contra el Galatasaray. Flick ens explicava fa just una setmana, divendres passat, que en principi tant Frenkie com Rafinha haurien d'estar pel partit contra el Betis. Dissabte al matí feia saltar les alarmes a Joan Laporta dient que Rafinha igual fins al dia del Paris Saint-Germain. Doncs avui ja s'ha entrenat amb l'equip, jo crec que el més normal seria que com a mínim anés a convocat, però el que està clar és que el guió de tota la Flick, l'estaf tècnic i del Barça amb Rafinha és clar, s'ha de tenir calma, s'ha d'anar a poc, perquè és un futbolista molt sensible a tenir aquest tipus de lesions, i el Barça sap de la importància que té aquest jugador, per tant, calma i tranquil·litat amb Rafinha, però insisteixo, el més normal seria que viatgi amb l'equip cap a la Cartuja el dissabte, on també hi hauria d'haver, si no hi ha novetat, Frenkie de Jong, pendent de com estigui aquest genoll, que a poc ha anat avançant, ja es va començar a entrenar amb el grup la setmana passada, avui una mica més, demà hi tornarà, i en principi, segons el que ens va explicar Hansi Flick, doncs també hauria d'estar preparat per poder viatjar amb l'equip al partit contra el Sevilla.
0: Clar,
1: contra el Betis, a Sevilla.
0: En el cas de Rafinha, Nil, el tema és aquests dies, aquestes setmanes curtetes que porta d'inactivitat. Clar, veient sobretot la setmana que l'espera el Barça, entenc que la Cartuja, no? La idea seria, com a mínim, rascar algun minutet per PSG Madrid arribar en bones condicions. Imagino que especialment al Madrid, no?
1: Sí, això seria, jo crec que és l'escenari ideal, tenint el focus clarament amb el Madrid. És veritat que Hansi Flick almenys va demostrar la temporada passada que no hi ha cap partit que ell dongui per partit fluix o que vulgui fer massa rotacions. El que està clar és que el Barça té 17-18 futbolistes que poden competir, que estan a un gran nivell, i que el missatge que li han enviat a Gordon Adeyemi i Gabriel Jesús a Hansi Flick és tranquil, que si no hi ha Rafinha nosaltres podem solucionar la papeleta. Inclús l'altre dia amb Dani Olmo, que malgrat no marcar, va fer un bon paper. Per tant, en principi és això, calma amb Rafinha. L'escenari ideal, depèn de com estigui, seria el que has comentat tu, tenir minuts dissabte a la tarda al camp del Betis per poder entrar progressivament en aquests dos partits claus que té el Barça contra el Paris Saint-Germain i contra el Madrid la setmana que ve.
0: És que ara, mires, Nil, la setmana que li ve el Barça per davant, Betis, PSG i Madrid, i fa patxoca, eh?
1: Sí, no sé si patxoca, espanta o hi ha il·lusió. El que està clar és que són tres reptes molt i molt complicats, perquè el Betis ara mateix és segon empatat a punts amb l'Atlètic de Madrid, a casa seva va guanyar el Madrid, ahir es va carregar el Porto, jugant a casa, un equip amb alegria, amb res a perdre, i que realment ha trobat el joc que li faltava a les últimes temporades. El Paris Saint-Germain ahir van veure que per mi continua sent el millor equip d'Europa, va destrossar el City com va voler en mitja hora, i després tens el Madrid, és un clàssic, els jugadors del Madrid venen ferits per l'orgull, no és fàcil mai guanyar el Madrid, és evident, és una cosa òbvia i clara, però doncs aquest partit que serà segur complicat, segur que si demà li pregunten a Flick que ho faran, els dirà que encara queda molt i que hi ha dos partits importants per davant.
0: Nil, tu ets team Tyler the Creator o no el coneixies gaire?
1: Doncs la veritat, si he de dir la veritat, no sé si la veritat, no tenia ni idea de qui era Tyler the Creator, però bueno, sé que té 40 milions d'oients mensuals a Spotify, per tant alguna cosa deu fer bé.
0: Doncs va, ara l'anem a conèixer a la graderia del balcó. Nil, gràcies!

0: la nit, moment pel bàsquet aquí a la graderia del balcó, perquè demà el Barça buscarà allargar la bona ratxa i sumar la tercera victòria consecutiva, la segona a l'Eurolliga. Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: La cita de demà no és fàcil, però és al Palau Blaugrana i contra l'Olympiacos.
1: L'examen més difícil que ha tingut el Barça fins ara aquesta temporada. Els blaugranes reben el Palau a l'Olympiacos, que és l'actual campió de l'Eurolliga, i tenen l'oportunitat de sumar la tercera victòria consecutiva després dels triomfs davant del València a la Lliga i contra el Maccabi a l'Eurolliga amb un triple de Robinson en l'últim segon de partit. Els de Sekulic s'han exercitat aquest matí al Palau Blaugrana, on el tècnic ha parlat precisament d'aquesta oportunitat de mesurar el nivell de l'equip en aquest moment de la temporada.
2: Volem jugar el nostre joc. Volem veure quan hem millorat des de l'últim partit. I amb sort, si juguem com volem jugar per executar el pla de joc, també podrem ser competitius amb l'Olympiacos. No només això, crec que jugant de la manera correcta, potser fins i tot podem fer més que només ser competitius.
1: El tècnic eslové també ha dit que no només han d'estar centrats en parar a un vell conegut com és Jan Montero, ex del València, sinó que Olympiacos té un gran ventall d'opcions ofensives a aturar. Arriben a Barcelona després de completar una gesta pràcticament impossible de repetir, remuntant 28 punts a València Bàsquet a domicili i un balanç de 4 victòries i una derrota en el que va d'Eurolliga. Ha parlat també Oleg Balcerowski, el pivot ex de Panathinaikos, etern rival d'Olympiacos. Li hem preguntat si és un extra de motivació per ell.
3: Debería ser una motivación para todos nosotros, ¿no? Es un gran equipo, está jugando muy bien. Así que personalmente para mí cada partido es una motivación, ¿no? Para intentar mejorar, para ganar partidos y mañana eso no va a cambiar.
1: El Barça tancarà així una ronda de 4 partits consecutius a casa abans de visitar diumenge l'Olímpic de Badalona a la Lliga, una altra partida pels de Sekulic, que sumen 3 victòries i 2 derrotes en aquest inici d'Eurolliga. Demà, Núria, a 8:45, Palau Blaugrana, Barça, Olympiacos.
0: Arnau, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, Núria.
0: Falten 11 minuts per les 9 de la nit. Tenim protagonista a la graderia. Perquè fa poques setmanes a Austràlia el motocross català va fer història quan dos pilots de casa nostra, el Guillem Ferrés i la Daniela Guillén, van proclamar-se campions del món el mateix dia. El Guillem Ferrés, un jove de 23 anys de Balsareny, va convertir-se en el segon pilot de l'estat espanyol en ser campió del món a la categoria MX2 i ara, un cop acabades totes les celebracions, el que toca és fer balanç i per això ja ens escolta aquesta hora aquí a la graderia del balcó. Guillem Ferrés, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, ja molt content i aquí a casa amb la família.
0: Primer de tot, enhorabona, això el més important.
4: Moltes gràcies.
0: A veure, Guillem, et vas proclamar campió del món el 20 de setembre, per tant, fa gairebé un mes. Les celebracions encara continuen o ara ja s'han acabat?
4: Ara ja s'han acabat. El dissabte les vam donar per acabades aquí a Balsareny, que vam fer una celebració molt maca amb tota la gent de l'Ajuntament. I tots els amics, companys, família, i ara ja podríem dir que s'han acabat.
0: Et volia preguntar precisament per això, Guillem, perquè aquesta setmana vas viure un dia molt especial, no?, al teu poble, Balsareny, amb la teva gent, per celebrar ni més ni menys que un títol mundial que es diu Ràpid, eh?
4: Ah, sí, va ser molt maco, sobretot veure gent que feia temps que no veia, però que directament o indirectament han format part de la meva carrera, rivals, la veritat que una experiència única.
0: Al final, clar, significa, no?, celebrar-ho amb la teva gent, el teu poble, els carrers que t'han vist créixer, no?, i d'alguna manera que, tot i ser campió del món i haver arribat a l'elit, el poble sempre el tens present, no?
4: I tant, al final els meus amics de tota la vida, tota la meva família viu aquí al poble i tota la gent, és un poble petit i ens coneixem tots i és molt maco poder celebrar algo així davant de tota la gent que estimo.
0: Ara torno, Guillem, al 20 de setembre, el dia que et proclames campió del món a Austràlia. Un cop saps que ets campió del món, Guillem, què és el primer que et passa pel cap?
4: Doncs la veritat que mai treu un pes de sobre, però bueno, el primer que et passa pel cap, doncs, El dia que vaig començar a anar amb moto, tot el camí, penses en els moments dolents, en tot el que ha costat arribar aquí, i és una satisfacció molt gran amb tota la gent que m'ha ajudat. Penso en totes aquestes coses.
0: Per què un pes de sobre, Guillem?
4: Perquè al final he estat tota la temporada lluitant, hi han hagut moments dolents. A Suècia vaig tenir una caiguda molt forta, que no sabia si podia córrer el diumenge. Per això diria que em vaig treure un pes a sobre.
0: Uh-huh. I comentaves que un cop et proclames campió del món vas recordar, no?, tot el camí que havia recorregut per poder arribar a guanyar un títol mundial. T'ha estat molt difícil, Guillem, poder arribar fins aquí?
4: Sí, molt difícil. La veritat que porto des dels 4 anys anant en moto. Professionalment diria que vaig començar als 18 anys, ara en tinc 23, però hi ha molta feina al darrere. Tota la vida anant en moto, envoltat de la meva família, de gent que m'ha ajudat, sponsors. No és una cosa que hagi sigut del dia a la nit.
0: Des dels 4 anys en moto, eh?
4: Sí, me la van passar al Reis i des d'allà que ja no m'he pogut baixar de la moto.
0: I els teus pares com ho portaven? Perquè també imagino que des de fora els pares, la família, també deu haver-hi aquell puntet de patiment quan et veuen competir, no?
4: Sí, una mica de patiment sempre hi és, però al final ja estan acostumats. Porto tants anys, he estat vivint a fora moltes temporades i al final jo diria que ja s'han acostumat.
0: Al final, clar, nosaltres et truquem ara, que ets campió del món, veiem la part positiva, no?, de l'esport, però clar, em deies, també vas tenir una caiguda complicada, has d'estar molts mesos fora de casa, clar, imagino que estar lluny de casa, del poble, de la família, de la gent, dels amics, això també deu ser una part difícil i un dels grans sacrificis que has de fer per arribar on ets, no?
4: I tant, el més fàcil per mi seria poder viure aquí a casa, estar amb els meus amics, amb tota la gent que conec. Però bueno, estic la majoria de l'any a Bèlgica, vivint en un pis sol, bàsicament perquè la base de l'equip i és la part central d'Europa, és allà a Bèlgica, ens és més fàcil per viatjar, i bueno, no és fàcil, però al final és el que he triat fer. M'encanta anar amb moto i disfruto molt i estic molt content de que pugui ser la meva feina.
0: A principi de temporada, Guillem, ja et marcaves l'objectiu d'aconseguir el títol?
4: Sempre ha sigut un objectiu, però un objectiu llunyà. Sí que vam començar la temporada amb un podi, però al final les temporades són molt llargues, hi ha 19 carreres, no tot depèn de mi, hi ha molts altres factors i sempre havia sigut l'objectiu, però diguéssim a llarg termini.
0: Al final, Guillem, tu mires el palmarès i a nivell estatal ets el segon pilot espanyol en aconseguir-ho, que això també es diu ràpid.
4: Sí, el segon pilot espanyol en aconseguir-ho. La veritat que per mi ha sigut impressionant. Encara ho estic assimilant i és algo que recordaré tota la vida.
0: Et vas proclamar, a més, Guillem, campió del món, i aquell mateix dia també ho va ser la Daniela Guillén, també una pilota catalana. Clar, al final va ser un dia absolutament històric pel motocross català, no?
4: Sí, i tant. Al final la Daniela és companya meva, la conec de tota la vida, l'he vist anar amb moto de petita i també va ser molt maco que ho poguessin fer els dos el mateix dia.
0: Al final és històric, no? Perquè dos pilots catalans sent campions del món el mateix dia, jo crec que és una cosa que recordarà per sempre tu, la Daniela, les vostres famílies i també la història de l'esport, al final.
4: I tant, molta gent. Al final el motocross és un esport petit, però la gent que està ficada hi és molt ficada. Una llàstima que l'última carrera fos tan lluny a Austràlia, perquè jo crec que si hagués sigut aquí a Europa hagués vingut molta gent a celebrar els dos títols.
0: Aprofito ara, Guillem, que comentaves que el motocross és un esport petit, perquè, bueno, habitualment, no?, quan fem programes d'esport parlem del Barça, parlem d'equips grans. És difícil, Guillem, perquè els oients també se'n facin una idea, triomfar al món del motocross aquí a casa nostra?
4: És molt difícil. Al final és un esport individual, però al mateix moment necessites molta gent al teu voltant, és un esport econòmic, és molt car i també necessites molt temps, entrenaments, viatges i, com he dit abans, molts diners. Els començaments són difícils i cada cop, diguéssim, el túnel es va fent més estret per arribar fins a dalt.
0: Doncs Guillem Farrés, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la graderia del balcó, acabar de gaudir aquest títol mundial, que no cada dia un es proclama campió del món, s'ha de celebrar com toca, per tant, enhorabona, acabar-ho de gaudir i et seguirem molt de prop.
4: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquesta graderia del balcó amb més coses que han passat al món de l'esport avui dijous. Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Hem tingut una tarda amb molts partits europeus.
5: Doncs sí, a l'Europa League, Unió Sant Gilloas 1, Real Societat 1, el Celta de Vigo jugarà a les 9 amb la Juventus, i a la Conference League, Craiova 1, Getafe 1. Amb Jalbi 2 i Inter d'Escaldes d'Andorra han quedat a 0.
0: Doncs aquests són els resultats europeus d'aquesta tarda i avui s'han anunciat els guanyadors dels Premis Nacionals de l'Esport i hi ha protagonisme pels catalans.
5: Exacte, el pilot de MotoGP Marc Márquez i la nedadora artística Iris Tió estan considerats com els millors esportistes del 2025, segons un jurat d'experts del Consell General d'Esports.
0: I tanquem amb el Barça d'handbol perquè ja ha jugat el seu partit de la fase de grups de la Champions.
5: Ho ha fet amb el Dinamo Bucaresti a Romania, ja ha guanyat per 22 a 36.
0: Gràcies, Dani.
5: Moltes gràcies.
0: Quan falten 2 minutets per les 9, la graderia es va buidant.